0: dir, manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims, el màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
1: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, i jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No! Habitatge protegit vol dir habitatge per tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
2: Bueno, jo diria que habitatge protegit no és ni molt menys per pobres, sinó gent que està treballant i no s'ho pot ni permetre ni l'entrada, tal com està en el preu dels pisos. No sé què opineu vosaltres.
3: Sí, però el que diu és pertinent.
4: Sí,
3: que està bé que ho digui, perquè tu et pot semblar això, però hi ha molta gent que no li sembla així.
4: Jo crec... Són males interpretacions, certament, però val la pena explicar-ho correctament, i crec que ho fa bé.
5: I sí que és cert que durant anys, quan no hi havia aquest problema de la vivenda, sí que estava una mica com estigmatitzat això, i sí que està bé que faci aquesta aclaració, perquè no és per pobres, és per tothom. Tothom el que ara mateix no pugui accedir a una vivenda o a un lloguer amb els preus que estan, doncs és una opció viable, i és una bona notícia que aquest POUM contempli tanta vivenda de protecció oficial.
6: Sí, jo és una cosa que sempre he dit, i també des de l'exercici de, no, de les responsabilitats d'habitatge aquí a l'Ajuntament, de fet, va haver un moment en el qual hi havia tan poc habitatge, no? Tan poc habitatge públic aquí a la ciutat de Rubí, però en general, perquè les polítiques d'habitatge que s'havien fet històricament, no, eren d'habitatges de compra-venda, i per tant habitatges que es privatitzaven, que al final el que quedava, la poca cosa que quedava d'habitatge protegit, anava a l'emergència, no? I l'emergència sí que va a uns sectors poblacionals, doncs amb unes dificultats econòmiques, d'inserció laboral, doncs més greus i més notables, no? I jo crec que en els últims anys, com diu el Gerard, probablement doncs per la pujada dels preus, per l'especulació, però també arrel de la crisi immobiliària a partir del 2008, i també arrel de doncs que a certs governs hi hagués segons quines forces polítiques que donessin un gir o un altre matís a les polítiques d'habitatge, s'ha començat a enfocar d'una altra manera, no? I s'ha començat a treballar des d'aquesta perspectiva que les polítiques d'habitatge i l'habitatge protegit en conseqüència són per a tothom, no? És perquè tothom pugui accedir a un habitatge. I jo crec que és una molt bona notícia, és una molt bona orientació, que també des d'allò tècnic, no? Des de l'espai tècnic a l'hora de redactar el POUM, hi hagi veus que ho entenguin així també, no? No només des de lo polític.
3: Que ho expliquin.
6: I que ho expliquin.
3: Perquè la majoria de la gent es pensa el contrari d'això que estàvem dient, La majoria de la gent s'ho pensa per això que explicaves tu ara,
6: sí.
3: Ha passat abans.
6: Pel que ha passat.
5: I podem veure que cada cop hi ha més sol·licituds a tots aquests en relació a l'habitatge, i no és només perquè hi hagi un problema, sinó perquè com hi ha el problema, la gent s'informa molt més. I l'augment de sol·licituds molts cops va en aquesta línia en què la gent coneix aquesta opció i s'apunten. Abans jo no m'havia apuntat fins fa 2 anys. I dels meus amics ningú sabia, i ara estem quasi tots els amics apuntats per als pisos que van més enfocats a gent jove, parelles i tal. Doncs sí. Estem allà, a veure.
3: Hi ha un parell de coses que jo voldria dir. Una, que més val tard que mai, perquè els que ja tenim una edat i hem tingut alguna responsabilitat, intents de fer el POUM, de renovar-lo, el que era el PGO abans, que després va ser el POUM, etc., n'hi ha hagut diversos. Algun va estar molt a prop d'aprovar-se. Estic parlant del 2007, 2008, una cosa així, sí. I no hi va haver manera. Han passat 40 anys. I des del 1981 PGO al 1986 reforma, doncs 2026. Més val tard que mai. Una ciutat necessita una ordenació urbanística sense la qual a vegades s'han perdut oportunitats de fer coses que no s'han pogut fer perquè no hi havia el POUM, perquè no hi havia un POUM que definís què es podia fer i què no es podia fer. I en segon lloc, això que dèiem de l'habitatge, i per dir alguna cosa una mica diferent, perquè si no estaríem d'acord tots els companys, que segurament...
6: No sigui cas, no sigui
3: sí.
6: Cas.
3: Home, perquè si no la tertúlia, sí. La tertúlia no té gràcia.
6: Totalment.
3: No, però que estarem d'acord també. La cultura d'aquí, de la propietat, que tots hem de tenir, i que no tots els països és així, que tothom ha de tenir un habitatge, que tothom s'ha d'hipotecar, que l'habitatge ha de ser propietat, que és així, a diferència d'altres països d'Europa, o s'ha d'anar a modificar, no s'ha d'anar a substituir. No dic que sigui fàcil, perquè el mercat és el mercat i els diners són els diners, però parlar del lloguer també. Ara ens trobem, per exemple, que persones que no poden comprar un habitatge i volen llogar, no Rubí, a Barcelona lloguen un habitatge i hi ha una cua de 50 persones per llogar-ne un. Poden triar entre quin 50, quin agafen dels 50. És increïble. Llavors és perquè n'hi ha molt pocs. N'hi ha molt pocs i en canvi hi ha gent que no té, té per què comprar-se un habitatge de 200.000 euros o 250.000, no ho sé, 300.000, el que sigui, no? I per tant s'ha de trobar les maneres legals, evidentment, que sí, clar, qui vulgui comprar que compri, però que també es pugui llogar i que hi hagi en el mercat, no dic que depengui només de l'administració, depèn de molts factors i del mercat, però hi hauria d'haver més habitatge de lloguer per gent que potser només vol viure provisionalment un any o dos aquí, o en un habitatge en concret, o perquè s'està construint una casa en un lloc, jo què sé.
2: És que el lloguer ja no està a 500 euros residents, clar, hem estat molts dies aquí mirant amb José Maragón, que ens ha punxat els pisos que hi havia i els trobem a trobar un pis a Rubí per sota dels 1.000 euros,
3: clar,
5: no
3: en
5: trobes.
2: Però en part intenta trobar.
3: Però en part és perquè n'hi ha molt pocs.
2: I clar, i 1.000 euros per intentar accedir als ajuts.
3: Sí,
2: també.
3: Sí.
2: Això és una problemàtica enorme.
3: Però perquè n'hi ha molt pocs per llogar.
6: N'hi ha molt pocs, s'encareixen. I jo crec que també en el tema del mercat dels pisos de lloguer també hi ha una part de transaccions que es mouen fora del fotocassa, de l'habitacle, sí, i de tot això.
5: Contactes.
6: És a dir, crec com que tot. Hi ha també un element... Hi ha més pisos en lloguer dels que apareixen en aquestes plataformes, però es mouen, com diu el Gerard, per contactes, per, no? Per confiança també. Per, no, sí. Escolta, l'amic del meu amic, el company de feina de no sé qui, no? Perquè hi ha aquesta... por també a posar desconeguts a casa teva i t'agrada tenir gent amb referència.
5: Sí, però tenir opcions a llogar-ho a gent que no coneixes o a gent que coneixes,
3: que és obvi.
5: Com hi ha aquesta gran varietat i gran oportunitat, doncs...
2: Els propietaris també saben perfectament com està el mercat i aprofiten, inclús amb llogueters, que els hi responen durant mesos i que els cuiden el pis per pujar la quantitat que ells creguin, més enllà, moltes vegades forçant i deixant-se anar pels preus també del mercat, ja no és.
3: Sí,
2: això,
3: però,
2: sinó
3: però no es tracta de demonitzar. Però no es tracta de demonitzar els propietaris. O sigui...
2: No estic demonitzant a ningú.
3: Compte, sí, ja, però...
2: Em refereixo que hi ha moltes famílies doncs, que tenen problemes justament perquè aquesta inèrcia del mercat, perquè però... diuen, Rubí, quants pisos hi ha? Anem a mirar un moment, Rubí, hi ha 3 pisos només... Sí, en aquests moments que estan per sota dels 1.000 euros.
3: Els preus,
2: ja Can Oriol, pis en Font del Ferro 900, el més barat, pis en Avenida dels Roures, Sant Mus, Castellnou, Can 1850, sí. Pis en la calle Madrid, Can Oriol, Can Roser, Rubí...
6: Però mireu, jo crec...
5: Parlem de que els dos primers tenen una habitació.
6: Sí. Jo crec que hi ha una qüestió que, com deia el Martí, que és molt cultural.
2: Una habitació, 900 euros.
6: Jo crec que hi ha una qüestió, com deia el Martí, que és molt cultural, no? És a dir... Abans parlo de fa, jo què sé, 60 o 70 anys, no? Els propietaris d'habitatges eren gent que tenia edificis sencers, no? Tenia edificis sencers i hi havia allò que li deien la renda antiga, no? Que eren lloguers, abans el lloguer era molt més barat i molt més accessible que la compra d'un habitatge. Per què? Perquè els propietaris eren tots grans propietaris, no fons d'inversió, persones físiques, però grans propietaris que tenien edificis sencers i que podien posar un lloguer, doncs, baix, perquè com que tenien 20 o 40 o 60 pisos, doncs no, amb allò ja feien i tot bé. Clar, amb aquesta qüestió cultural del concepte de la compra i de ser propietari tothom, hi ha aquesta qüestió també, apareixen aquests petits propietaris al final que tenen, pues això, dos pisos, dos habitatges, perquè en un moment determinat pues, tenen accions de Telefònica, no? Com un people, que de sobte pues, té un capital i l'inverteix en immobiliària.
3: O perquè el teu pare o la teva mare s'ha mort i t'ha deixat un habitatge. Què
6: també,
3: faràs? Què faràs? Renunciar-hi?
6: No, vendre'l, perquè si no, perquè la Maria Àngels ho explica sempre, no? Sempre fa referència als problemes que ella va tenir amb els seus llogaters. Bueno, és que potser estem intentant fer negoci quan en realitat hem de tenir un habitatge per viure i després, pues, si heretem o si tenim un altre habitatge, és més òptim vendre'l perquè al final també és una feina tenir un habitatge llogat, o un o dos, els que siguin. No? També hi ha aquesta cosa de voler ser tots una mica, no només propietaris, no? Sinó també de ser... No ho dic des de la crítica, ho dic des d'una mica la foto que jo veig també. Llavors, bueno, doncs potser plantegem-nos això, no? O sigui, potser... No, jo no sé si ho faria. Jo, si ara tens un pis, jo no sé si m'arriscaria a tota la feina que suposa també ara i declara després la declaració de la renda, no? Que els ingressos que tens, no sé què. Bueno, pues jo crec que és molt més còmode per anar, no?
5: Jo si ara tens un pis m'aniria a viure.
6: Però ja, clar, no, no entenc-me. Bueno, però això és, però això sí, és una reflexió. Sí. I després sí que volia comentar el que deia el Martí, no? Dels intents que havia hagut de renovació, de renovar el PGO o el POUM, no? Clar, l'última vegada que es va intentar, cert que es van

0: no, ens havia passat a tots un tsunami econòmic per sobre, no? Que, i per això es va desestimar, es va demanar a Urbanisme a Barcelona que es desestimés i es va dir i tornarem a començar, perquè la realitat ja és una altra.
1: Era obsolet,
0: no?
1: En qüestió de 5 anys va quedar obsolet.
0: Va quedar obsolet, perquè clar, el que va passar va ser bueno, impredecible, a la part que transformador totalment. No?
2: En tot cas, jo insisteixo en la importància que hi hagi pisos de lloguer perquè no pugin tant els preus i perquè no ens passi això. Jo tinc un habitatge, per predicar amb l'exemple, perquè aquí podem parlar en teoria del que vulguem. Jo parlo de mi concretament, que no tinc cap problema a la meva edat. Jo tinc un pis i el tinc llogat a una persona molt propera per 300 euros. Una persona jove que potser no pot pagar una altra cosa. I ja està. Això és predicar amb l'exemple. M'explico? Jo podia llogar per 700, per 800 i per 1.000.
1: Sí.
2: Però no ho vull fer per una qüestió de... que estic dient, no? Doncs això és... Ara, que efectivament hi ha gent que especula, segur que n'hi ha, però la majoria de gent no. La majoria de gent són propietaris que tenen un pis o dos perquè els han quedat amb herència per la mort dels pares i, naturalment, veient el preu del mercat, tal com deia el Toni, doncs, si pot treure 800 o 900, doncs millor perquè li complementen la pensió moltes vegades. Això s'ha de tenir en compte, també.
3: I en, jo digues, digues, en relació al que feies tu, l'espitge inicial i l'habitatge, o sigui, tu comentaves que donarà temps a trobar parella... I és cert, al final construir habitatge és un procés llarg, per això és important les mesures, les altres mesures, per intentar pal·liar aquesta situació. I ho comentàvem amb la cultura també de la propietat. Ara mateix, jo crec que sent jove, igual et surt a compte ser propietari abans que entrar en un lloguer, perquè et donen l'aval per l'entrada inicial. I no has de fer aquest gran desembolc. I en canvi... et queda una quota d'hipoteca més baixa que pagant un lloguer i al llarg dels anys ets propietari d'un pis. O sigui, clar, al final aquestes mesures també van bé, però et treuen de fomentar el lloguer.
2: Sí, sí,
3: per
2: sí.
3: Això també quan fas vivenda de protecció oficial tens aquest dilema de la faig de lloguer o la faig de propietat.
0: De lloguer sempre. Mm.
3: Sí, però hi ha aquest dilema perquè si tu la fas de lloguer... i se't paga al moment aquesta quantitat, pots seguir fent... Pots
0: clar, no s'amortitza les inversions...
3: En seguir fent habitatge. Si tu fas de lloguer, en recuperar la inversió que has fet, una mínima inversió per poder continuar construint, tardaràs 20 anys.
0: Ja, però estem en un moment d'emergència i estem en un moment en què la prioritat és que el bé públic es quedi en allò públic, perquè el moment que tu ho vens... ja no controles qui accedeix o deixa d'accedir
3: en
0: aquell habitatge.
3: Però tu vens amb unes condicions.
0: A un preu regulat, però tu no saps qui vindrà després a comprar aquell habitatge.
3: No, però sí, jo una de les coses que crec que hauria de ser indiscutible quan tu fas venda de protecció oficial és la protecció oficial ha de ser permanent.
0: Totalment.
3: Tu com a ajuntament has de tenir el dret a recompra.
4: Que ho serà, eh? No caducarà.
3: No caducarà perquè és el que ens ha passat durant les últimes dècades, clar. Que érem dels països
0: mateix
3: amb més pisos de protecció oficial, però s'han acabat perdent i han acabat amb fons envoltors perquè compren massivament. I, bueno, i això, al final, s'ha de quedar en el públic. Els diners públics s'han de quedar a l'àmbit públic. I és un problema que hem tingut durant els últims anys. Llavors...
4: Deixeu-me que saludi un moment al tècnic més jove que hem tingut en aquesta tertúlia, que és en Guillem, que està al comandament ara mateix d'aquesta tertúlia, i el tenim aquí assegut. Després parlarem, que és dia de vaga també a les escoles. El POM preveu que la ciutat creixi fins als 91.000 habitants fins al 2040. Hi haurà també una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pitx Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la C-14-13, de la construcció de dos ponts, de quatre passeres sobre la Riera. Per tant, aquest POM, què és el que, t'adreço a tu, Ània, què és el que ha tingut també en compte, no?, respecte a aquest creixement de la ciutat fins al 2040? Quines són les línies que s'han seguit per dir això és el que presentem i que després, doncs, el grup liderat per Toni García, doncs, que donarà suport, no? Què és el que s'ha pensat en qüestió de creixement de la ciutat per dir

0: Presentem aquest pop, que creiem que és el bo.
1: Bueno, al final el POUM, el que es fa sempre en la redacció d'aquests plans, és plantejar com diferents escenaris de creixement. Un escenari de, no sé si de creixement zero, però de creixement molt petit, de creixement mitjà i de creixement més elevat. I es valora tot el que suposen cadascun d'aquests escenaris, no? Doncs per l'escenari 1, per l'escenari 2 i per l'escenari 3, doncs quins serveis necessitarem, quantes zones verdes i totes aquestes xifres estan tipificades. És a dir, amb l'urbanisme es pot innovar, però es pot innovar cada cop menys, d'alguna manera, no? I a més, Rubí no és una ciutat on quedin ara mateix grans transformacions urbanístiques per fer, jo què sé, penso en altres ciutats, doncs amb un passat industrial molt més heavy, o amb, no sé, o penso en Sant Feliu, amb el cobriment de les vies del tren, no? Això ja ha passat aquí a Rubí, no? Llavors, el que queden són el mateix que qualsevol ciutat en el grau de desenvolupament en el que estem, eh? Són zones encara grans, i encara amb gran potencial de metres quadrats de sostre per desenvolupar. I el més important és decidir com es desenvolupen aquestes zones, quins són els màxims de sostre que fem, i de zones verdes, que repeteixo, està estipulat, vull dir, no hi ha gaire marge, no podem posar menys zona verda per habitatge que del que toca. I relacionat amb això, a mi la part que em sembla més interessant és com vincules el creixement. Per mi l'important no és tant, que també, si plantegem més o menys creixement, sinó les afectacions que aquest creixement té i les necessitats que en generarà en qüestió d'equipaments, barra serveis i mobilitat. I per mi, fins i tot, les qüestions de mobilitat són més importants que les de... Més importants. Bueno, que em semblen més interessants de tractar, no? Al final, són igual d'importants, les de serveis, però no totes depenen de del municipi, no? Pues si farà falta un quart cap, pues, no? Hi haurà una altra administració que haurà d'encarregar-se'n. Les de mobilitat em semblen molt, molt importants i molt a tenir en compte, no?
0: Et refereixes a l'estació de la Llana?
1: Estació de la Llana, vials d'entrada i sortida, quan hi ha un àrea de creixement molt gran a Sant Genís, no? Al sector Martí, sector què? Sector E és aquest? Sí. Bueno, a dalt, a la carretera que puja cap a les urbanitzacions.
2: Sí, ja ens entenem, a l'altra part de la Riera, no? Però dalt de tot.
1: A dalt de tot, clar, aquí es preveu, no recordo la xifra, però es preveu, és una àrea de desenvolupament que preveu molts habitatges, i això significarà que per l'avinguda de Castellbisbal pujaran i baixaran molts més vehicles, no?
2: I pels dos ponts que travessen la Riera, compta amb els ponts que travessen la Riera, això que estem dient,
3: Augment de línies d'autobús,
2: compte,
3: La demanda serà major...
1: Sí, però per mi el més interessant és calcular els fluxos aquests de moviment i els ponts de la Riera.
2: Es posa la Riera...
1: I és una qüestió que fa molt de temps que ho tenim pendent en aquesta ciutat, però necessitem més ponts per vehicles, un com a mínim, i necessitem passeres per vianants, no? I crec que això és de les coses més interessants a veure com la resol el POUM.
2: Jo trobo imprescindible la passera de vianants, que fa molts anys que la parlàvem, i que no s'ha fet en un lloc molt cèntric, evidentment, per entendre's, més o menys el recte de l'església o de l'Ajuntament, etc, entre els dos ponts, però que fos única i exclusivament de vianants. Perquè els dos ponts existents, amb aquest augment d'habitants, que majoritàriament serà a l'altra banda de la Riera, que en dèiem nosaltres, doncs farà que molta gent que vol baixar amb cotxe passarà pels dos ponts, òbviament, la qual cosa ens pot provocar més d'un problema. I de fet, i coincideixo amb el que diu l'Ània, i això mateix, el fet que el creixement sigui allà dalt, doncs ens obliga encara més al tema de l'estació de la Llana, per força, un aparcament dissuasiu, un aparcament dissuasiu i una estació a la Llana amb un gran aparcament dissuasiu perquè qui baixi de les urbanitzacions pugui deixar el cotxe allà.
3: Tenim un nou,
2: com fan a Vall d'Oreix, però molt gran, eh?
3: No, hi ha un nou aparcament dissuasiori que està bastant...
2: Sí, però vull dir que serà molt important, i l'altre hi ha el tema del quart cap, que ja podem anar insistint, perquè, insisteixo, eren 26, la ràtio era de 25.000 habitants per cada cap, si en tenim 91.000, ens toca el quart. No esperem a tenir-ne 100.000 perquè ens posin el quart.
0: també, no?, el tema del que apuntava l'Anna, la mobilitat sostenible amb aquestes passeres, perquè cada vegada estem intentant, la idea és anar, no?, cap a aquesta mobilitat sostenible, gent que cada vegada es mou més doncs, en bicicleta, patinet, o que baixi també caminant. Sabem com serà aquest parc central des de Pica Aguilera, que ara m'apuntava justament Martí, Pica Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana. Sabem, hi ha alguna dada de com serà aquest parc central? Jo no sé si l'Ània tens alguna dada del parc central de com seria.
1: No, el POM no perfila fins a aquest detall i no va, no, fins a aquest nivell de definició en aquestes coses. Ara, jo crec que ara mateix estem en un moment també davant de l'emergència climàtica i les noves tendències en verd urbà, no?, en el que haurà de ser el més natural possible i estar el més naturalitzat possible. Al final, un parc el que necessita són camins per on puguis transitar i vegetació, elements verds que sobrevisquin amb la menor intervenció humana possible, no? A partir d'aquí, aquest parc, el més probable és que vagi evolucionant amb els anys, igual que el parc de Can Oriol, no? Que si vagin fent intervencions per anar-se adaptant, doncs, a les necessitats, al clima, al que la gent demanda, no?
3: Que sigui un refugi climàtic natural.
1: Correcte.
3: I que, bueno, al final servirà perquè aquella zona hi ha una naturalesa menor que altres zones, no hi ha parc, i és una bona notícia que pugui haver allà un gran pulmó verd, una nova zona.
2: És important també, i em sembla que es manté, que des d'un punt de vista patrimonial, el Vapor Nou i la casa dels propietaris del Vapor Nou, que és la façana de l'altra part de la Riera, es mantinguin, que em sembla que sí que es mantenen, i la part de parc i d'habitatges és més al darrere, perquè això és un reflex del passat industrial de Rubí, una part del qual se'l van portar a la Rierada del 62... de les fàbriques que hi havien, però el Vapor Nou o el Pica Aguilera no. El Vapor Nou té unes característiques arquitectòniques que el fan més com històric, com més autèntic, la Pica Aguilera és més moderna, però li estaria bé, em sembla que sí que està previst, mantenir la façana aquella de la Riera amb aquella nau tan gran, que seria un reflex del passat, també tèxtil de Rubí.
3: Jo vaig mirar per el Google Maps i sembla que no, però la zona aquella per aquell... per darrere, és molt més gran del que
2: sembla.
3: Del que sembla quan tu passes per
2: davant. Tu passes per la Riera i et sembla que...
3: veus la fàbrica i dius, ja està, no? Deu haver la fàbrica i poca cosa més. Però veus que connecta per la zona darrere del castell i tal, i és una zona bastant
2: interessant.
1: De fet, aquest és un altre gran repte del POM de Rubí, que altres ciutats com Terrassa probablement ja ho van resoldre fa més anys, no? Que és com integrem aquest passat industrial, com no l'eliminem, però sí transformem aquests espais que ja no té sentit que siguin industrials, no? I els integrem a una ciutat nova. I això també és una de les altres coses que jo crec que són interessants d'aquest punt.
2: Quan es va crear l'Espona, a l'antiga fàbrica Espona o Cal Gaspar, que s'havia dit, el projecte inicial era fer el centre de dansa, en aquell cas era nacional, després no va ser exactament així, el Vapor Nou, precisament. Aprofitar aquelles noves del Vapor Nou. Però en aquell moment estaven ocupades per petits tallers que havien substituït la gran empresa antiga que hi havia, i llavors era complicat perquè s'havia d'indemnitzar les persones que hi havia, treure'ls d'allà, i no va poder ser, amb la idea de no només fer un espai, un centre cultural en allà, sinó que el passat, diguem, arquitectònic es mantingués la façana naturalment i llavors porta.
3: Al final tens moltes opcions, utilitzar com a sales, com a tal, millorar-ho i utilitzar-ho i mantenir la façana, o sigui...
2: Sí.
3: És molta varietat. Clar,
0: és el que ha fet, per exemple, Granollers també, a tota la zona de Rocaumbert.
2: Home, Rocaumbert està molt bé,
0: És preciós.
2: És que allà hi ha carrers.
0: Aquell centre cultural, que tu entres allà.
2: Exacte. Hi ha carrers allà dins, és que la gent a vegades, això que deia el Gerard, no sembla que només hi hagi la façana perquè és la que veus des del carrer, però Rocaumbert, per exemple, hi ha carrers i carrers allà dins, i allà hi ha un que fa gegants que... No?
0: Des de la biblioteca, teatre...
2: La ràdio també hi era, vull dir, Rocaumbert és un bon exemple en el qual doncs, ens el vam mirar en el seu moment.
0: Estem parlant de canvi climàtic, penseu també que s'ha d'adaptar. Abans estàvem parlant, no?, que parlarem de la festa major de la ciutat, estàvem parlant de la ballada de Gitanes, que es farà, crec que sobre les 8 a l'Escardívol. Penseu que la ciutat cada vegada també hi ha una necessitat més gran de cobrir zones, places, llocs on es faci festa, de cara a que cada vegada tindrem més calor i que que a la vegada doncs, al estar al sol doncs, fent ja sigui festa major d'altres actes, doncs s'haurà de tenir en compte per veure com es fa doncs, perquè pugui ser, perquè ho pugui gaudir el ciutadà sense patir, no?
3: Al final totes les persones s'estan adaptant a aquesta nova condició de la temperatura que fa. Abans tu podies baixar a les 5 de la tarda, fer-te un cafè i passar la tarda allà. Ara és una hora bastant complicada. Jo amb els meus amics, a l'estiu, a partir de les 7, ens plantegem baixar al centre a fer un cafè i tal, però a partir de les 7, perquè abans és passar-ho malament sense necessitat. I la festa major, jo crec que ningú s'esperava l'onada de calor que va haver l'any passat, perquè a les 3 del matí podíem estar a 30 i escaig graus.
1: Les nits tropicals, que li diuen, clar, no? Que són estava... nits que no baixen de 20 i pico.
3: Jo me'n recordo de fa 4 o 5 anys que jo baixava amb un jerseyet lligat a la cintura i a les 3 del matí ja deies, ai, que comença a refrescar i te'l posaves. L'any passat el que jo era treure'm roba. Necessitava treure'm roba de la calor que feia. I ja hem pogut veure que, per exemple, les gitanes s'han adaptat a aquest horari perquè a sobre requereix un esforç físic que fer-ho a les 5 de la tarda és inhumà.
1: L'any passat el tema de les gitanes va ser terrible perquè a més es van ballar a l'escardívol, el ciment, no? el terra aquell absorbeix tota la calor, tot el dia agafant sol allò, aquella hora ja pujava la calor del terra cap a dalt.
3: I calor per sota i per dalt.
1: Llavors, jo crec, com diu el Gerard, no? Que el procés d'adaptació no és una elecció, o sigui, és una cosa que hem de fer. Llavors, al marge que aquest any faci la mateixa calor que l'any passat o no, no? Que potser, doncs, mira, va ser puntual i aquest any en fa menys, jo crec que igualment, no? Això no està de més que anem adaptant. Va sortir aquest debat a la Festa Major de just l'any passat i jo crec que està bé que es vagin prenent mesures com aquestes, no? Adaptar els horaris no és traumàtic, no és difícil, la gent anirà igual a veure les gitanes, igual que anava a quarts de set anirà a les 8 del vespre, no? Tothom sortirem a veure-les i segurament estarem una miqueta més confortables,
3: ho gaudirem,
1: no? Ho gaudirem millor. A partir d'aquí, jo crec que sí, que les ciutats s'han d'anar adaptant i a més sense inventar coses molt rares tampoc, perquè que els arbres baixen la temperatura dels carrers en, no sé, en una barbaritat de graus, que semblen pocs, però igual són 2, 3, 4, 5 graus que semblen pocs, però són molts, això ja ho sabem de fa molt de temps, no?
0: Però bueno, clar, cal veure quants arbres cal posar perquè baixa aquesta temperatura.
1: I quins, perquè han de créixer ràpid, però no massa ràpid, perquè si no són arbres que destrossen les voreres i el paviment i les canonades d'aigua.
0: I la zona de l'escardívol, estudiar-ho com s'ha de fer.
3: Hi ha activitats que, per exemple, que parlem de les gitanes, ja passen per l'eix central i ja hi ha una ombra considerable amb els arbres. Però arribes a un espai...
2: I les cases.
3: Sí, però el que vull dir és que tu arribes a un espai...
2: Obert.
3: Que és...
2: Obert.
3: L'escardívol, que és inviable col·locar ja ni... No. Clar, és que no. Col·locar arbres han de medir 20 metres d'alçada perquè donin ombra a tot. No es poden col·locar tampoc tant d'alls. No. Llavors, i sent un referent com som, Rubí, en quant a les gitanes multitudinàries, no hi ha un altre espai on poder fer-ho. Llavors, l'opció més senzilla, diguem, per solucionar el tema de la calor és fer-ho una mica
1: més tard.
2: No hi ha altra opció que aquesta, tant per les gitanes com per altres coses. A mi a vegades em sap greu, per exemple, els amics castellers, que a vegades fan a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament.
1: És l'hora clàssica.
2: Per exemple, clar, els castells, una cosa també de patir, no?, i d'esforç i de calor, no? O les activitats per nens i nenes, que clar, moltes són al migdia o al matí, no?, i que és quan fa molta calor. Les que són d'aigua, doncs bé, ara se'n fan moltes d'aigua per afavorir que es refresquin una mica, no? Però bé, és el canvi climàtic i és el que tenim, i tampoc canviarem de data per això. Fixem-nos que a la majoria de ciutats de Catalunya, o pobles, les festes majors són ara per molts motius històrics, però vull dir, Sant Cugat també, a Terrassa també... Però és que a molts pobles...
3: Cada dia són aquestes setmanes...
2: També, a molts pobles molts pobles del país, les festes majors són per la Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost, imagineu-vos.
3: Castellbisbal són a l'agost també.
2: Històricament, no? Per tant, no canviarem pas això, l'únic que podem fer és anar més cap al tard
1: Totalment. Ja sí, sí.
3: Sí, sí.
2: I adaptar-nos, com
3: és Gerard. Adaptar-nos ja al que demanda la gent. Si al final els castellers volen mantenir fer-ho a les 12 per tradició, bueno, doncs... Pues... s'haurà de permetre, però...
2: S'haurà de respectar.
3: Però ho passaran una mica pitjor.
0: No, s'hauria d'estudiar també quines zones d'ombra es poden posar, perquè potser... Sí. Haurà places o...
2: Tendals, sí. La plaça de la Vila, la plaça Pere Aguilera.
3: Sí,
0: o a part, no
3: cal
0: que
3: sigui... Però si tu poses tendals a la plaça de la Vila, tampoc podràs posar les gitanes allà.
2: Ja.
3: Aquest, o sigui, hi ha coses que no casen, perquè les gitanes no caben allà. No caben a la plaça de l'Ajuntament.
2: Òbviament no.
0: Que ara anirem, també acabarem, bueno, encara que han passat 39 minuts ja de les 10 del matí, però no volia deixar de banda aquesta notícia de que el Servei d'Habitatge ha gestionat un 21% més d'expedients d'ajuts al lloguer que el 2024. Crec que podem escoltar el gerent de Prousa, Carlos Águila, i també el tècnic d'habitatge, Jesús Sanz.
4: Sí, li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, dels increments de preu s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
5: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix, i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, pues, s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies, també la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge, Prousa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges, uh-huh, que entrin a la borsa de mediació del lloguer social.
0: Mm. Augment del 21% respecte a l'any anterior el nombre d'expedients d'ajuts al lloguer. I això és una xifra en només un any, considereu, doncs, que també, doncs, està reflectint una mica el que dèiem, que no segueixen, no? Martí, el que tu deies de, escolta, jo tinc un pis, el llogo per 300 euros, sinó justament una miqueta més de...
2: Jo entenc,
0: en altre sentit,
2: Jo entenc les necessitats de les persones, Si tu ets un pensionista i tens i cobres 900 euros, 1.000 euros o 700 i tens un segon habitatge fruit d'una herència familiar, doncs és normal que et vulguis treure, doncs, 700 o 800 euros d'aquest lloguer, que no són nets, que hi ha unes despeses.
3: Hi ha unes despeses
2: de comunitat de propietaris, unes despeses d'IBI...
3: Bé,
2: però són opcions, això és una opció personal, pots vendre o no pots vendre. Però vull dir que són dues opcions, cadascú fa servir la que pot, però vull dir aquí tenim la cultura aquesta de la propietat, i això és el que hem parlat abans, no cal tornar-hi.
0: Que ha començat la selectivitat, més de 45.000 estudiants, doncs, primer dia, primer examen avui, de llengua castellana, de literatura, després llengua estrangera, però això passa justament amb l'arribada del Papa, amb les vagues a l'educació que està passant, i us volia preguntar primer també, recordem, doncs, que aquestes vagues a l'educació, el que es vol, més enllà dels salaris, és aquesta inversió per aconseguir aquest 6% d'inversió del PIB en educació. El sindicat majoritari de l'ensenyament públic, que és l'USTEC, doncs, ha convocat també aquesta vaga, es va unir la CGT, la Intersindical, es reunirà dijous amb el departament, i aquest clam, aquest gran acord pel sector educatiu, si ens emmirallem en països en què van per davant a l'informe PISA, doncs van en certa forma tots a una, i està blindada l'educació. Creieu que mantenir aquesta vaga va en aquest sentit, de dir, escolta, és que més enllà dels salaris hem d'aconseguir aquest 6%, hem d'aconseguir doncs, que l'educació sigui un puntal d'aquest país?
1: Home, hem d'aconseguir que l'educació, per descomptat, sigui un puntal d'aquest país, perquè la inversió en educació és això, una inversió i mai una despesa. És un servei públic que sempre ha funcionat molt a cop de vocació dels docents i d'altre personal, i clar que necessita millores, i necessita millores que no són només econòmiques, que també tenen a veure amb l'estructuració de, bueno, doncs dels recursos, no només els diners que posem, sinó on els posem i com els gastem, no? En què fem amb el decret d'escola inclusiva i com l'abordem, perquè jo crec que cal una revisió d'això també, no? O sigui, si no tenim la capacitat de posar els recursos que fan falta on fan falta, repensem això de l'escola inclusiva, no? Des de l'experiència i des de l'expertesa de qui tingui aquests coneixements, no? Però bueno, també crec que, o sigui, que les vagues, per descomptat, són un mecanisme de negociació que ha funcionat i que continua funcionant, i jo no qüestionaré en cap cas el que decideixin treballadors i treballadores. També m'agradaria que aquestes negociacions, aquests plantejaments, es poguessin fer en un clima una mica més de pau social, des del punt de vista, no?, de les moltes famílies bueno, doncs afectades per aquesta situació, no?, de vagues contínues.
2: Avui pot ser.
1: Sí,
2: avui
1: d'alumnes i alumnes.
3: Sí, bueno, clar, avui... la selectivitat, els exàmens, ara estem a l'època final.
2: Sí.
3: Clar, a mi em dóna la sensació de que a nivell social és una causa que tothom, o sigui, no crec que ningú estigui en contra d'això, però igual pot anar perdent una mica més, o sigui, una mica de força per la sensació aquesta que està donant, que no és només diners, però quan t'ofereixen diners, la gent ja... No sé si m'estic explicant. És que sí. dona la sensació de que, com ja se'ls ha ofert, per què no tornen? Per què no tornen? I hi ha molta més cosa darrere. I llavors la gent s'està començant a molestar perquè ja han aconseguit part del que volien, però segueixen patint aquestes conseqüències.
2: Diferenciem el que pretenguin els sindicats, el que pretenguin no només els sindicats, sinó fins i tot els mestres. Recordem que en el tema aquest hi havia sindicats inicialment en una posició, sindicats en una altra,
0: Comissions UGT,
2: i encara hi ha un tercer grup de sindicats, que són els que van mantenir les mobilitzacions, que eren CGT, Intersindical, que no era l'USTEC en aquell moment, i que no era Comissions UGT. És a dir, que el món educatiu, com altres mons, doncs també hi ha, lògicament, una diferenciació de posicions. Estic d'acord amb el que diu el Gerard. Una cosa és el que es digui que es pretén, responent a la pregunta, i l'altra és la percepció, ja sé que ens movem per percepcions,
3: sí.
2: del ciutadà en general, no? Llavors, clar, diuen, bé, és una qüestió econòmica, és una qüestió de model educatiu, que no depèn només dels mestres, òbviament. Depèn de la comunitat educativa i dels que governin el país en cada moment. No us vull ni explicar que qui governi el país, i en aquest cas em referiré a l'Estat, perquè és qui dicta les normes, d'aquí un any o dos, doncs sigui qui pot ser que sigui. I tindrà unes idees diferents de qui està manant fins ara, no? Per tant, jo el dret a vaga, tot el que es vulgui, aprofitar la visita del Papa. Avui mateix pot ser un dia distret a Barcelona, entenc. No, i demà no hi aniré. Hi vaig anar ahir, però avui demà no hi aniré. En tot cas, dret a vaga, tot el que vulguin. En tot cas, entenc que esgotin totes les possibilitats fins al final del curs, perquè el curs es deu acabar, i no ho sé, el 22, queden, el 21 o el 20.
3: Els hi queden 2-3 setmanes de tenir força per...
2: Aquí està, la força...
3: Per negociar, perquè després entra l'estiu que...
2: La força la pots fer quan la pots fer. És ara que la... I això ho aprofiten.
0: Que parlem una mica més de Festa Major, perquè Beret, Els Pets, de Tallet són els caps de cartell de la Festa Major. Hi haurà prop de 250 activitats repartides per tota la ciutat. Se celebrarà del 26 al 29 de juny. L'R Random començarà el 20 de juny, finalitzarà el 5 de juliol amb l'orquestra Mondragón. Això, pels que tenim una edat, ens farà molta gràcia. Bueno, també els que siguin amants de l'orquestra Mondragón, però com fa tants anys...
2: Recordo que el cantant de l'orquestra Mondragón va venir a fer un pregó de Festa Major de Rubí, i amb prou feina sabia a quina ciutat estava, però...
0: Per cert, que tenim un pregoner, deixa'm que posi això ara.
2: Digue'l.
0: Ja aprofito que ha estat periodista d'esports de Ràdio Rubí, que va començar molt jove, que sabem el seu nom, i que és l'Ivan Hidalgo. Anem a escoltar un moment a l'Ivan Hidalgo.
6: La veritat és que em fa una il·lusió increïble, és de les coses, per no dir la cosa més surrealista que faré a la meva vida, però la cosa que faré amb més il·lusió. O sigui, diria que és un somni, però en cap moment podria somiar en fer el pregó de la festa major de la meva ciutat, la que per mi és la millor festa major del món. Tinc moltíssimes ganes de veure la meva gent, tothom amb el mocador vermell a la plaça de l'Ajuntament, i honestament per mi és i serà una de les experiències de la meva vida, la vull gaudir molt, vull estar a l'alçada, que espero que sí, i espero ser doncs un bon pregoner i estar a l'alçada d'aquest repte que, insisteixo, em fa moltíssima il·lusió. Mira que aquest any he debutat a Primera Divisió, he debutat a la Champions, faré Mundial, que us dono l'exclusiva, però ja us dic que la cosa que més il·lusió em fa és ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
0: El podem escoltar a DAZN i a la Kings Link de Gerard Piqué i d'Ibai Llanos. No sé què farà el pregó, a veure si narra l'estil esportiu alguna cosa, no? Però m'ha fet molta gràcia. Ara, quan has apuntat Martí Pujol, pensava, és el moment de llançar, que volia llançar, doncs.
2: Clar, però no, que jo celebro que siguin gent de Rubí, rubinencs i rubinenques, perquè el que no tenia en el seu moment es va fer, mira, es va fer, doncs fet estar, no? Però que l'Ivan Hidalgo, molta gent de Rubí, doncs em semblen dignes ciutadans que el poden fer molt bé. A més, aquesta persona és periodista, està acostumat, com es nota en el tall de veu, està acostumat a parlar, a comunicar, i per tant això es nota. No sempre ha estat així amb els pregoners, però a vegades han vingut pregoners que no sabien, insisteixo, potser no havien dormit gaire la nit abans, el que sigui, que no sabien a quina ciutat estaven.
1: Això ha anat,
0: esperem que sàpigui. Està Mondragón, com es deia?
2: El cantant.
0: No me'n recordo com es diu ara el cantant.
1: Ha anat per èpoques, això, no? Dels pregoners. Hi ha hagut èpoques com que el que es buscava, no només a Rubí, sinó arreu, com gent popular, famosa, no? Diguem-ho així. I ara hem com tornat al que jo crec que és el sentit de fer el pregó, no? Que és gent de la ciutat, no? Que d'estar aquí pel que sigui, doncs per la seva trajectòria, el que sigui, fora o dintre de la pròpia ciutat, no? Jo crec que... I crec que té més sentit, al final.
2: No?
0: La Gurrutxaga. Va, vam tenir, per exemple, també el Denis González, no? Campió mundial...
2: Té una lògica.
0: El rubinenc de la ciutat, el que deies tu, no? Javier Gurrutxaga.
3: Cada any guanya coses el Denis, però no el podem portar cada any. Amb tot el que guanya seria cada any.
2: Cada any vindria el mateix.
0: Doncs tindrem Fórmula Quinta, també, els de Cuéntame, Eva Maria se fue.
1: Han vingut més d'una vegada, no? Són com... Sí. Omplen la plaça, eh?
2: Era petit, jo gairebé, sí.
0: Bueno, però és que és molt festiu. No?
3: Però és que són gent, són grups que jo no els he gaudit.
2: No, tu no.
3: 25 anys, però...
1: No és de la teva època.
3: Però que et saps cançons i que estaràs allà a la plaça cantant com el que més. I jo, per exemple, en molts d'aquests concerts, acabo anant amb els meus pares. Sí. I vaig amb els meus pares i ens ho passem allà pipa.
0: Hosti, els teus pares estan supercontents i totes les famílies que poden amb aquests grups...
1: Perquè tampoc són de l'època dels seus pares, perquè els seus pares deuen tenir poc més d'edat que jo.
3: 55 anys.
1: Però si està 10 anys més que jo, vull dir que també són d'ahir...
3: Bueno, però així que les hauran cantat...
0: Els pares dels teus pares.
2: Són de la meva època, de la meva són.
1: Sí, són molt més antics. No, clar. Clar, són dels com dels 60, més aviat, no? Finals dels 60, de mitjans...
2: 60-70.
1: Principis dels 70, clar. És quan van néixer els teus pares, en realitat.
2: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
3: Bueno, però hi ha cançons que són mítiques.
1: Clar.
3: Bueno,
2: aquesta perquè es va fer també la sèrie de televisió que també,
0: sí, la de Cuéntame.
3: Mira, també li va donar. Sí. Jo, l'any passat, jo no havia escoltat molt a la Rosario, però quan va sortir publicat, jo estava tot el dia escoltant cançons de tots els cantants de Festa Major.
1: Ah, bona, eh?
3: I quan vaig a entrenar, quan vaig de canviar casa, no sé què, sempre estic escoltant...
1: Fas deures per després de cantar els concerts.
3: Sí, així de clar. I vaig acabar anant al concert de la Rosario amb la meva mare, la meva cosina de Barcelona, que va venir per veure la Rosario, i totes les amigues de la meva mare. I ja et dic jo que no hi havia ningú que canta més que jo. I ho vam gaudir, i al final és això. La Festa Major són... La gent diu, no, els concerts tal, és molt més que la... que els concerts, totes les activitats, i sobretot el fer caliu, el fer família, el fer pinya, no sé què, pues va tot de la mà.
2: I hi haurà molta gent també en el dels pets.
0: Sí, sí, 40 anys pets, de trajectòria.
2: Que tenen molts anys de trajectòria, que ara últimament ja estaven una mica de tal, però molta gent, les cançons de la seva vida són les dels pets, i per tant hi haurà molta gent de Rubí i de fora de Rubí.
0: Dissabte 27 a les 10, al Castell.
3: Bueno, a totes les festes majors de Rubí
2: ve molta gent.
3: Ve molta gent de fora. Som,
2: a Rassa,
3: som referent. Sí. Vas coneixent, jo hi conec, vaig coneixent a gent jove d'altres llocs.
2: Que venen, sí.
3: I tu de què coneixes Rubí? Pues vaig estar a la festa major fa dos anys.
1: Bueno, perquè és una festa major molt, molt poc segregada, també, no? A diferència de... Hi ha altres ciutats on hi ha com la zona de barraques, no?, que li diuen que hi ha com els joves, les entitats, tal, i després la part més oficial, no? I aquí a Rubí està tot junt.
3: I just després d'acabar exàmens, que donem l'inici a l'estiu i al final...
1: Sí, però jo crec que l'ambient aquest, que és com molt heterogeni, no?, que estan les famílies amb els nens petits, pel carrer, els joves...
2: I l'espai on es fa? L'espai on es fa, que és tot el centre de la ciutat. I on tal. I mal m'està el dir-ho, però això ve del 1979, quan es va decidir crear aquest format. I era el Jordi Margarit i jo mateix de responsables de la primera festa major, ara és la nostra, 1979, quan veníem de la foscor del franquisme, i es va decidir fer l'eix central. I al llarg de l'eix central... la plaça de l'Aurora, la plaça 11 de setembre, Pau Casals, la plaça Doctor Guardiet, i llavors tot és molt a prop. I llavors, a diferència de Terrassa, que hi ha unes coses que són a la Quinta Forga i les altres són a l'altra punta de la ciutat, que és molt gran, a Rubí pots veure pràcticament tot fent un petit recorregut.
1: Totalment.
3: A mi em passa, cada any que quan estic a l'Escardívoli hi ha alguna música que no va amb mi i no m'agrada tant, me'n vaig una estona... a Salvador Allende. Canto una estona allà de camí i dic, que està sonant...
1: A Guardiet.
3: A Guardiet, i dic, paro aquí una estona.
2: Aquesta
3: i torna,
2: és la gràcia, eh?
3: I vas fent així, i a sobre et vas trobant amb gent, vas xerrant...
0: És com anar canviant el dial.
2: Però,
0: sí, una mica... Però per, a 5 minuts canvies el dial.
3: Però, però
2: perquè és tot molt a prop.
3: Era un tributo a algú, no me'n recordo qui era, que era una mica lent, i vam canviar... i vam anar a escoltar tecno. O sigui, és un bo que...
2: Però perquè la distància és molt poca. Clar. A Terrassa has d'anar d'un extrem a l'altre i ja no et surt a compte, ni et val la pena, ni tens la possibilitat de fer-ho. A Barcelona ja no t'explico. No?
3: Clar, clar.
2: En canvi, a Terrassa és una bona idea.
3: I a sobre,
2: a Rubí és una bona
3: idea. A la mateixa plaça, bueno, en plaça, al mateix parking de l'Escardívol tens tant els concerts com la zona per si vols consumir alguna copa o una ampolla d'aigua, el que sigui, i la zona per anar al bany... ho tens tot molt a prop, en qüestió de dos minuts, un minut caminant, vas d'una zona a l'altra. I a sobre, a la mateixa zona, trobes a tota la gent, que és ho bo d'anar-te... La festa major, ho bo és anar-te trobant amb gent que de normal no et trobes, que pots parar a xerrar
2: amunt. Amb tot l'any. I això l'illa de Vianants també ho ha fet molt, perquè és una artèria molt principal on ens trobem tots. Però també pots anar a altre tipus de gent, al Pau Casals. El Pau Casals a vegades ven orquestres molt bones per un perfil d'una altra edat, però que a vegades pot venir, ho fan molt bé, hosti, toquen molt bé, canten molt bé, no? Llavors, pots veure 5 o 6 i 7 actuacions la mateixa nit o la mateixa matinada. Això està molt bé.
3: I molt diferent,
2: molta varietat. Exacte. És de les millors festes majors que es fan, eh?
1: Sembla que tenim ganes de festa major.
0: Sí, i a més...
3: Tenim ganes d'estiu en general.
1: D'estiu,
3: sí.
0: Les entitats de cultura tradicional que estaran presents, també, justament, els tres dies, el Vall de Gitanes, que ho parlàvem, les ballades de sardanes, els gegants, els castellers, que estaran...
2: Gegantes.
0: I que és... sí, que donen justament el tret de sortida, també, el divendres, que es mantenen durant els dies de festa... i que aquest costumari doncs, ens porta a l'arrel, no? També a la identitat. Això és una cosa també ben maca i que se celebra i que omple els carrers també des del moment que és el pregó, que és molt estimat i que cada vegada porta doncs, més gent, no només, i aquesta volta que està fent la festa de Rubí, com abans que dèiem, no? Que es portaven... millor, o pregoners que eren de fora, o grups que eren de fora, i ara s'està apostant detalls, els pets, gent d'aquí, d'artistes també, de Rubí, que tindran també els seus espais.
2: El Beret no sé qui és, ja em perdonareu, els seguidors del Beret, però jo no el conec, eh?
3: Sí, és un cantant, és bastant conegut, la veritat. Sí. Cantar cançons, té cançons bastant tristones, i cançons més alegres.
1: És l'evolució del cantautor.
3: Sí.
1: Perquè ens entenguem, mira, és versió
3: donat,
1: pop.
3: Has donat el clau.
1: Ja
3: I jo volia fer un apunt en quant a la festa major de Rubí, de que és Rubí ja és una ciutat gran, però segueix mantenent l'essència aquesta de poble, i en una festa major gran,
2: festa major, sí,
3: en un pregó amb gent ja, bueno, amb molta gent i tal, seguim mantenint aquesta essència. I jo crec que és una essència que no hem de perdre, perquè si no perds l'emoció, perds tal, i el que fas, passes de festa major a unes festes sense més, i pots mantenir la teva essència.
2: Totalment d'acord.
0: Escolta, mira, m'acaba de dir el meu tècnic, en Guillem, que haig d'anar tancant. Gràcies, Guillem, ho he rebut per l'interior. Doncs difícil que es perdi, perquè amb el teixit associatiu, cultural, que hi ha d'entitats aquí a Rubí, que és un dels valors més grans que té, doncs segur que continua. Ània García, moltíssimes gràcies. Gerard Moreno, Martí Pujol, el nostre jove tècnic Guillem, també moltes gràcies per aquesta realització que fas. Nosaltres donem pas als serveis informatius i més Rubí al dia amb Belén Tierno.

0: Rubí al dia, amb Belén Tierno.
1: Són les 11:08. Molt bon dia, benvinguts a la recta final del Rubí al dia. Entrem a la part més cultural i social del programa. Avui parlem de la visita del Papa, d'activitats de les cases regionals de Rubí i de salut. Una mica abans de 11:45, la Núria Lujo, de l'Espai Renacer, ens parla de salut. Avui ens parla de la llei de l'atracció. Per què a cadascú de nosaltres ens passen unes coses i no pas unes altres? Serà que indirectament atraiem la mala o la bona sort, la bona o l'energia dolenta? De tot això parlem, com dèiem, a la recta final del programa. Avui a 11:45 saludarem el Manolo Martín de la penya Calixto Sánchez, perquè aquest dissabte han preparat una nova vetllada flamenca al seu local del carrer Orso. Volem que ens expliqui tots els detalls. Avui el convidat musical és Pau Donés i el seu darrer treball musical, Eso que tú me das. El cantant català ens va deixar un dia com avui, un 9 de juny, però de 2020. I ara, en uns minuts, saludem els integrants del programa de Ràdio Rubí Presència Cristiana per parlar de la visita del Papa, que està a punt d'arribar a Barcelona. De fet, en una hora, una mica més, s'espera que aterri el seu vol procedent de Madrid. Com dèiem, parlarem d'aquesta visita, dels actes previstos amb la visita de Lleó XIV i què significa per a Catalunya la visita d'un Papa. És el tercer que visita al nostre país. Tot això és el que us explicarem des d'ara fins a les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert, és el 93-588-5960, pels vostres comentaris, pels qualsevol suggeriment, per fer-nos preguntes. Però avui i aquesta setmana especialment, perquè us volem regalar entrades per anar a veure la gala Star Ballet aquest diumenge a la sala.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: En poc més d'una hora, el papa Lleó XIV arriba a Barcelona i va estar a Madrid en una visita més política. Per primer cop, un pontífex de l'Església Catòlica i, per tant, també el cap d'estat del Vaticà compareixia al Congrés i demà passat marxarà a les Canàries, on farà una visita més relacionada amb la immigració. A Catalunya és la tercera visita d'un papa catòlic i la més llarga, si estarà pràcticament 48 hores. El lema de la visita és "Alça la mirada", és el claim que s'ha fet servir amb un doble objectiu. D'una banda, alçar la mirada perquè s'inaugura la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en el 150 aniversari del naixement d'Antoni Gaudí, i de l'altra, per tenir una visió més àmplia i més diversa del món. Per parlar d'aquesta visita tenim amb nosaltres la Rosa Maria Arís, que és una de les integrants del programa Presència Cristiana de Ràdio Rubí. Molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Belén.
0: Canviant d'horari, canviant d'estudi.
1: I tant, d'escenari, de lloc.
0: També ens acompanya el Josep Anton Clua, que és el diaca de l'Església, de les esglésies de Sant Pau i Sant Josep Obrer de la nostra ciutat. Bon dia, benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, expliqueu-nos què significa una visita papal pels catòlics catalans, en aquest cas.
1: A veure, pels catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure quan pot. I ara, francament, jo personalment em sento inclús com il·lusionada perquè ha coincidit acceptar aquesta visita coincidint amb la mort. Amb la mort de Gaudí, tal dia, demà...
0: Ah, he dit el naixement.
1: Exacte, demà, 100 anys, en què, mira, per què no dir-ho, Gaudí, des d'allà on estigui, per nosaltres creiem que està en Déu ja, doncs ell veurà des de dalt el culment de la seva construcció. Per tant, és una il·lusió i també és un agraïment i és una alegria que hagi acceptat la invitació doncs, a Catalunya.
0: De fet, Gaudí és allò que ens fa més... que ens permet exportar-nos sí, més
1: correcte,
0: o més conegut.
1: És una icona sí, catalana, Sagrada Família i tant.
2: Gaudí és una persona que ha sabut fer una cosa que és bestial. Perquè a la Sagrada Família ell va pensar: vull una església que per fora, quan la gent la vegi, descobreixi el misteri de Déu. I si et fixes, és com tota la part de fora és una gran catequesi. I tota la part de dintre és un gran lloc on viure la fe. Ha tingut aquest encert, no? I d'acceptar una proposta que li fan quan ell era pràcticament un passante d'arquitecte. Treballava en un despatx d'allò i li van dir: t'encarregues tu d'això que volen muntar els devots de Sant Josep i que l'arquitecte que ho feia ho ha deixat penjat?
0: I va acabar fent això.
2: I va acabar donant-li la volta i fent que encara no està acabada.
1: Exacte.
2: Encara ens en falta un tros. Falta la façana de la glòria. I tota l'escalinata i de més amb tot el que comportarà.
0: Perquè dius que és una gran catequesi. Explica'ns-ho. Doncs
2: sí. Pues mira, si comences per fora, tens el portal del naixement. ¿Vale? Allà tens expressat el naixement i tot el que és la creació al voltant. Per l'absis vas trobant tot de figures de sants del nostre país. I quan arribes a l'altra façana que ja està construïda, que és la de la Passió, et trobes tot el misteri de la Passió, mort, resurrecció i l'ascensió. Amb un detall preciós, que molt poca gent hi pensa, des de fora no el veus. Veiem el Crist crucificat, veiem la seva Passió, veiem l'ascensió a dalt de tot. I la resurrecció on és? Quan entres a l'església, hi ha un vitrall groc, de colors grocs preciós en aquella façana que només es veu des de dintre. Perquè la resurrecció només la pots veure amb els ulls de la fe. A fora trobaràs tot allò que ha passat a fora i que tothom ha pogut veure. I des de dintre la veus amb els ulls de la fe. Per tant, t'ajuda a presentar, a conèixer què és la fe cristiana.
0: Això demostraria que Gaudí era un gran coneixedor precisament de les escriptures catòliques,
2: I tant,
0: no?
2: I tant, sí, un gran coneixedor de l'escriptura. I a més amb detalls molt bonics que van provocar situacions curiosíssimes. És a dir, a la façana del naixement, gairebé totes les cares que hi ha per allà són de treballadors, esposes i fills dels treballadors de la Sagrada Família. Que aquella façana estava acabada pràcticament quan es va esdevenir la Guerra Civil. I es va salvar perquè els mateixos treballadors van dir això és obra nostra i nosaltres estem aquí, això no es toca.
1: Sí, es diu que és Barcelona qui va salvar la Sagrada Família. Per tant, els treballadors la van saber protegir i no la van saquejar.
2: És una catequesa més molt arrelada en el que és la gent i en la realitat del seu temps.
0: Avui arriba el Papa. Una de les visites i un dels actes més esperats és aquesta inauguració, però tot el tema d'alçar la mirada també tenia a veure amb més coses, no? I s'explicava, recordo que l'arquebisbe de Barcelona va explicar que alçar la mirada era també allò que ara diem, no? Fer zoom i tenir una visió més diversa del món, no? De tot el que està passant al món, no?
1: Sí, podem dir que sí, perquè així és, no? Si no aixequem els ulls, no podrem veure la bellesa. Quan vaig sentir que l'Emma seria aquest, personalment inclús em vaig emocionar, perquè tinc un record de la meva adolescència i joventut, que el pare, quan anàvem a sortir, em sempre deia, no mireu a terra, mireu sempre amunt, mireu els balcons, mireu les cases, les façanes, els arbres, a dalt està la bellesa. I això, quan vaig sentir, vaig pensar, quina realitat. I meu pare ens ho deia així, en naturalitat. Veus, tots són cases diferents, gent diferent, però tots estem vivint junts. I penso que és cert, ho han sabut lligar bé i ho sentim així. Tothom, hem d'alçar la mirada, i més amb els temps en què estem vivint, una mica així, què podem dir? No vull dir convulsos o no. Són els temps que ens toca.
0: Convulsos seria un bon adjectiu.
1: Correcte.
0: I bastant just.
1: Correcte, també. Doncs per què no? Esperem-nos i esperonem-nos. I alcem els ulls.
0: Al llarg d'aquesta conversa, en diverses ocasions, intentarem connectar amb el senyal oficial. Aquesta visita, deia, és la tercera visita d'un papa a Catalunya, però clar, sens dubte és la visita en temps més tecnològics. Pràcticament
1: real,
0: hem vist en temps real com arribar el papa a Espanya, totes les visites que va fer a Madrid, i ara aquells que ens estan seguint a www.radioruí.cat poden veure que això deu ser Madrid, perquè el papa està previst que ara a les 11 estava previst agafés el vol des de Madrid i que aterrés a partir de dos quarts d'una,
1: 20 i 25
0: aquí i 25. A Barcelona. Sí. Doncs en diverses ocasions, en aquesta conversa veurem què és el que està passant, perquè, com dèiem, és una transmissió pràcticament en directe. Però hi ha molts actes, o força actes. A la una ja té
1: la catedral.
0: Una missa a la catedral.
2: Fan la pregària de sexta.
1: Exacte.
0: La pregària
1: del migdia.
0: Després, ho tinc apuntat.
1: Si no, anirà, ja t'ho puc dir també.
0: Tens aquí en un gràfic.
1: Sí, perquè me'l van passar i està magnífic. A la catedral. Després ja anirà cap al Palau Episcopal amb els bisbes, dinarà, i a la tarda ja ens anirem a l'estadi olímpic Lluís Companys, no? Com serà aquest estadi? Com serà el que veurem? No ho sabem, està molt secret, no? Sí que serà de concerts, de testimonis, de música. La gent ha preguntat, podeu-nos dir alguns músics, no? Sabem el Sergio Dalma, amb l'Escolania, que actuaran. També el Sabor de Gràcia, sembla que vaig llegir també, que inclús ho van dir, de rumba. Es veurà potser un tarannà molt diferent del que vam veure ahir, sembla que va ser abans d'ahir al Bernabéu, no? Però serà també molt acollidor i, a part, sobretot moltes estones de pregària i de recolliment, perquè és una vella de pregària, no?
0: Si no m'equivoco, tens l'oportunitat d'anar-hi, eh?
1: Sí,
0: a Montjuïc.
1: Això també ho volia dir perquè ha sigut, ja tots ho hem viscut, no? En 20 minuts es van acabar, jo encara no entenc, la meva parella, Josep Maria, doncs va entrar, plum, és que dos. Jo volia dir, posa dues persones més perquè podien ser fins a quatre, ja no va donar temps. Vull dir que som, mira, una privilegiada en aquest sentit. I ho agraeixo.
2: Esperem que en el programa d'aquest diumenge ens ho
1: expliquis. Sí, explicaré l'experiència.
0: Tots els detalls, eh?
1: Ah, i una altra cosa, demà a Montserrat també hi vaig, eh?
0: Demà a Montserrat?
1: Com a com a amics dels amics de Montserrat, també les entrades, en aquest cas, les hem tingut.
0: Veiem que justament ara arriba el Papa a l'aeroport de Madrid, en aquest cas rebut per la presidenta de la comunitat, i suposem que en pocs minuts hauria d'agafar el vol cap a Barcelona. Mentrestant, els que ens esteu veient a través de www.radiorb.cat, o si ens veieu, podeu veure aquesta arribada. Mentrestant, nosaltres seguim parlant d'aquest programa, com dèiem, força apretat. Demà a Montserrat, però demà tinc la sensació que és una jornada dedicada més als altres.
1: Als altres.
0: Ho dic perquè hi ha una visita a Cambrians, i després al vespre em sembla que també hi ha...
1: A Sant Agustí, la parròquia de Sant Agustí. Les comunitats més socials, eh?

0: oracions i de més que allà es fan habitualment amb la gent de la pastoral penitenciària. I a la tarda, a Sant Agustí, la parròquia que porten els agustins al Raval, és la que s'ha trobat amb el món de la caritat, amb el món dels pobres, que és... Serà una trobada petita, però de cor gran.
1: Exacte. Està molt viscuda. Això també el bisbe, com bé deies,
0: Xavier,
1: doncs ho deia molt clarament. No? Veurem un papa, també aquí a Catalunya, com també ho hem vist a Madrid, però també aquí es veurà també molt palès, que ell ha volgut anar a aquestes perifèries. Ell coneixia els agustins d'aquí, el prior dels agustins d'allà al Sant Agustí, perdó, diu que el van conèixer abans que ell fos papa, quan era Robert Rebós, i els hi va explicar la realitat del Sant Agustí, i tan pront ho va saber, va dir, jo els vull venir a conèixer. Aleshores ha sigut bonic, doncs, perquè ja ha pensat, i ho ha dit, doncs venir aquí, sí.
2: Com definiríeu aquest papa? És molt lleig, això que fem moltes vegades, de dir, aquest és el papa més tal, aquell és el papa més qual. Però com definiríeu aquest papa... En aquesta vessant, perquè cadascun dels pontífexs de l'Església Catòlica acaben aportant la seva empremta i la seva pròpia personalitat, sobretot en els darrers temps. Com definiríeu a Lleó XIV?
1: Jo ara, per aquest any, primer any que hem vist, sí que el veiem el primer molt discret, molt callat, notàvem a faltar el que ens donava francès, no? Però en seguida ja el vam veure a finals d'any, i sobretot amb el de Trump. Tots veiem quan va sortir el Trump, ell es va posicionar, diu, mira, doncs jo només parlo de l'Evangeli, si no t'agrada, vulguem dir, si li molesta, no tinc por a l'administració Trump, no? Això ha sigut també un punt d'inflexió que ens ha volgut donar a conèixer, doncs, que jo estic aquí per l'Evangeli. Aleshores, jo penso que és un papa, penso que veurem aquest papa no sols ja proper, perquè té estigmes del papa Francesc, sinó també que es posarà ferm amb el que ell diu la veritat. Ja ho veiem amb l'encíclica que ens ha fet ara, que la dicotomia amb intel·ligència artificial, no? Jo penso que trobarem moltes sorpreses, perquè a mi ja m'ha agradat veure aquests... Ens ha sorprès a tots. El nota proper està arribant a consensos, és bastant... no és equidistant, sinó que intenta arribar a construir, que és una mica en línia que continua allò del Francesc.
0: Sí, jo el veia una mica, si em permets, sí? El papa que ens convenia, després de el papa Francesc, que ho va posar tot una mica, diguem-ho així, potes en l'aire, ens va posar tots en marxa, no? Lleó és un papa més tranquil, però, com deia la Rosa, ferm, no? L'altre dia, en la trobada amb els joves, allà a Madrid... li van preguntar quin eren els seus sants de referència, a part de Sant Agustí, clar. I em va citar un, Sant Joan Crisòstom, el que té la boca d'or. I deia que per la seva eloqüència, la seva oratòria, el seu d'allò, i perquè va saber enfrontar-se als poderosos del seu temps per reclamar la justícia social, per reclamar els drets de la gent, per proclamar l'Evangeli. I això fa entendre molt del que estem veient ara i aquí del papa Lleó.
2: El papa Lleó que just ara...
0: Puja l'avió.
2: Entra a l'avió que l'ha de conduir cap a Barcelona. Us preguntava com el definiríeu, perquè, sens dubte, el papa Francesc per Rubí ha estat dels més importants, entre altres coses, perquè va ser qui va beatificar el... O va ser en el seu temps que es va produir la beatificació, no?
1: No, el venerable. Te refereixes a Gaudí?
0: No. Parla del doctor Guardiet.
2: Del doctor Guardiet.
0: Del nostre estimat doctor
2: Guardiet. El que passa és que les gestions s'havien fet abans, però realment es va fer en temps del papa Francesc.
0: Tots aquests processos són llargs, vale? No és que es faci... En el papa Francesc el va beatificar. Hi ha tot un procés en el qual primer hi ha que la gent descobreix, que el poble descobrim que aquella persona és un exemple a seguir. I a partir d'aquí comencem tot un procés, no? I el procés del beat doctor Guardiet doncs va començar en temps de Pau VI. Mira si hem començat papes. Pau VI, Joan Pau I, Joan Pau II, Benet XVI, fins a arribar a Francesc.
2: Però està bé que fos en època de, del papa francès, no? Per, sí, per les coincidències.
0: Sí, sí,
2: no?
0: Sí, sí. Alguns han tenit la sort de participar

0: Participar a la celebració de la beatificació a Tarragona.
1: I tant.
0: Eh? Però, sí, sí, i ara, doncs mira, el venerable Antoni Gaudí està pendent del reconeixement del miracle,
1: d'un miracle
0: que hi ha, i quan el reconeguin, doncs potser el beatificaran.
2: A Rubí no s'han previst actes concrets per la visita del Papa, però sí que hi ha gent que anirà a alguna de les activitats, sí. Sí, com sí, dèieu, a títol individual
1: o en petits grups.
2: Això sí que ho podeu certificar,
1: no? Que hi haurà... pel carrer, estar allà en els carrers, sí que... A vegades ho dèiem, també ho pensava jo ahir, potser no veurem les grans gent que hem vist. Sí que és cert que a Madrid doncs, també han anat molta gent del reste de l'estat, clar, era un cap de setmana, que també és laborable, i Barcelona també té carrers estrets, però sí que hi haurà, sortirà la gent al carrer, sí. I anirà. Sí que
0: anirà. O sigui, de Rubí hi va gent, tant a Montjuïc com n'hi va a Montserrat, com n'hi va a la Sagrada Família, però el tipus de format dels actes que es fan a Catalunya són formats molt més petits. No estem parlant d'un format que pugui aplegar gairebé 1 milió de persones o 500.000 de persones, no? El més gran té un format que aplega 38.000 persones, que és Montjuïc. Montserrat són 8.000, Sagrada Família són 8.000, Sant Agustí són 300, la presó, els de la presó.
1: Els de la presó, sí. Vale? Estaran plens, aquests llocs
0: però,
1: estaran
0: però
1: plens.
0: Però hi haurà... Però la gent s'hi ha mogut i llavors el tipus de, la forma de gestionar doncs, ha estat diferent, i però la gent s'ha mogut i hi haurà gent participant-hi. Força gent.
2: I tot i que no s'han previst activitats concretes a la ciutat, entenc que sí que després això es veurà plasmat, per exemple, en algunes de les pregàries o en algunes de les homilies, no?
1: Indubtablement.
0: Les celebracions i demés. Ja fa temps que estem pregant per la visita. Tant per la visita a Espanya, com a Madrid, com a Canàries, com a Barcelona, evidentment.
1: És l'estat espanyol, que és el primer país, podem dir, de la Unió Europea. També que ens hagi escollit, també és d'agrair. Ja, també pel que comporta com a estats europeus, no? Però jo insisteixo, jo agraeixo més perquè coincidirà demà amb el centenari de Gaudí que hagi acceptat. Això és la visita.
2: Molt bé. Habitualment estem parlant de la visita del Papa, però des de moltes diòcesis sí que es fan visites a Roma.
0: Sí, sí, i des de la nostra. Sí,
2: des de la vostra.
0: Des de la nostra també.
2: S'ha preparat alguna...
0: L'any passat es va fer un pelegrinatge a Roma. Vale?
1: Sí.
0: El pelegrinatge diocesà, hi ha hagut parròquies i, a més, també s'han mogut a fer viatges a Roma.
1: Sí.
0: Vale? Amb el tema del jubileu, doncs, hi ha hagut aquest any passat bastant moviment.
2: El 2025 era el jubileu.
0: Bastant moviment cap a Roma.
2: Mm-hmm. Per tant, ara no teniu prevista...
1: No, per ara no.
0: Però, bueno, pot sortir en qualsevol moment.
1: I tant.
0: Només falta que 10 persones es posin d'acord i ja veuràs tu.
1: S'organitza ràpid.
2: Hem vist com el Papa pujava... a l'avió, per tant, ara sí està volant cap a Barcelona.
0: Sí.
2: El retard amb què ha començat el vol ens fa pensar que potser... Bueno, són 50 minuts des de Madrid,
1: sí,
2: i estava previst una mica més. Per tant, és probable que arribi a temps, no? Que vagi on time, com diuen els aeroports.
0: Sí.
2: En parlareu? El programa?
1: Sí, tant que sí.
2: Sí.
1: Serà com un resum, intentarem fer com un resum.
0: Sí, intentarem fer alguna cosa de resum.
1: I tant que sí.
2: Clar, amb enviada especial a la Rosa Maria, alguna de les,
1: i tant, això
2: de
1: sí,
2: les activitats.
1: Tinc l'obligació. Testimonial serà.
2: Doncs el que dèiem, en una hora comença aquesta visita. Només us vull preguntar una cosa. Aquests dies això està afectant el trànsit, està afectant el transport... Hem vist com des de fa mesos s'està preparant merchandatge. Tot això, què us sembla a vosaltres? Que espereu la visita d'una altra manera, no? D'una manera no tan comercial. Què us sembla això que hi hagi des de vanos a tasses a... Bueno, que és el que també hi ha al Vaticà, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sempre s'aprofiten aquestes ocasions. La gent aprofitem i el comerç som així, no? No és perquè... s'hagi de ser una cosa que s'hagi de fer, no? S'aprofita l'ocasió i mira, fan un negoci als altres,
2: no. No
1: és que sí.
0: No, també és un signe de que la gent et vols, a veure, et vols emportar un record físic d'aquell dia, d'aquella festa, d'aquella trobada, no? I bueno, pues aquest record físic sigui una tassa, sigui una samarreta que et tornaràs a posar, no? També és un signe de que per nosaltres és important això que està passant, no? Passa que després, a vegades, els negocis que es fan, dius, home, estan en el límit de l'ètica, no, alguns?
1: Sí, però, sí.
0: Però el signe aquest de que...
1: Sí.
0: A vegades hi ha gent que... Estic segur que hi ha més d'un grup que s'han fet samarreta per anar-hi.
1: Mm-hmm. És que, com deies molt bé, no? Per nosaltres és un signe, pels creients, en aquest cas, de tradició catòlica, no? És com si Sant Pere vingués, és el successor de Sant Pere, no? I a mi m'ha fet recordar com les primeres comunitats cristianes, no? Quan venia d'haver Sant Pere, tothom el volia veure tocar, perquè ell el havia vist a Jesús, havia vist canvi Sant Pau, no l'havia vist ni tocat. Ell sí, és aquesta mena de dir, ai, l'he vist, l'he tocat, l'he sentit, no? I potser és aquest signe exactament visible que també és...
2: Que t'has de... o que vols emportar.
1: Ah, exacte. Sí.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per ajudar-nos a entendre la importància d'aquesta visita per Catalunya i esperem que expliqueu al programa tots els detalls, el que falta a partir d'ara. Nosaltres
0: puguem.
2: Hem fet la prèvia, ara us toca el Presència Cristiana a explicar diumenge els detalls.
1: Fins una
0: altra. Molt bé, gràcies.
3: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Avui el convidat musical és Pau Donés, perquè va morir un 9 de juny de 2020. Ens quedarem amb el seu darrer treball musical, també carregat de simbolisme i carregat de moltes coses, d'un missatge molt profund. Eso que tú me das.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Pràcticament queden 13 minuts perquè siguin les 12. Saludem ràpidament la Núria Lujo, que avui s'ha quedat amb una mica menys de temps. Hola, Núria, bon dia.
2: Bon dia, tinguem.
1: Avui ben sola, sense la Rosa Maria, sí. Però ens parles de la llei de l'atracció.
2: Exacte.
1: I em deies, quan ho preparàvem, no t'ha acostat més al micro. Deixa que el micro t'atregui.
2: Vale.
1: Deies... allò que de vegades passa, no? que la gent, o que alguna gent diu, a mi em passa tal, o sigui, posem-li totes les paraules, a mi només em passen coses dolentes i al meu germà, al meu cosí, només li passen coses positives. Com pot ser que el món estigui tan mal repartit?
2: Exacte.
1: I per això dieu que això té a veure amb la llei de l'atracció, que es pot extrapolar moltes coses, eh? Jo deia, és la... Hi ha qui li diu bona sort, mala sort, hi ha qui diu l'energia, també hi ha qui diu que és la teva actitud davant de les coses, i això al final acaba funcionant, per bé i per dolent. Sí,
2: exacte, per les dues coses.
1: O sigui, acabes sí. atraient, la teva actitud acaba atraient una cosa més positiva o menys positiva.
2: Això és així, però no és perquè tinguis sort, mala sort, que tens bona energia, mala energia, simplement és com estàs tu.
1: Clar, vale. Clar, ho dic per aquella gent que ens està escoltant, bueno, que nosaltres sempre intentem explicar que això no és una cosa de vudú, eh?
2: No,
1: que
2: no, és... no, exacte, vull dir, anem a posar les coses clares. Clar. És a dir, si tu tens un dia que tot se't creua, que tu estàs malament, que tu t'ho veus negre, evidentment el que tu atreus, o atraus, diguéssim, és tot negatiu. Mm-hmm. Però és tal com tu estàs. Ara, si tu tens un dia estupendo, tot et va bé, o no et va bé, simplement vas amb un objectiu que això ha d'anar bé, i tu creus, és que tot t'anirà bé, per molt difícil que sigui.
1: Mira, amb això de la llei d'atracció, jo sempre penso en les parelles. És a dir, oi que hi ha gent que diu, no sé què em passa, que només acabo amb parelles que són un desastre, o que em fan la vida impossible, o que... Bueno, és que això és així. És a dir, la teva actitud...
2: Però aquí, aquí has entrat en un tema que té doble fil. Bueno, té doble...
1: M'he complicat la vida, no?
2: T'acabes de complicar la vida una mica. Però no per res, eh? Simplement perquè si tu... A veure, això és un KitKat, eh? I ho deixem aquí.
1: Sí.
2: Si tu tens una parella que realment no funciona i agafes una altra que és de la mateixa calanya, més o menys, estàs repetint un patró que vol dir que busques algú que vibra amb el teu pare, normalment, vale? amb el sector masculí. Encara que no t'hagi tractat bé o que t'hagi tractat molt bé, és igual. Estàs buscant algú similar. I què atraus? Pues algú similar. Allò clar. Que dius, jo no agafaré ningú com el meu pare perquè ell, pues, jo què sé, pues, bevia. Anem a posar-ho així. Tots els que tu trauràs seran gent que beu. Mm. Vale? Per què? Pues perquè realment estàs posant el foc que la teva parella té que ser així, encara que sigui el contrari.
1: Vale, és un KitKat, però no està tan desencaminat, perquè al final té a veure amb la teva actitud.
2: És el teu sentir...
1: Ets tu el responsable d'això,
2: sempre
1: no l'altre.
2: Sempre ets tu el responsable. Què passa? No, és que aquest una mala energia. Ja estem a l'exterior. No et passa res que tu no vulguis que et passi. Aquest és el missatge i aquest és el que... Que ni coses rares, ni que jo he invocat, res de tot això. És a dir, si tu estàs... amb tu, estàs bé i estàs en coherència, tot el que t'arribi et vindrà bé. Ara, si tu vas perdut, estàs enfadat amb tu mateix o amb el món, et vindrà tot el negatiu.
1: Però tu entens que quan dius aquestes coses la gent pensa això, en vudú. Aquestes són les del vudú, de i no.
2: Bueno,
1: és una cosa psicològica, vull dir. No és...
2: Totalment. És a dir, si tu, per exemple, jo et faig moltes sessions, però tu no vols, perquè tu estàs molt enfadada, ja podem fer sessions, ja pots anar al psicòleg, ja pots anar on vulguis, que allò no ho resoldràs. Ara, que tu estàs en pau en tu mateix, es comencen a solucionar les coses.
1: Clar. I de vegades no és que no et passin coses dolentes sobre el paper, eh?
2: Exacte.
1: És a dir, no és que de cop, perquè tens una bona actitud, ja no emmalalteix ningú al teu costat, ja la feina és meravellosa, no. El que passa és que tens una altra actitud per afrontar-ho.
2: Totalment,
1: és a dir,
2: totalment.
1: Les coses dolentes.
2: De les coses dolentes no les veus tan dolentes. És a dir,
1: clar.
2: Li veus sortides, li veus finestres, li veus portes. En canvi, si tens un dia de que no, o sigui, ho veus tot negre, no veus solucions, i moltes vegades dius, millor que me'n vaig a dormir. Pues sí, perquè realment estàs enfocat en un algo que no toca, vale? I no et sents bé. Llavors què passa? O surts pel carrer. A mi m'ha passat alguna vegada que estava com molt ofuscada i només m'explicaven penes i penso, "Per què m'expliquen penes?" Saps? I dius, "Bueno, passarà perquè tu estàs ahí embolada en tus movides, no?" I sí, sí, en canvi un altre dia, pues que jo pues estic molt millor, estic molt més tranquil·la i tot el que em ve és pues mira que m'he anat de viatge, que m'ha anat superbé, que ja he aprovat la suposició, jo què sé, tot és positiu, no? És a dir, que tu ho atraus. No li posem culpa ni a la del costat, ni a la meva mare, ni a ningú.
1: Sí? De tot això em sembla difícil. Una cosa, adonar-te de que això està passant, és a dir,
2: aquest és el missatge, prenent consciència d'això.
1: Clar, és molt saludable el que tu dius, fer un KitKat de veritat a la vida, anar-te'n a dormir o dir, ja ho penso demà això, o, mira, que te cita mejor, perquè si no acabarà el dia...
2: Exacte, jo sempre dic que un bon confessionari és un bon lavabo. Això és així. Tu estàs ara com molt... I estàs en un lloc que jo què sé, estàs a Barcelona, i tu que sí, he de fer... Jo me'n vaig al lavabo.
1: Sí.
2: Allà ningú molesta. T'agradi un no lavabo, és igual. Però almenys allà saps que respires, que tal, que ningú molesta, ningú qüestiona, no et sents invadida... i a funcionar. És a dir, que sempre hi ha llocs.
1: Ja, però adonar-se de que estàs en una actitud negativa és molt difícil.
2: Bueno, depèn del nivell de consciència.
1: Clar.
2: Si ara, per exemple, el que
1: estem fent...
2: Però no
1: hi ha un truquí o alguna forma de dir...
2: Para.
1: Mira, pregunta't això.
2: És a dir...
1: Vale, aturat. No?
2: Aturat. És a dir, tu portes un... T'aixeques a les 9 i són les 12 i no des pie en bola.
1: Para.
2: Para, vés al lavabo, vés a on vulguis, però que estiguis sola. Respira i dius, bueno, què està passant aquí? Bueno, pues que jo estic molt negativa. Vale. Què tinc que fer? Pues parar i agafar una altra carretera. A que quan et perds pares i te'n vas amb una altra carretera, perquè dius, o vaig cap a l'autopista o no arribaré...
1: Els de la nostra generació, sí. Els més joves miren el GPS.
2: Però també el GPS també se li va una miqueta a l'ollo.
1: Es perd un munt de vegades.
2: Per tant, és igual. És a dir, si... et dic una cosa, els GPS... també passa, és a dir, tu et portes un dia horrible i el GPS no funciona.
1: Bueno, clar, perquè no et comuniques amb, de
2: molt,
1: forma efectiva.
2: És molt heavy, això.
1: No et comuniques de forma efectiva.
2: Clar,
1: clar, té a veure amb la claredat mental o no que tens.
2: Té a veure el que tu atraus, és a dir, té a veure com estàs, hi ha dies que dius, que guapa que estàs. Pues que estic en sintonia, em sento bé, m'agrado... I fa 15 dies estaves igual, o fa 2 dies estaves igual.
1: Clar, no has canviat tant, eh? És
2: però,
1: la teva actitud.
2: Exacte, la teva actitud fa que ho vegis d'una manera o d'una altra. I és el que tu aquell dia rebràs.
1: Això és... Estem parlant tota l'estona de part negativa. De part positiva també, no?
2: Part positiva,
1: hi ha gent que va per la vida...
2: De part positiva
1: de todo va bien, todo va bien, todo es maravilla, todo es maravilla.
2: Bueno, todo es maravilla, pues perquè jo ho veu així, però
1: clar.
2: És com dir, a tu et va molt bé, tu ho expresses d'una manera i ho expresses d'una altra. Vale? Però al fi i al cap és dir... De veritat, que maca és la vida. Quan dius això, és que la cosa va bé.
1: Ja,
2: vale?
1: En general, sí. Deia, em sembla difícil adonar-te. Dius, tu té a veure amb el nivell de consciència i parar. Un cop pares i no només fas la parada per adonar-te que la cosa no està bé, perquè tampoc serà tot tan ràpid, eh? La gent no flueix tan fàcilment, és a dir, no, de cop no pares i dius, ah, em passa això? Ara
2: no,
1: una
2: però
1: parada
2: simplement
1: demà...
2: no és respiració, és a dir, jo no dic que si el teu nivell de consciència o mai has pensat, no... respira, filla, fes unes respiracions profundes, canvia d'energia, perquè tu la que respires el teu cos canvia, però respires a consciència.
1: I això és fisiològic, eh? Això,
2: això és fisiològic, aquí no estem fent res més que això. Només amb això, tu ja surts d'una altra manera. Què has fet? Parar, estar per tu i donar una ordre al teu cos, que és respirar. Vale? Amb això ja pots canviar. És a dir, estàs en una reunió... Un moment. Vaig a respirar i a veure si veig les coses més clar. I segur que canvia, perquè tu ja has fet alguna cosa perquè jo vagi millor.
1: Mm-hmm. Quan feu teràpia i algú la confronteu amb aquesta llei d'atracció, com ho feu? Directament... Perquè, clar, suposo que a banda de parar, si li ajudeu a... Bueno, entendre per què està atraient... Per què té aquesta actitud negativa, diguem-ho així.
2: Mira, recorda't que l'altre programa vam fer lo del mirall.
1: Uh-huh.
2: Pues aquesta és una bona reflexió. És a dir, tu li mostres, dius, això és el que tu estàs emetent. Llavors, bueno, diu, en sèrio? Clar, perquè realment el que deies, la gent no té consciència. Diu, sí. Dic, si tu canvies d'aquesta manera, tot canvia. No l'altre canvia, no. Tu canvies, tot canvia.
1: Estava pensant que fins i tot amb el mirall, amb això que deies, de l'actitud que tens en un moment vital, el mirall, però el mirall físic, el de veritat, el literal,
2: sí,
1: és molt explicatiu, perquè fins i tot, sobretot quan ens anem fent més grans, la nostra cara també reflecteix l'estat d'ànim que tenim. Totalment. És a dir, que la nostra cara i fins i tot algunes parts del nostre cos, no? I quan ens mirem, bueno, de vegades estem més encongits.
2: I aquella dita que los ojos son el espejo
1: de l'alma.
2: No? I aquella dita tan estupenda. I realment és tota la raó.
1: Clar.
2: Vale? Tu veus uns ulls tristos o inflamats, o tens moltes bosses i dius, mare meva, aquesta porta... O al revés, vens aquí i tens una cara supermaca, que has dormit superbé, que tot et va funcionant... Uau, però què et prens? Dic, no, estic bé, simplement clar, veig la meva vida des d'un altre lloc.
1: Aquesta és la clau, no? Veure la teva vida des d'un altre lloc, començant dient, a tu et van les coses malament, però a no sé qui li van bé, no. És que ara estàs mirant la teva vida des del lloc, no sé si idoni, però més saludable segur.
2: Bueno, és que, a més, és una cosa que el teu cos et respon, És a dir, oh, que bé que estic,
1: sí,
2: que tranquil estic, vale? I jo, bueno, et posava també l'exemple de quan vas als llocs. Tu entres a un lloc i dius, jo aquí no entro. I per què no? Pues perquè la teva energia o la teva manera d'estar no és la mateixa i hi ha un xoque. Millor anem al del costat. O al revés, entro, jo d'aquí no em moc. Porto aquí una hora i sembla que portin 5 minuts.
1: Clar.
2: Per què? Pues perquè està en coherència amb tu, perquè hi ha un estil de calma. És igual que la gent que va a la discoteca, li encanta, pues perquè està en aquella vibració, és dolenta. No.
1: Clar.
2: Simplement està en aquella vibració, té ganes de cachondeo, té ganes de festa, i va bé. Ara, va un altre que és una miqueta així xilau, i et diu, jo que no em quedo.
1: Bueno, i fins i tot la mateixa persona en moments diferents,
2: Clar.
1: Oi que hi ha moments
2: però si tu
1: que...
2: estàs programada que te'n vas de festa, no te'n vagis un xiulat, perquè és que et posaràs dels
1: clar,
2: nervis.
1: Clar. Sí. I a l'inrevés igual.
2: I a l'inrevés igual.
1: Si volcaves calma...
2: I te'n vas allà i dius, mira, xata, jo me'n vaig a casa, no?
1: Clar.
2: Però per què? Pues perquè nosaltres emetem una vibració en aquell moment i estem en coherència amb ella... I dius, uau, doncs aquí em quedo, no?
1: Doncs aquí ens quedem perquè hem d'acabar el programa. Núria,
2: bueno,
1: moltíssimes gràcies.
2: Això ha sigut una visita de metge avui.
1: Ha estat fiu-fiu. Bueno, però hem entès molt bé allò de la llei de l'atracció.
2: Moltes gràcies.
1: T'espero en 15 dies.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Amb això posem punt i final al Rubí al dia d'avui. Recordeu que tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Joques.
4: Futbol.
3: Bàsquet.
4: Hoquei.
3: Handbol.
4: Waterpolo.
3: Tenis taula.
4: Rugby.
3: Voleibol. A l'Enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
5: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Que galeros que reciben el canción y que la tiene ya toda así, va bien para...

Bona tarda, són les 7 i 7 d'aquest dimarts 9 de juny de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem aquesta setmana amb un especial dedicat al mercat de fitxatges, que ja comença a deixar els primers moviments de cara a la temporada 26-27. Analitzarem els rumors i els interessos més destacats, amb noms propis com Julián Álvarez, Bernardo Silva, Cucurella, Marroca o Rashford. També parlarem dels plans dels grans clubs de la Lliga i de quins fitxatges poden marcar l'estiu futbolístic. Tampoc podem passar per alt l'única notícia destacada de primera divisió. Florentino Pérez torna a ser president del Real Madrid. Analitzarem si la seva continuïtat pot aportar allò que necessita el club per posar fi a la ratxa sense títols. I acabarem el programa parlant de més futbol, que no hi pot faltar. En aquestes jornades, gran part de l'emoció es viu a les categories inferiors. Per això no les fa menys importants. A la Lliga Hypermotion, les semifinals han deixat l'empat entre el Castelló i l'Almeria, mentre que el Màlaga es va imposar les Palmes. Tot queda obert de cara als partits de tornada, que decidiran quins equips accedeixen a la final. Pel que fa als play-offs d'ascens a la Lliga Hypermotion, Pontferradina i Celta, Fortuna, d'una banda, i Sabadell i Zamora, de l'altra, es disputen en eliminatòries de doble partit l'oportunitat de pujar de categoria. Analitzarem l'estat de forma dels equips i les seves opcions per aconseguir l'ascens.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit d'aquest dimarts 9 de juny. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des d'aquest, el teu programa Long Play, on la música és la protagonista. Et fa companyia qui et parla, sóc en Xavi Baltà, i avui per obrir el programa, doncs una balada preciosa i plena de sentiment anomenada I Can Stop Loving You, del cantautor de Sussex, Anglaterra, Leo Sayer.

Aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita originalment per Billy Nichols, el primer en llançar el senzill, però cal dir que la versió que es va fer més coneguda, arribant al número 6 de les llistes britàniques, va ser aquesta que estem escoltant del 78, que pertany a l'àlbum homònim del Leo Sayer, que portava el mateix nom. I Can't Stop Loving You. Així et donem la bona nit i les gràcies per estar en aquesta sintonia 9917 des de la Ràdio del Vallès, en Ràdio Rubí, en antena Long Play.

Aquesta versió en solitari d'aquest senzill Have You Ever Seen the Rain, una cançó original de la Creedence Clearwater Revival, l'està interpretant des de l'àlbum Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, un àlbum d'estudi en solitari de John Fogerty, publicat el 22 d'agost del 2025 a través de la discogràfica Concordia Records. Cal dir que ell, en John Fogerty, que n'era el cantant i guitarrista de la formació Creedence Clearwater Revival, va compondre aquesta cançó i la va escriure en un moment de gran tensió interna abans de que la formació es dissolgués. Està inclòs en l'àlbum d'aquesta mateixa formació publicat en el 71 que portava per nom Pendulum, on també hi trobàvem un gran èxit, Hey Tonight.

la ràdio, deixant-nos endur per grans cançons com aquesta que estem fent sonar ara mateix, Summer, una de les peces més cèlebres i evocadores cinematogràficament parlant del cantautor nord-americà Bobby Goldsboro, llançada el juny de l'any 73. But the memory lingers. Aquesta cançó dona títol al seu àlbum d'estudi Summer, the First Time, publicat aquell mateix 73 per la discogràfica United. I la lletra narra de forma nostàlgica la història d'un adolescent de 17 anys que té la seva primera experiència romàntica i sexual amb una dona madura de 31 anys. I ara la ràdio, deixant de bandejar aquesta cançó, el gran Burt Bacharach amb aquesta cançó.

Doncs, i senyor, Make It Easy on Yourself és una de les obres mestres més emblemàtiques de la història del pop melòdic, composta pel genial Burt Bacharach a la música i amb la lletra del seu inseparable col·laborador, en Hal David. Com a compositor, Bacharach va crear la cançó originalment l'any 62. Més tard, la va incloure en un àlbum d'estudi del 69 que porta el mateix títol que el tema que acabem d'escoltar justament. Però la versió més famosa és del 62.

Sonant a la ràdio, Homely Girl, una dels grans clàssics de la música soul gravat originalment pel grup vocal nord-americà The She Lights el desembre del 73. Aquesta cançó va ser el seu tercer i últim senzill del seu sisè àlbum d'estudi anomenat de forma homònima The She Lights. Tot i que la versió d'aquest grup és la fundacional, la cançó va rebre una segona vida massiva a finals dels 80. Va ser el grup britànic The Rick i UB40 que en va fer un cover l'any 1989 per al seu disc Labour of Love 2. La seva adaptació al ritme reggae va ser un èxit aclaparador a tota Europa i va tornar a portar la cançó a les llistes d'èxits globals.

Aquesta versió que estem escoltant de Wilty és una interpretació històrica molt especial que pertany al cèlebre concert One Night Only dels Bee Gees, gravat en directe a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Era un 14 de novembre de l'any 97. Wilty és un dels duets més icònics i elegants de la història de la música pop, llançat al setembre del 80. Tot i que sovint s'associa directament als Bee Gees, en realitat és una col·laboració magistral entre dos grans, Barbara Streisand i Barry Gibb, que era el cantant principal d'aquesta formació. La cançó dona títol al 22è àlbum d'estudi de Barbara Streisand, que portava per nom Wilty. Es va publicar el 80 i es va convertir en un disc molt important a la seva carrera. Va ser el més venut en realitat de la seva carrera, més de 20 milions de còpies arreu del món.

La recordes d'aquesta cançó, Just For You, una peça pop-rock melòdica del cantautor i teclista britànic Alan Price, llançada en el 77. S'inclou en el seu àlbum d'estudi homònim, que portava el mateix nom, Alan Price, publicat per les dues discogràfiques, la Jet Records i la United. Alan Price és una figura molt respectable en el món de la història del rock, especialment conegut per haver estat el teclista original del mític grup The Animals. Amb el seu icònic i dramàtic solo d'òrgan amb aquella gran cançó The House of the Rising Sun.

Una noia especial, Especie i Ladies, una de les balades de Sweet Soul i Rhythm and Blues més icòniques de principis dels 80, gravada pel trio vocal nord-americà Ray Goodman and Brau, que durant els 70 es van fer anomenar primer The Moments. Llançada a finals del 79 com a senzill avançat del seu àlbum de debut homònim, Ray Goodman and Brau, la cançó es va convertir en un èxit absolut a principis dels 80. Arribaria al número 1 de la llista de Rhythm and Blues del Billboard i aconseguiria un espectacular número 5 a la llista de pop general del Billboard Hot 100 americà.

Sense cap tipus de dubte, aquesta cançó és la banda sonora definitiva del moviment hippie de l'any 1967. A Winter Shade of Pale estem escoltant una versió especial 50è aniversari inclosa en un àlbum que portava per nom Hitting Flips, que dona títol a l'àlbum recopilatori digital de la banda Procol Harum, publicat un 3 de maig del 2019. Amb aquesta cançó debutava la formació de rock psicodèlic i progressiu Procol Harum, era un 12 de maig de l'any 67. Es llançava la cançó el 8 de juny del 67 i arribava al número 1 de la llista del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, déu-n'hi-do. A més, va triomfar arreu d'Europa, incloent-hi, com no, el nostre país, aquí a Espanya. Con su blanca palidez, recordada a la ràdio.

música que ens acarona durant la nit del dimarts, The Way You Look Tonight, interpretada per Steve Thriller. És una de les versions modernes més estimades i reconegudes de l'escrit American Songbook. Va tenir un paper fonamental en la seva carrera, ja que va suposar el seu salt de productor musical a cantant d'èxit. Steve Thriller la va incloure com a eix central del seu àlbum de debut oficial com a vocalista, titulat A New Standard, publicat l'any 1999 sota el segell Atlantic Records. Però aquesta peça no és original dels anys 90, va ser composta originalment l'any 1936 per Jeremy Kern a la música i Dorothy Fields a la lletra, per la pel·lícula, gran pel·lícula musical Sewing Time, on la cantava evidentment el gran Fred Astaire. Aquell mateix any va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original.

Només amb un programa com aquest, en el Long Play, pots gaudir d'una cançó de quasi 10 minuts. Perquè estem escoltant Feel So Good, és la composició de jazz, pop instrumental més famosa i reconeguda del trompetista i intèrpret de Fiskorp nord-americà Chuck Mangione, llançada a finals de l'any 77. Dona títol al seu desè àlbum d'estudi que portava el mateix nom, publicat sota el segell AM Records. El disc va ser un èxit descomunal, arribant en el número 2 de la llista Billboard 200 d'àlbums generals. La versió editada, la més curteta, que es va fer per la ràdio, evidentment, arribaria al número 4 de la llista Billboard Hot 100, era el juny del 78, i va coronar el número 1 de la llista també dels adults contemporanis. Manquen 11 minuts per les 11 de la nit. Estem en directe des de la 99.7 FM, des de la Ràdio del Vallès. Evidentment, això és en Ràdio Rubí. I com cada dimarts, doncs estem fent una selecció de grans èxits. Grans èxits que recordo que sonen aquí, en el programa Long Play.

Aquesta fantàstica versió va ser composta el 1960 pel geni de la música brasileira Antonio Carlos Jobim. I estàvem escoltant, doncs, The One Note Samba, interpretada per la gran cantant nord-americana Eddie Gorme, una meravellosa adaptació del jazz vocal llançada en l'any 63. S'inclou en un dels seus discos més venuts i aclamats, titulat Blame Me in the Bossa Nova, del 63, llançat per la Columbia Records. I aquí a Espanya, Eddie Gorme és molt recordada i estimada per les seves grans col·laboracions amb el trio Los Panchos.

Aquesta peça amor interpretada per la gran i inolvidable Doris Day és una versió vocal preciosa i captivadora. Es va llançar l'any 63. La seva veu dolça i elegant sintonitza la perfecció amb el romanticisme d'aquesta melodia. Es va incloure en l'àlbum d'estudi titulat Love Him del 63, que va editar la Columbia Record Undis, on Doris Day versionava grans balades d'amor de l'època. Doris Day, què dir d'ella? Una de les grans estrelles del cinema de Hollywood, recordada per pel·lícules com Confidencias a Medianoche o L'home que sabia massa. És precisament en aquesta pel·lícula on Doris Day canta per primera vegada la seva cançó més important. Segur que la recordeu. Què serà, serà.

0: Sonant a la ràdio l'èxit més acaparador i reconegut de la carrera de la britànica Dusty Springfield, llançat al 66. You don't have to say you love me. Es convertiria en l'únic número 1 absolut d'ella mateixa a les llistes del Regne Unit i va arribar al prestigiós número 4 del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Amb aquesta cançó hem arribat al final del Long Play. Salutacions, soc Xavier Baltà, produint aquest programa. Que descanseu i que passeu bona nit. A reveure i fins la propera.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
3: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, la Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM aquí a Ràdio Rubí. Prepara't que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vèrtigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: estàs? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ens t'explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vèrtigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no?
0: Bueno, i tant.
1: Em poso a parlar en castellà, que
0: com tu et sentis més còmoda. Millor.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida. Literalmente, o sea, me ha abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: El descrius com el teu diari personal fet sí. Cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient de que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de, com el que portava a dintre, i em vaig donar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. Llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no?
0: Sí,
2: a l'ADN. I tens ADN també d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leona Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, que hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment. I sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? perquè t'ha superat una mica, sí, com l'emoció...
1: Bueno, realment, les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos, literalment, bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors, tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Mm. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. Es que al final es autobiográfico lo que hago, entonces...
2: Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vértigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Moltes coses. Vértigo del paso del tiempo. Vértigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vértigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
2: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también. A crecer.
2: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Que a veces la gente, bueno... digamos, en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos, y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
0: Sí, tal qual. Pues ha de compartir, no?
1: Sí.
0: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí,
0: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Wow,
2: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cartelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar?
1: Pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigo?
1: Bueno, i dos, vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
2: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps, vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe. Ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
0: A capella, que ja sabem
1: sí.
0: Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí.
0: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro,
0: que, sí. Que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem ser, sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar el micro. Però...
0: I espera, això ho gravem, eh? Sí, sí.
2: Com t'agrada,
0: Carmen? La Cuca em diu, grava.
2: Com,
0: sí,
2: com t'agrada
0: sí.
2: Això, eh, tu?
0: M'encanta. Però és que és
2: a mi m'agraden les exclusives, ja. A tu t'agrada les cançons en directe.
0: Tal qual. O sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: l'hago
2: espai
1: per a
2: i, als, i als nostres oients.
1: Vale, pues a ver. Vale.

0: destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Uah.
2: Ala.
1: Uah. Així, eh? Tal qual. Pim, pam.
3: Jo, els pèls de punta, no? Vull dir, sí, podria sí, ser sí, com un resum de la temporada, no?
1: Ai, aquí. Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Ah, parlava de la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa.
3: Total.
1: També.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, contàvem, no?, que ens queden dos programes més, no? Que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta,
2: sí,
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
2: Sí,
3: no?
2: Total. No, claro. Aunque bueno, he de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque... Aunque las cosas no estén viendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, eh? Que, no? Eslògan famós, no? El amor todo lo puede.
1: Entenc,
3: no,
1: no, entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant sí, això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
2: Sí, total. Però al final no, eh? Se me ha impuesto el destino, però no passa nada.
1: I parlant de destí, com què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí, a mi m'agraden les exclusives, o sigui que claro, ens pots avançar alguna cosa, no?
2: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí, i això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Mm. Así que estáis todos invitados, si vos.
1: És gratuïta l'entrada?
2: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, el casino i el random, crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora sí, és? El dia 21?
2: De... El 21 de juny a les 7, en teoria. A les 7.
1: Ah, interessant, eh?
3: Buscarem.
2: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal.
1: Perquè... No, ens ho passes i nosaltres sí, ho comentem aquí al programa.
3: Vale.
1: Home, això ho hem de seguir.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I com reps? Que la gent, quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
2: Ai, jo estic encantada. És que... o sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat.

0: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco un directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Todo lo que sea experiencia encima de un escenario, cuanto más mejor.
1: Porque... ¿Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
0: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part, és com... va molt acord amb l'estil que faig, llavors... és xulo, també.
2: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvia les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí. No? Més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
0: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent, com que realment connectes amb la persona, i a més les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també com el que l'artista fa com variacions de la cançó, no sé, és com una altra energia.
1: I pel públic també, es rep diferent.
0: Sí.
1: Jo sempre dic que, has parlat de Razzmatazz, hi ha la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites, i és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
0: Sí.
1: Llavors és per mi superimportant com a públic.
0: Total.
1: Sí, no sé si tu ho reps igual, però jo ho sento tal qual i cada cop més fan d'això.
0: A mi m'encanta.
2: Aquí a l'Inspira també moltes vegades fem aquesta pregunta. Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem soles. Quin equip tens al darrere?
0: Pues mira, jo treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid, i el vaig conèixer fa com un any i la veritat és que hem fet com match i diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte a nivell, o sigui, producció musical em refereixo, i també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores i m'agrada molt, perquè sí que és veritat que jo sóc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes, o per exemple, jo què sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repente dic una idea i l'altra persona diu una altra i em desbloqueja a mi alguna cosa al meu cap que és com, ostres, però això no ho havia pensat, mira, i de repente jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
2: Com ens enriquim si estem obertes? Perquè a vegades, no? Si estàs tancada no entra res allà, no? Però si ens obrim, no? Com ens enriquim moltes, moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projecteu
1: col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
2: Què t'agradaria?
1: Somiem amb tu.
2: A un any vista? O vinga, fem un any vista i a 10 anys
1: any
2: vista.
1: Any vista, vinga.
2: Any vista, comencem any vista? Per any vista.
0: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, ¿no? Pero en ese me vale, vamos, yo encantadísima.
1: Doncs vinga, un any vista, projectem.
2: Vinga. I d'aquí 10 anys vista, què?
0: Ja
2: m'estic anant lluny, Estic anant lluny.
0: Fuà. A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Para mí eso sería... Es que, claro, 10 años ya tendré 34.
1: ¡Re, una
0: Entonces,
1: nena! Una nena.
0: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
2: Bueno, que això,
1: tenim feina,
2: que jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes,

0: moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens ha inspirat, al final. Sí, sí, total.
1: Clar, és que al final, aquestes relacions intergeneracionals, sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, que sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
0: Que s'estan obrint camí. I la Joana sembla ser, Joana Cras, que t'estàs obrint
2: a poc a poc.
0: Ens queden dos minuts. Jo et vull preguntar per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
2: Sí.
0: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
2: Aquesta idea va ser meva, he de dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
0: Sempre, sí, chisme.
2: Ens encanta. Esto era casa de mi ex.
0: Vale.
2: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
1: ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
2: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente... es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día que sea.
0: Sí, sí.
2: Me gusta mucho como hacer esas sorpresas con flores, entonces... bueno, pues es básicamente eso.
0: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Cras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Cras, i també a regalar flors.
2: Claro que sí, son preciosas.
0: Encara que no hi hagi un dia festiu, el motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
1: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Cras.
0: Sí, el combo.
1: Que és la combinació perfecta.
0: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
1: Home, i tant.
0: Sí,
1: no podem marxar sense escoltar un tema que és Vértigo.
0: Sí, però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspirat d'aquí un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound amb vistes al mar.
2: Por favor. Ojalá venga y diga.
0: D'aquí deu, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
1: Bé, que ens ha parat el destí.
0: Que ens ha parat el destí.
1: Sí.
0: I
1: que
0: si
1: no ens foti a nosaltres.
0: Que li fotin el destí. Tu.
1: Exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
2: Moltes gràcies.
1: I et continuarem escoltant,
2: M'ho he passat molt bé, merci.

0: I seguim a l'Inspira de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM. Anem a Reus per parlar amb David Hidalgo, que publica el seu nou llibre de 17J. Bona tarda, David, el tenim per videotrucada. Comprovem que tècnicament estem connectats. David, ens escoltes? Et veiem, eh?
1: Alto y claro.
0: Molt bé.
1: Alto y claro.
0: Ja està, tenim aquí de nou. Li deia la Cuca, a la meva companya, li recordava que ja havíem tingut el David Hidalgo, l'havíem tingut aquí per parlar del teu projecte audiovisual, i avui doncs ens sorprens amb un canvi de registre per parlar de la teva novel·la, un thriller polític que hauran de resoldre els espectadors / lectors.
2: Tenim moltes idees, últimament.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què va passar exactament, David, aquell 17 J, i què et va empènyer a tu com a periodista tancar-te a escriure aquesta història?
1: Bé, doncs, com a periodista, t'he de dir que jo no soc periodista, realment. Jo soc guionista, soc director de cinema i publicitat i soc realitzador audiovisual i de continguts, a part de divulgador d'intel·ligència artificial, videomàrqueting i demés. La meva realment façana de periodista és només d'observador de la realitat, però no sé, és com, fins i tot m'ha resultat una mica pedant, no? Això, dir-me a mi mateix com observador de la realitat. Però, bueno, d'alguna manera sí que sempre que escric o creu, me baso molt en la realitat, d'acord? El que passa és que després sempre li dono una volta bastant ficcionada, no?, a tot plegat, perquè al final el que vull és entretenir, en última instància. No vull tampoc fer proclames polítiques, tot i que aquesta novel·la té molt de política i vull pensar també que té molta part discursiva, però sobretot que farà que molta gent que la llegeixi s'hi senti identificats, identificades, no? Però bé, la motivació principal d'aquesta novel·la realment era fer una història que en aquest clima que tenim de descontent polític, que és majoritari, no?, vagi més enllà de les banderes, dels partits polítics, de les proclames, no?, i que al final vagi a l'essència de l'ésser humà, que és al final que, bueno, totes les persones volem prosperitat, totes les persones volem sentir també que tenim uns dirigents que es preocupen per nosaltres, que volen el nostre benestar, i estem veient que després, a l'hora de la realitat, no és del tot així, que al final cadascú mira pels seus propis interessos, que surten mil trames de corrupció i, d'alguna manera, s'ha generat un clima que ja va més enllà del descontent cap a certes polítiques. És un descontent sistèmic, és cap a tot el sistema que ens envolta, no? Uh-huh. I és una mica el que volia reflectir i també parlar una mica, doncs, d'aquesta era que tenim ara de viralització, de tendències, no?, i barrejar-ho tot al final en un còctel que al final és un thriller polític d'intriga, no?, que sobretot el que pretén és intrigar, mantenir el lector enganxat, no?, a cada capítol, a cada pàgina, i explicar una història potent.
2: Mm-hmm. Hi ha molta documentació, no?, darrere d'aquest llibre, perquè parlar amb testimonis de fets tan complexos i remoure records, que de vegades ens fan molt de mal, no deu haver estat gens fàcil, no?
1: Doncs mira, és que de fet, clar, per aquest llibre al final s'ha d'entendre la trama, per realment entendre d'on parteix tota aquesta documentació. Jo al final he creat una història que és: què passaria? I això és una pregunta que tothom es podria fer, no?, en algun moment. Què passaria si tu tinguessis segrestat i lligat a una cadira al president del govern, no? Què li diries, què li faries, com el tractaries, no? I a partir de llavors jo ho he portat més lluny. El president del govern, que és un president fictici, Gerardo Salerno, té 60 minuts per davant, ja que està segrestat per una parella, ell i ella, que van disfressats amb màscares de xais, amb masks, sí. I bàsicament el que té 60 minuts. Té tres opcions, d'acord? La primera és confessar, ja que està acusat de molts delictes de corrupció dels quals ell diu que no és culpable. Bueno, si confessa, no serveix com a prova contra ell en un judici, però sí que, d'alguna manera, tota la seva carrera i les possibilitats de ser reescollit en les reeleccions se'n van a Norris, anem a dir. La segona és defensar-se, i com hi ha un comptador de vots, ja que és una retransmissió a la Dark Web, és un streaming online, el judici que mai tindran tribunals i que li fan ell i ella és un judici online, hi ha un comptador de vots, i no ser inculpable. Si surt innocent i ell s'ha defensat i ha demostrat amb proves i demés, surt lliure i a sobre, diguéssim, beneficiat políticament. Però si surt declarat culpable, doncs ell i ella l'assassinaran en directe. Li faran una execució online.
0: Wow.
1: Clar, aquesta és la trama del llibre. Mm. I realment, per poder justificar una història així, clar, estem partint d'un món fictici on d'alguna manera s'ha de ser versemblant però no necessàriament realista, però és veritat que tot i que jo controlo les regles, volia tenir unes bases mínimament versemblants i realistes. És a dir, hi ha, per exemple, certs procediments policials, no? Hi ha informació també una miqueta tecnològica. Per exemple, l'altre dia, rellegint el primer capítol, em vaig adonar que té molta terminologia electrònica, no? I digital, però és necessari perquè si tu ja estàs creant un univers on, vale, amb aquest tallafocs estan prevenint que els hackegin la IP, no? Per exemple, o una VPN, etc. Si tu ja planteges un món amb unes bases i està tot bastant documentat, després ja és alimentar-lo amb els teus detalls. I políticament també hi ha molta documentació, perquè d'alguna manera m'estic inspirant en la història general d'Espanya, especialment durant la democràcia, en els casos tant de corrupció com fins i tot alguna catàstrofe natural. O sigui, realment és un llibre que parla de moltes inquietuds de la població i dels votants.
0: I més enllà dels grans titulars polítics o judicials, David, quin és el missatge humà que t'agradaria que s'endugués al lector quan tanqui l'última pàgina del llibre, de 17J?
1: És una molt bona pregunta. És un llibre que al final la gran pregunta que fa és: en aquesta situació, i tu què faries? I no només és una pregunta que és el que cadascú pensaria, no? En plan, si tu fossis el segrestador, no? No, no, és que també arriba al final del llibre i realment pots entendre l'ésser humà que hi ha al darrere del president. Ell és l'antagonista de la història, però pots entendre certes coses. No, potser no les compartiràs, però com a mínim te dono totes les peces i tota la informació perquè entenguis a cadascun dels personatges. I, per tant, la gran pregunta és: en aquesta situació personal que té cada personatge i la seva realitat personal, tu què faries?
0: És a dir, que et poses en la pell ben bé d'aquesta persona a la qual s'està jutjant.
2: I tant.
0: I donem el poder al poble.
2: I
0: al
2: podem
0: final
2: jugar
0: és qui jutja.
2: Amb aquesta realitat i aquesta ficció, em sembla una cosa molt innovadora. T'haig de dir que m'estan agafant ganes ja de tenir el llibre entre les meves
0: sí,
2: mans.
0: Sí, el que passa és que tenim la tauleta de nit, que moltes vegades
2: sí,
0: que no
2: hi
0: caben més llibres, però aquest també s'hi sumarà.
2: I tant,
0: aquest
2: i tant.
0: Aquest segur que s'hi sumarà.
2: David, jo li comentava a la Carmen que t'espero aquí a l'estudi, perquè a mi el que m'agrada és mirar la gent als ulls i poder preguntar i que aquesta entrevista ens doni una mica més de joc, eh?
1: Sí, no, jo estaria encantadíssim d'anar un dia a Rubí, als vostres estudis. Quan em convideu, doncs fem que passi i jo estaria encantadíssim, la veritat.
0: D'entrada, tens prevista alguna presentació, signatura de llibres per aquí, per la zona? Zona, vull dir, bé, Barcelona...
1: Doncs mira, jo ja vaig fer un parell de presentacions, una a l'Hospitalet de Llobregat a Torrebarrina, l'altra a Montcada i Reixac, al Café Colón, i ara ho pauso una miqueta, perquè bàsicament estic veient que les presentacions costa una miqueta que les persones hi vagin, vale? A part s'apropa l'estiu, estem al voltant de Sant Joan, ara vindrà el juliol, l'agost... Llavors segurament el que faré ara serà donar forma a unes presentacions que siguin una mica xules, vale? Que siguin unes presentacions on fins i tot més enllà de presentar el llibre, que també jo crec que és prou potent, però més enllà d'això també donar contingut de valor a les persones que vinguin, vale? Que s'emportin un coneixement de com s'ha fet aquest llibre, de fins i tot que entenguin el context que hi ha al darrere. Aquest projecte era un projecte de pel·lícula inicialment i després ja ho vaig reconvertir en una novel·la perquè tingués realment molt més suc, molt més cos, poder desenvolupar la història sense limitacions de pressupost, de temps, etc. Llavors, en aquest sentit, crec que tot aquest procés creatiu m'agradaria poder compartir-lo amb cara i ulls, no? Llavors, jo crec que a partir del setembre sí que tornaré a fer presentacions i demés, i conferències. I, bueno, si sorgeix doncs, qualsevol, ja sabeu
2: jo,
1: que estareu
2: David,
1: avisadíssimes.
2: Prenem nota de tot això. Al setembre, inici de temporada, potser series un bon convidat per començar la temporada amb aquesta energia i amb aquesta vibra. I jo crec que això de sèrie per a Netflix, això pinta molt bé.
0: Pinta molt bé, també, sí.
2: Eh que sí? David, jo...
1: Manifestem-ho, m'encantaria.
2: Mira,
1: he
2: manifestat amb la Joana el seu projecte per d'aquí un any, o sigui que tu d'aquí un any també el mateix, eh? Projectant cosetes tan xules.
0: Sèrie Netflix.
2: David, queda pendent que vinguis, que ens veiem, i et convidem a que et quedis perquè tenim una recomanació molt xula, ara, pel final del programa, que jo crec que t'agradarà.
1: Doncs aquí em quedo.
2: Com us comento avui, a les recomanacions portem una proposta que ens ha robat el cor i unes quantes rialles. Nena! Què us sembla quan dic nena?
0: Amb moltes A's i amb exclamacions.
2: Molt, molt així, molt nena, eh? Molt, sí. Molt d'èmfasis. Doncs és una comèdia creada i interpretada per Maite Buenafuente i Angie Savall, que posa el focus i el valor en les persones cuidadores. Una obra que fa riure, fa pensar i recorda que cuidar i deixar-se cuidar és cosa de tots. Benvingudes al programa.
3: Moltes gràcies.
2: Jo, aquest binomi... Jo he vist algun tràiler, eh? He tingut l'oportunitat de veure algun teaser de l'obra i realment... Ostres, és una realitat pura i dura, eh? Com va néixer aquesta idea?
3: Doncs mira, aquesta idea va néixer de que nosaltres vam estar en una sèrie de televisió i vam estar 3 mesos treballant juntes i ella cuidava sa mare, jo de la meva, i aleshores, a les hores dels dinars era com està la mama? Com està... No? I com estàs cuidant a la teva mare? Sí, jo també. I com que les dues tenim aquest humor que tenim, doncs ens rèiem de... Ah, avui la mama m'ha dit això, la mama... I aleshores, doncs, bueno, quan vam acabar vam dir això tenim que portar-ho al teatre i posar-ho en humor.
4: Sí, perquè són moltes les nenes que hi ha, eh? Moltíssimes.
3: Moltes,
4: no vull dir la paraula patir, perquè tampoc és patir, però sí que és una etapa dura la de cuidar les mares grans, perquè nosaltres també ja som grans, encara que estem estupendes, perquè avui dia la gent envelleix molt bé, però clar, no deixem de ser persones grans que cuidem de persones grans, i la mama tot el dia està dient nena, nena! I clar, vam dir, el títol no vam dubtar ni un moment en quin seria, no?
2: Sí. Ho teníem clar.
4: Sí, la tenim traduïda al castellà, allà, amb la qual el títol funciona igual.
3: Sí, sí.
4: I bueno, hi vam posar fil a l'agulla, vam escriure a 4 mans i ha sigut meravellós el procés. Fa un any que es va estrenar a Reus, no?
3: A Reus, sí.
4: A Reus, justament, al Teatre Fortuny.
2: Aquestes connexions ens encanten.
4: Ai, Reus, perquè jo he sentit que estàveu amb Reus.
0: M'encanta, sí.
4: I ara justament va agradar, es va difondre i ara ho hem portat al Teatre Muntaner, que ara és Teatre Muntaner, i aquest diumenge acabem temporada i si tot va bé, ens han dit que seguirem i tenim bolos i coses que anireu sentint
3: sí.
4: Por ahí.
0: Com ho feu per per ajuntar aquest missatge amb la comèdia? Perquè té un missatge molt important al final.
4: Perquè és... la...
3: Sí, digues.
4: No digues, carinyo. No, dic que el riure, la comèdia, creiem que és l'única sortida al dolor, a la tensió, a moltes emocions, no? I sí. Nosaltres, és el que deia ella abans, el sentit de l'humor ens ha salvat.
3: Ens ha salvat, sí, perquè a més en els assajos, que d'això ja ho havíem dit sí. quan estàvem escrivint-la, sí. podia alguna de les dues faltar, i va faltar sí. la meva mare sí. en els assajos abans d'estrenar. I la veritat ha sigut terapèutic, també, perquè, vull dir, el fet de posar en la meva boca les paraules de la meva mare, perquè jo faig de la meva mare, ella fa de la seva, jo faig d'ella, ella fa de mi, jo faig de mi, ella fa d'ella... Vull dir, fem uns canvis així, sí. però, clar, el fet de posar el que sempre deia ma mare i, bueno, no? Sí. I passar-ho amb humor... ha sigut una bona teràpia, encara que després hi ha el dol, lògicament.
4: Però ha fet un dol, jo sempre dic que ha estat una campiona, l'Angie, perquè ha fet un dol en carne viva, eh? O sigui, és de dir, vinga, va, pobreta, se'n va anar i vam reemprendre els assajos i vam seguir i la seva mare parla per boca d'ella. La meva encara està viva, hi ha dies que arribo a casa i sembla que estigui al teatre, eh? Vull dir, jo estic a casa i igual, el mateix. Sí. Li dic el mateix que dic al teatre, vull dir que pràcticament la meva mare seria una bona intèrpreta també.
2: Portar-la a l'escenari.
4: No, ja està acostumada. No, és que de fet que hi ha anat a programes i a coses.
3: Clar,
4: home,
3: sí.
4: Però vull dir...
2: Home, vosaltres sou d'una saga
4: sí,
2: important.
4: Sí, ella ara, perquè la pobra no pot caminar, però de cap està perfecta, eh?
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
2: I ella també era actriu?
4: No, però amb els anys...
3: No, però
4: són
3: molt teatreres.
4: Són molt teatreres. És molt peliculera, ma mare. Ma mare és peliculera.
3: Aquestes coses ho fan de tant manera que ens toca.
4: Sí, no, diu unes coses que bueno... Clar, ens ha fet el guió una mica. Les dues ens han fet el guió, però nosaltres ho hem portat a l'humor i sobretot que s'identifiqui, no? Que s'identifiqui l'espectador o espectadora. No volem denostar els senyors, que també cuiden, eh?
3: Sí,
4: però aquí és una cosa molt femenina que els hi toca sempre la nena de la família. El sí. meu germà m'ajuda molt, la seva germana també en té, sí. però qui ha estat al peu del canó som nosaltres. Sí, sí. No?
2: Sí, això és un patró sí. que ja el tenim. Ara que has parlat d'espectadors, espera un moment que posarem un vídeo
4: sí.
2: i veurem què opinen els espectadors.

0: hi ha molt
1: de la realitat. És la realitat que fan amb comèdia, que està superdivertit.
2: Són espectaculars, la nostra generada i genial. Molt bé, toca el cor i carrer mundial.
3: Aquestes nenes són fantàstiques.
1: Molt de veritat, també toca aquesta comèdia que també és la
3: comèdia. M'ha encantat l'obra, són moltíssimes actrius.
4: És un homenatge a les mares, un reconeixement a les que cuiden les mares, tot amb bon humor i molt bé.
3: Meravellós, us pixareu i us emocionareu.
4: Nena!
3: Nena!
5: Doncs, nena, ens quedem amb aquest somriure del públic quan surt d'aquí, però a mi també m'agradaria comentar que és un teatre vermut. Que això també és un valor diferencial.
6: Sí, és el que ara es fa molt i és molt, està molt bé, perquè els diumenges al dematí la gent pues, surt tal i què fa, no? I si ha anat al teatre i després fa un vermutet, escolta'm, això és meravellós, saps? Perquè ja té tota la tarda per estar i fer més coses, però no sé, és una cosa... I es fa molt últimament.
7: Ara sí,
6: i em sembla que és una bona sortida pel teatre també, no? Perquè a vegades costen al teatre. Llavors el diumenge al dematí i tal, i com que és una obra també molt familiar en el sentit de que tothom té una mare que cuidar, o la cuidarà o l'ha cuidat.
7: O sigui està que... gent jove que està vivint l'experiència a casa, no? Sí. També venen adolescents ja, que diuen, ai, doncs la meva àvia està a casa i mira i tal. I aleshores arribem pràcticament a tots els públics, no? Vull dir, és que és molt, com diu ella, molt familiar. Pots fer el vermut abans, tens dues opcions, el pots fer abans, o dines després de dins... Depèn, això depèn de l'hora que dinis o facis el vermut.
5: Si ets els que fas el brunch,
6: exacte,
5: o fas
6: exacte
5: el típico Mediterráneo Nuestro, que ja és a les 4 de la tarda.
7: Nosaltres dinarem quan acabem la funció, ja t'ho dic ara.
6: Sí, perquè a més acabem mortes, mortes en el sentit de que ens agafa una gana després.
7: Sí, no, perquè ens ho passem molt bé. I perquè a part d'actrius som les filles, no, que fem això, i és com una barreja molt màgica.
6: Sí,
5: doncs
6: sí.
5: Jo em quedo amb aquesta proposta perquè realment a mi lo del teatre a l'hora del vermut em sembla una proposta al·lucinant. Sí. Llavors aquest diumenge, que és l'última funció...
6: L'última funció de la temporada.
5: Exacte, que no l'última, perquè jo crec que això pinta que anirà també cap a uns altres teatres nacionals.
7: Sí.
5: O sigui que tenim alguna exclusiva o no?
7: Escolta, tornarem a venir.
5: Jo aquí quan vulguis.
7: Nena, llavors nena... la tenim en castellà també.
8: I després que és la mania ella de buscar exclusives sempre buscant
7: No pateixis, que si tu vols una exclusiva te la donarem, tranquil·la.
5: Sí. Mira, hem projectat amb la Joana, hem projectat amb el David, ara ens toca projectar amb vosaltres.
7: Sí.
5: Com
7: sí,
5: us veieu així?
7: A curt plaç.
5: Amb elles podem fer de cara a l'octubre, no?
7: Sí,
8: octubre
7: clar,
8: està bé. Sí, clar. Cap ara octubre és el meu aniversari.
5: Doncs vinga, doncs
7: sí, perquè a l'octubre tenim funcions també.
8: Sí, que em regalin, que
6: de
8: em regalin
6: a Paraulades ja 3 i, bueno, una a la Muntaner i
7: sí,
6: dos per
7: altres
6: llocs.
7: Pobles que encara no podem dir perquè encara no han firmat, però que ja estan. I, home, si podem venir a Rubí a fer-ho, no?
6: Oi, escolta'm, per nosaltres...
5: Ara sabeu que tenim el casino.
7: Estrenadíssim.
5: Que la Joana canta el dia 21.
6: Home, el 21, doncs vale, doncs això notat.
5: O sigui, que jo crec... Mira, podem fer aquesta proposta,
7: podem
5: fer la que...
7: En qui s'ha de parlar? En qui s'ha de parlar?
5: No ho sé, jo no ho sé. Jo no sóc d'aquí.
7: Ah.
5: A mi m'han adoptat.
7: Dona, doncs mirarem a veure en qui s'ha de parlar i venim a Rubí, també. Va,
8: aquí, al casino, a la sala, també. La sala potser, no sé si és més complicat, però el casino, jo crec que ara...
5: Carmen,
8: acaba d'obrir les portes.
5: Sí.
7: Tenim algun altre casino de proposta i són molt xulos.
6: Són espais
7: molt macos.
6: Una proposta, és veritat.
7: Per actuar. I nosaltres ens adaptem a tots els espais.
8: I vosaltres estàveu explicant que... aquesta obra feu diferents rols o diferents papers. Com ho feu per canviar de personatge diverses vegades?
7: Doncs mira, d'una manera molt teatral,
6: molt ràpida,
7: no per això fàcil, però vista. El públic en cada moment... Bueno, hi ha una petita foscor, però el públic veu en cada moment com ens transformem.
6: Sí, però hi ha moments que ni això. Vull dir que
7: passem.
6: La llum oberta, fem un canvi... lleuger de vestuari... Bueno,
7: molt
6: de vestuari,
7: petitet,
6: de,
7: molt
6: de,
7: petit.
6: De complement, i ja és
7: canvia la veu,
6: no?
7: Canvia el cos, canvia tot. Sí, això sí, és un treball actoral també molt xulo.
6: Sí, superxulo.
7: Que el públic hi entra des del des del primer gag, no?
8: Mare i filla s'acaben confonent moltes vegades i això és una pregunta rebuscada, també.
7: Com els dic, confonent?
8: És a dir, en aquests canvis que aneu fent també de rols i moltes vegades a la vida som filles i després critiquem a vegades les mares i t'acabes convertint una mica en certa manera
6: t'assembles a la teva mare. De fet,
7: a la vida real,
6: jo he estat cuidant 20 anys a ma mare i jo era la mare de la meva mare.
7: Exacte.
6: Aquí és així, que quan un assumeix el rol de cuidadora de les nostres mares, no, al final acabes sent la mare de la mare,
7: perquè
6: vull dir, li fas de tot. Sí. La canvies, l'ajudes, vas al banc, tot ho fas i la cuides.
7: La mare és vulnerable.
6: És supervulnerable.
7: Un altre fill que tens, no?, com petit. Que, de fet, ho diem a l'obra, això hi ha un moment que ja ho dic.
6: Que no és com un fill, perquè un fill el pots dominar una mica més, però la mare té com
7: aquell
6: estatus de mare que sempre, com que tenen el cap molt bé, volen seguir seguint les mares.
5: Diuen que s'agreuja, no?, lo bo i lo dolent.
6: Sí, i a més es tornen com els nens, que es tornen molt egoistes, que només pensen en elles, que... Però, bueno, és el que hi ha i el que d'alguna manera acceptem perquè nosaltres hem sigut fills i hem sigut nens petits.
5: I s'ho mereixen i els hem de tornar. Jo em sembla perfecte que ara visibilitzeu, perquè a mi, per desgràcia, m'ha tocat viure-ho fa poquet.
6: Veus.
5: I em vaig sentir molt identificada perquè per mi va ser molt dur, perquè em va arribar de cop, la meva mare va marxar fa un any, i d'una manera molt repentina, molt ràpida, i em va tocar viure un moment com el que descriviu en l'obra de teatre, i realment a mi em va venir com de sorpresa dir, ostres, és que això ningú m'ho havia explicat.
7: No devia ser molt gran, la teva mare.
5: No, tenia 75.
7: Per això. Però bueno, ja... Clar, és que avui dia... La meva se'n va anar amb 98
6: anys.
7: I la meva en té 88, que em farà ara 89, que ja està organitzant la festa d'aniversari, a veure qui ha de venir i qui no ha de venir.
5: L'organitzem ràpid, eh?
7: Sí, no, ella ja està. Ara, això sí, diu que no arribarà, que es morirà, ja fa 20 anys que s'ha de morir, vull dir, això, aquestes coses.
6: Sí, aquestes coses que fan les mares, de dir, ai, és que voldria arribar a la comunió del meu net. Voldria arribar al casament del meu net. Voldria arribar i sempre arriba, no?
7: A tot arreu.
5: Aquesta sí que està fotent el destí, eh?
7: La meva mare sempre ho diu també. No m'agradaria morir-me, la meva és més pessimista, Ella sempre utilitza paraules pessimistes. Sí. No em voldria morir, li deia el meu germà, sense haver-te casat, fill meu. No em voldria morir sense haver-te un fillet, fill meu. No m'agradaria morir a mi sense veure que la teva filla té un nen. No m'agradaria... I l'altre li va dir, mama, tu el que no et vols és morir.
5: Clar.
7: Saps? Vull dir, però bueno, es fan riure a vegades i el que volem, disfrutem molt quan el públic riu.
6: I sobretot també, sobretot també valorem molt la feina de les cuidadores externes, que nosaltres com a actrius alguna vegada pues els nostres, ella, el seu company o la meva germana s'ha pogut quedar i tal, però a vegades, no es pot compaginar la feina i tal i tens que cridar amb una cuidadora externa que les cuiden com a verdaderes filles.
7: Són àngels,
6: I són àngels,
7: Les nostres, per almenys, són àngels.
5: Per això us comentava que és molt important visibilitzar aquest tema, perquè normalment també us haig de dir que l'humor, tu parlaves de que és una eina, de mecanisme, un mecanisme de defensa, però l'humor també és seriós.
7: Oh, i tant.
6: No, molt seriós.
5: Utilitzem-lo ja d'una manera pràctica per canviar les coses de la nostra societat, que està tan malament.
6: Totalment,
5: no?
6: És l'única manera que pot arribar de manera que li arribi la gent, perquè quan és molt... es fa soporífero, no? Vull dir, i aleshores és com, no, tenim que donar-li la volta i que la gent se n'enteri, però que se n'enteri de... O sigui,
7: i que marxin cap a casa. Quan marxen cap a casa, sempre ens ho diuen, marxem amb ganes de cuidar-les, i això que han vingut ja una mica cremades, no?
6: Sí, això és molt maco, quan et diuen això, no? De m'ho he passat molt bé i tal, i el que ara me'n vaig amb ganes d'estar amb ma mare i cuidar-la, no? I és com, uau, està guai, no? Perquè nosaltres també... A més, és que és molt lícit també allò de dir aquella frase que diem en algun moment, que hi ha moments que dius, és que jo ma mare la mataria.
7: Sí, és que ho diem. No?
6: perquè ho diem.
8: Com amb els fills, no?
6: Però, clar, això no entra en el nostre cap, però és que sí, és bo també treure-ho, això, perquè és una realitat.
7: És lícit, és lícit, totalment. Jo hi ha moments que la mataria, sí, però ja sí. Ho sé que no la mataria físicament, però la faria callar, l'ofegaria una mica, després que, sí. Saps? Vull dir,
5: posaries a coses d'aquestes.
6: Sí, l'estimes tant que no, perquè, clar, però és que jo a vegades que l'escanyaria, saps? És com, i a vegades és tens una dualitat, no? Perquè dius, l'estimo tant que vull que estigui bé, però jo també vull estar bé. És com... És una cosa que és el peix que mossega la cua.
8: M'encanta trencar aquests tabús, perquè ho estem fent aquí, l'inspirat.
5: Bueno, nena... Carme, acabem ja.
7: Ai, que
5: estem acomiadem a les nenes.
8: Sí.
5: Recordem, Teatre Muntaner, sí. Aquest diumenge, sí. a les 12:30.
6: A les 12:30 sí. Del migdia.
5: Sí, que, de veritat...
7: Teatre de vermut, no es pot entrar en vermut dins el teatre, perquè...
5: No.
7: Però sí, sí, sí, és l'hora del vermut.
8: Sort que ho has dit, sort que ho has dit.
7: Us esperem i amb moltes ganes de venir aquí.
6: Exacte, sí, sí, sí.
5: També us apuntem, a l'agenda?
6: Nosaltres també ens ho apuntem, què et creus?
5: David, com veus, aquesta recomanació no te la podies perdre.
7: Ah, doncs igual ens coneixeix de Reus, no?
0: Sí, soc de Reus, sí, sí, sí.
7: Però de tota la vida, RTV?
6: RTV.
7: No.
0: De RTV.
7: Ah, és que Reus de tota la vida és la nostra consigna. Bueno.
0: Ah, vale, sí, és que jo crec lo de Reus, París, Londres...
7: Sí, bueno, però bueno, és igual, som de Reus o estàs a Reus o el que sigui, jo...
6: Sí, jo no soc de Reus, però com si fos.
7: Ella també està adoptada.
0: Bàsicament, història curta, jo em vaig criar a França, vaig venir amb 8 anys, llavors vaig estar a Reus, vale, durant molts anys, i després ja m'he vingut a viure a Barcelona per feina, però, bueno, bàsicament sí.
7: A Reus enganxen, no sé tu què t'ha passat a Reus.
8: I al Teatre Fortuna.
0: I, de fet, he estat poquets dies visitant la meva família i fent un vermutet.
7: Molt bé.
5: Doncs amb aquesta alegria, Joana, t'esperem. El dia 21 estarem pendents de tu,
8: Sí.
5: Moltes gràcies. Ha sigut un programa, de veritat. Hem trencat barreres, com
8: Maite
5: sempre.
8: Maite Buenafuente, Angie Savall, moltíssimes gràcies per venir
7: a vosaltres.
5: Moltes gràcies, us esperem ben
8: David,
5: aviat.
8: Adéu.
5: Esteu convidadíssims.
7: Felicitats pel programa i gràcies.
6: I moltes gràcies.
5: Gràcies. I a vosaltres us veiem aquí. Bueno, ens veiem. Adéu, David. Ens veiem i ens escoltem. I ens sentim.
8: Dimarts que ve.
5: Dimarts que ve aquí.
8: I venga, nena, no t'enrotllem més.
5: Venga, que tot està bé.
8: Venga.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident a la C58 cap al Nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el Nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a la AP7 del punt de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens a la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona, ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local, a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolai interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb Papa Mòbil, ho farà conduint aquest Papa Mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents. Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada més amenazada en el context de societats que es consideren avançades.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem avui a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salit, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, el jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern, precisament, considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
14: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
13: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades

0: Dels grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
3: És la imatge que es repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada, mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
4: I la idea, doncs, és desincentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius, que ara amb tot el tema de la IA doncs és relativament fàcil de dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
3: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
5: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
6: Jo vinc del tecnològic i, bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és el normal.
3: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
0: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i al descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
7: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
8: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués.

0: El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
1: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
0: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
2: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. El Labar, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
3: No sé què dir, o sigui, dintre paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
4: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
2: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
5: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
2: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
6: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
7: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament, són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
6: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
2: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
8: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: El diccionari Termcat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 1987. Espagat.
14: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
15: Jordi Bové, director del Termcat.
16: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
12: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip, que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 8:03, obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut amb papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
3: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament un quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
4: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó, també.
5: Bon dia, Helena. Sí, molt d'expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i exclourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
1: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
7: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
1: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
8: Y ya decíamos, a ver si sale, a ver si sale al balcón. Y al final ha salido, estábamos allí en el rincón aquel, ¿sabes? Y lo hemos visto muy bien.
9: Tenía mucha ilusión de verlo. Y hemos bajado desde Sant Gervasi fins aquí.
10: Yo ya vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
11: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
12: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
13: És un regal i, bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent, que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
14: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
1: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
15: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i, efectivament, arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
16: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
17: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
16: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
18: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
16: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
1: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
19: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
20: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya, Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició es converteixen en molt més potents.
0: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar, que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
20: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
21: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.

0: Són les 8 del matí i és dimecres 10 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Morir Albert Sans, coreògraf i ànima de l'Esbart Dansaire, que va recuperar el Ball de Gitanes i deixa un llegat clau en la dansa tradicional catalana i la història cultural de la ciutat. Les denúncies per violència contra les dones es disparen. El partit judicial de Rubí pugen gairebé un 70% en un any i situen el territori en una taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental. La dansa torna a ser protagonista a Rubí. La International Ballet Company du aquest diumenge a la sala la Star Gala amb solistes internacionals i fragments dels grans clàssics del ballet. Esports, protagonisme pel tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, i el seu projecte esportiu.

0: primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Lluïsmi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimecres i, de fet, amb força núvols matinals que de mica en mica s'aniran obrint al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Per tant, moltes més clarianes la segona meitat del dia. La pluja d'aquest matí continuarà caient d'una forma intermitent, isolada, dispersa, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i també algunes de la costa de Tarragona, bàsicament del Camp de Tarragona. Ja diem que aquests núvols s'aniran esmicolant amb el pas de les hores, aquesta tarda només amb algun ruixadet al Pirineu més gironí, i la temperatura que ha de ser confortable, ha de ser càlida, però no pas molt calorosa. Com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAN, amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com estan les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident que tenim a la C16 a l'altura de Sallent, que en sentit nord cap a Berga doncs talla un carril de circulació provocant un quilòmetre i mig de retencions. També tenim dues avaries a hores d'ara actives, una a la Ronda Litoral en sentit nord, que talla un carril de circulació i provoca fins a 7 quilòmetres de retencions cap al nus de la Trinitat. Tenim una segona avaria a la C17 a Lliçà de Vall, al Vallès, que en sentit nord també obliga a tallar un carril de circulació i provocar un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, continuen, però, acompanyant també aquestes retencions habituals d'aquestes incidències. Tenim una entrada amb retencions intermitents per als túnels de Vallvidrera, també al Vallès, on hi ha retencions, sobretot, a la AP7, amb cues, amb un tornès del Vallès en direcció a Tarragona, però també entre Mollet i Barberà. La C58 encara circula amb retencions des de Sant Quirze en direcció al nus de la Trinitat i pel Llobregat, retencions sobretot a la B23 des del Papiol cap a la capital catalana. Això és tot des del RAC. Bon dia.

0: El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí, responsable que la ciutat hagi recuperat el seu tradicional ball de gitanes, va morir ahir als 94 anys. Estem xerrant d'Albert Sanz. Va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i va ser-ne el director artístic durant 35, des de l'any 1955 fins a l'any 1990. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el ball de gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria. L'any 1992, la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a l'esbart i per les seves aportacions al món de la dansa. L'any 1993, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or als Mèrits de les Arts. També ha rebut premis de l'Agrupament d'Esbart Dansaires i de l'Agrupació de Sardanistes. El maig de 2019 va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament i el juliol de l'any següent se li va atorgar el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart va fer-li un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament, escoltam a continuació un fragment de l'entrevista que varen fer a Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per a ell.
1: Vaig de sorpresa, sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carnelli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: La ball d'Albert Sanz tindrà lloc al tanatori de Rubí avui de les 4 i mitja de la tarda a les 8 i mitja del vespre. Dijous la vetlla es farà al dematí de les 9 a les 3 de la tarda i la cerimònia tindrà lloc dijous a 3 quarts de 4 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe anual sobre la violència contra les dones corresponent a l'any 2025. El document recull dades sobre denuncis, delictes i ordres de protecció a la comarca. Les xifres mostren un augment global del 6,7% en el nombre de denuncis respecte a l'any anterior fins a fregar les 3.000. El Partit Judicial de Rubí, que inclou també Castellbisbal i Sant Cugat, és el que regi l'increment més destacat. Les denúncies hi han augmentat prop d'un 70% en només un any. Amb aquesta pujada, Rubí passa a tenir la taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental, amb gairebé 65 denúncies per cada 10.000 dones per davant de Terrassa i Sabadell. Tot i això, des de l'Observatori Comarcal demanen prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades. Ho explica el tècnic de l'organisme, Enrique Ortega.
2: En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Aquest any hi ha hagut un increment, que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte a l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats.
0: Pel que fa als delictes vinculats a la violència de gènere, el Partit Judicial de Rubí n'ha registrat 651 durant el 2025, els casos més habituals. Continuen sent els maltractaments lleus i les lesions. En el conjunt de la comarca, la xifra s'eleva fins als 3.401. un delictes. Un altre dels aspectes que destaca l'informe és el nombre d'ordres de protecció denegades. Al Vallès Occidental, el 57% de les sol·licituds van ser rebutjades. A Rubí, la proporció és inferior. De les 28 ordres tramitades, 13 van ser denegades, una dada que se situa per sota de la mitjana comarcal i també de la catalana. Enrique Ortega valora aquestes xifres.
2: I aquesta percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior i és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
0: L'informe també posa en relleu la tasca dels serveis d'informació i atenció a les dones, el CIAT, i durant el primer semestre del 2025 aquests serveis van realitzar més de 10.500 atencions a la comarca. D'aquestes, unes 1.200 estaven relacionades directament amb casos de violència masclista. Des de l'Observatori recorden que el telèfon d'atenció a les dones és gratuït, confidencial i funciona les 24 hores del dia. És el 900 900 120. I en la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a toca, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar, principalment a pilota, i les places també s'omplen de rubinencs que volen gaudir de les terrasses i el bon temps a l'aire lliure. Les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal han explicat com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
3: Nosaltres treballem més, sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Mm-hmm. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
0: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del lloc a l'aire lliure i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuoses amb la resta de veïns de la ciutat.
4: Des de l'Ajuntament, les èpoques d'estiu hi ha el Juguem i Respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs de tota la vida. Els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a la plaça Constitució i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Llavors es tracta de unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines i llavors doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs de tota la vida.
0: I a la plana cultural, la International Ballet Company presenta aquest diumenge a la sala la seva Star Gala, una producció única que reuneix solistes de renom internacional per oferir un recorregut pels grans títols de la història de la dansa clàssica. L'espectacle programat, com dèiem, per aquest diumenge a les 6 de la tarda promet emocionar tant els amants de la dansa com els espectadors que s'apropen al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpretaran passos a dos i fragments emblemàtics de coreografies immortals com el Llac dels Cisnes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle.

0: Esports marcats per la Unió Esportiva Rubí i el seu tècnic Blai Martí, que va ser renovat i que xerrarà del seu projecte esportiu. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí continua definint el seu projecte esportiu. Avui el protagonista del programa d'esport serà Blai Martí, renovat després de portar l'equip fins a la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic ha completat un curs molt competitiu amb el Rubí, recordem, va acabar 6-0 de la Lliga Elite, doncs a 2:15. Esports al dia. Blai Martí repassarà la temporada, explicarà com afronta el futur immediat del club. I el Cefca Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment els equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 de futbol. El seu president, Xavi Mas, destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors, tot i això alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades, i en un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.

Rubí acomiada una de les grans figures de la seva cultura popular, Albert Sans, impulsor del retorn del ball de gitanes i referents de la dansa tradicional catalana, ha mort als 94 anys després de tota una vida vinculada a l'esbart dansaire i a la preservació del patrimoni cultural de la ciutat. El fundador de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta des de Rubí d'una progressiva privatització del sistema sanitari català i defensa que les noves generacions s'impliquin activament en la defensa de la sanitat pública. L'activista també qüestiona que les noves reformes legislatives blindin realment el model públic. La penya flamenca Calixto Sánchez tanca aquest cap de setmana la seva programació regular abans de l'estiu amb una gran vetllada oberta al públic. La cita reunirà artistes de la mateixa entitat i un cor convidat a Sabadell en una tarda de música, cant, ball flamenc al local del carrer Orso. I en esports, xerram del tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, i el seu projecte esportiu.

Ahir va morir als 94 anys Albert Sans, coreògraf, director de l'Esbart Dansaire de Rubí i una de les figures clau en la recuperació del Ball de Gitanes a la ciutat. Vinculat a l'entitat des de ben petit i va començar a ballar en només 8 anys, Sans va assumir la direcció artística

0: al mèrit de les arts concedida pel Ministeri de Cultura. També va rebre reconeixements del moviment esbartaire i del món sardanista, així com homenatges institucionals i ciutadans a Rubí en els darrers anys. De fet, l'any 2019 l'Ajuntament li va retre homenatge i el 2020 va ser distingit amb el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart també li havia dedicat un acte especial coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. I recuperant precisament un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí durant aquell homenatge, una nit que, segons explicava, el va emocionar especialment.
1: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carnelli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir: escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir: bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: Pel que fa al comiat, la vetlla tindrà lloc al tanatori de Rubí avui entre 4:45 de la tarda i 9:15. Dijous continuarà de 9 del matí a 3 de la tarda i la cerimònia de comiat es farà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè el fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana que podria acabar amb un model mig semblant al dels Estats Units d'Amèrica i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic sortint al carrer i lluitant tal com estan fent aquests dies els mestres. Ho va dir ahir a la tarda durant la xerrada que l'activista va fer a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, convidat per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí.
2: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el Sistema Nacional de Salut i serà tard per plorar-lo. Jo per l'edat diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
0: Per a Barberà, la llei 15/1997 que permetia l'externalització de la sanitat pública va obrir la porta a la privatització més salvatge que ens podíem imaginar. Recentment, el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut que cerca blindar l'estatus públic de la sanitat. Però per al fundador de Marea Blanca, el nou projecte té les mateixes escletxes legals que la normativa actual per permetre l'entrada al sistema dels grans operadors privats. Per cert, que la coordinadora d'entitats per la sanitat segueix recollint signatures per una millor sanitat a la ciutat i reclamar la construcció d'un hospital, la fi de les llargues llistes d'espera o la millora dels serveis de salut mental. Ja han aconseguit més de 3.800 suports i aquesta setmana seran avui a les Torres, des de les 6 de la tarda a les 8 del vespre i davant de Calçats Vendranes, divendres en el mateix horari. I aquest mes la ciutat de Rubí acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades que se celebra el pròxim dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Clara Xifra és tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament.
3: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació, pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una

0: veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada.
1: Entre les principals activitats programades pel Dia Internacional de les Persones Refugiades en destaquen l'exposició Un lugar en el exilio, de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants, com Les papallones i les orenetes, a càrrec de Li Morenita, i la concentració contra les guerres i posterior xerrada de l'escriptora afganesa Nadia Ghulam. L'activista compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi.
0: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquests àmbits, i també tenim per primer any també una entitat, Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més, evidentment, d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
1: Precisament un dels plats forts del programa, que comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica, serà la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de la ONU per a les Persones Refugiades, ACNUR, Josep Casajuana, amb qui conversarem a les 9 del matí aquí al Rubí al Dia. I la visita oficial del Papa Lleó XIV a Catalunya entra avui en la seva jornada central després que ahir arribés a Barcelona i participés en els primers actes previstos de l'agenda. Els feligresos de les parròquies rubinenques segueixen la visita i alguns hi participen a títol personal en diferents celebracions. Precisament ahir, al programa Rubí al Dia, vàrem xerrar amb la Rosa Maria Aris i el Josep Anton Clua, presentadors de Presciència Cristiana a Ràdio Rubí, que van compartir què representa una visita papal per als creients. Aris ho explicava així.
2: Els catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
1: Després de l'Eucaristia celebrada ahir a la Catedral de Barcelona i de l'acte de pregari i trobada a l'estadi Lluís Companys, avui el Pontífex té previst visitar el centre penitenciari de Can Brians i desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. La jornada culminarà al vespre amb un dels actes més esperats de la visita, la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de Ràdio Rubí, el programa Presència Cristiana d'aquest diumenge oferirà un resum especial de la visita del Pontífex. Després de l'estada a Catalunya, Lleó XIV continuarà dijous el seu viatge oficial a Espanya amb una visita a les Canàries centrada en la qüestió migratòria. I l'associació de la penya flamenca Calisto Sánchez de Rubí acomiada la seva programació regular abans de les vacances d'estiu. Aquest dissabte, 13 de juny, l'entitat organitza la seva última vetllada flamenca de la temporada a la seva seu del carrer Orso número 2. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de l'actuació del Cor Rociero a l'Alba de Sabadell. Escolta Manolo Martín, que és president de la penya Calisto Sánchez.
3: No, es que nosotros todas las veces que hacemos velada invitamos a un coro diferente. Y este de aquí, pues no recuerdo yo de cuándo han venido la anterior vez, pero creo que son muy buenos, ¿eh?
1: Després d'aquesta cita, la penya flamenca es prepararà per a la seva participació a la Festa Major de Rubí.

0: amb el tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, convidat avui a Esports al Dia després de ser renovat. Toni Bravo.
1: Blai Martí va renovar com a entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Rubí després d'un curs intens d'haver disputat la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic continuarà liderant un projecte que ha fet un pas endavant. Martí serà avui el convidat d'Esports al Dia, 2:15, per analitzar el curs i parlar del camí que vol seguir el primer equip. I el CEFCA Mir, continuem parlant de futbol, tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7, amb subcampionats, podis i una participació que no para d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries. Les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara les festes de final temporada i el campus d'estiu de juliol.
2: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: les 8 del matí. És moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimecres i, de fet, amb força núvols matinals que de mica en mica s'aniran obrint al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Per tant, moltes més clarianes la segona meitat del dia. La pluja d'aquest matí continuarà caient d'una forma intermitent, isolada, dispersa, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i també algunes de la costa de Tarragona, bàsicament del Camp de Tarragona. Ja diem que aquests núvols s'aniran esmicolant amb el pas de les hores, aquesta tarda només amb algun ruixadet al Pirineu més gironí, i la temperatura que ha de ser confortable, ha de ser càlida, però no pas molt calorosa. Com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident a la C-16 a l'altura de Sallent, que deixa encara un quilòmetre de lentitud en direcció Berga. També teníem una avaria des de primera hora del matí a la ronda litoral en sentit nord cap al Nus de la Trinitat, que a hores d'ara continua amb 3 quilòmetres i mig de retencions. Tenim una segona avaria fa una estona a la C-32 a l'altura de Gavà, que també en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa al vessant nord i al Vallès, a hores d'ara tenim afectacions a la B-20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet ha causat unes obres que afecten de retruc també a la ronda litoral. La Sant Adrià de Besòs han sentit el Nus de la Trinitat amb un tram de fins a 3 quilòmetres d'afectacions. Per altra banda, tot plegat, encara tenim retencions habituals al Vallès, també amb fortes retencions a la AP7 en sentit sud, entre Montornès del Vallès i Barberà. També en sentit nord hi ha retencions des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. Pel que fa a la C-58, encara circula amb intensitat intermitent des de Sant Quirze del Vallès, tot plegat fins al Nus de la Trinitat. També hi ha retencions d'en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

La cultura rubinenca està de dol. Ahir va morir Albert Sanz, coreògraf i ànima de l'Esbart Dansaire, que va recuperar el ball de gitanes i deixa un llegat clau en la dansa tradicional catalana i la història cultural de la ciutat.

Les denúncies per violència contra les dones es disparen al partit judicial de Rubí, pugen gairebé un 70% en un any i situen el territori amb la taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental. La dansa torna a ser protagonista a Rubí. La International Ballet Company du aquest diumenge a la sala l'Star Gala amb solistes internacionals i fragments dels grans clàssics del ballet.

0: El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí, responsable que la ciutat hagi recuperat el seu tradicional ball de gitanes, va morir ahir als 94 anys. Estem xerrant d'Albert Sanz. Va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i va ser-ne el director artístic durant 35, des de l'any 1955 fins a l'any 1990. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el ball de gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria. L'any 1992, la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a l'esbart i per les seves aportacions al món de la dansa. L'any 1993, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or als Mèrits de les Arts. També ha rebut premis de l'Agrupament d'Esbart Dansaires i de l'Agrupació de Sardanistes. El maig de 2019 va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament i el juliol de l'any següent se li va atorgar el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart va fer-li un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament, escoltam a continuació un fragment de l'entrevista que varen fer a Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per a ell.
1: Vaig de sorpresa, sorpresa. O sigui, quan es va muntar les gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: La balla d'Albert Sanz tindrà lloc al tanatori de Rubí avui de les 4 i mitja de la tarda a les 8 i mitja del vespre. Dijous la balla es farà al dematí de les 9 a les 3 de la tarda i la cerimònia tindrà lloc dijous a 3 quarts de 4 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe anual sobre la violència contra les dones corresponent a l'any 2025. El document recull dades sobre denuncis, delictes i ordres de protecció a la comarca. Les xifres mostren un augment global del 6,7% en el nombre de denuncis respecte a l'any anterior fins a fregar les 3.000. El Partit Judicial de Rubí, que inclou també Castellbisbal i Sant Cugat, és el que regi l'increment més destacat. Les denúncies hi han augmentat prop d'un 70% en només un any. Amb aquesta pujada, Rubí passa a tenir la taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental, amb gairebé 65 denúncies per cada 10.000 dones per davant de Terrassa i Sabadell. Tot i això, des de l'Observatori Comarcal demanen prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades. Ho explica el tècnic de l'organisme, Enrique Ortega.
2: En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Aquest any hi ha hagut un increment que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però en la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte a l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats.
0: Pel que fa als delictes vinculats a la violència de gènere, el Partit Judicial de Rubí n'ha registrat 651 durant el 2025, els casos més habituals. Continuen sent els maltractaments lleus i les lesions. En el conjunt de la comarca, la xifra s'eleva fins als 3.400 un delictes. Un altre dels aspectes que destaca l'informe és el nombre d'ordres de protecció denegades. Al Vallès Occidental, el 57% de les sol·licituds van ser rebutjades. A Rubí, la proporció és inferior. De les 28 ordres tramitades, 13 van ser denegades, una dada que se situa per sota de la mitjana comarcal i també de la catalana. Enrique Ortega valora aquestes xifres.
2: I aquesta percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior i és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
0: L'informe també posa en relleu la tasca dels serveis d'informació i atenció a les dones, el CIAT, i durant el primer semestre del 2025 aquests serveis van realitzar més de 10.500 atencions a la comarca. D'aquestes, unes 1.200 estaven relacionades directament amb casos de violència masclista. Des de l'Observatori recorden que el telèfon d'atenció a les dones és gratuït, confidencial i funciona les 24 hores del dia. És el 900 900 120. I en la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a toca, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar, principalment a pilota, i les places també s'omplen de rubinencs que volen gaudir de les terrasses i el bon temps a l'aire lliure. Les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal han explicat com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
3: Nosaltres treballem més sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Mm-hmm. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, a fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
0: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del lloc a l'aire lliure, i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuoses amb la resta de veïns de la ciutat.
4: Des de l'Ajuntament, les èpoques d'estiu ja el Juguem i Respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs de tota la vida. Els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a plaça Constitució i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Llavors es tracta de unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines i llavors doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs de tota la vida.
0: I a la plana cultural, la International Ballet Company presenta aquest diumenge a la sala la seva Star Gala, una producció única que reuneix solistes de renom internacional per oferir un recorregut pels grans títols de la història de la dansa clàssica. L'espectacle programat, com dèiem, per aquest diumenge a les 6 de la tarda promet emocionar tant els amants de la dansa com els espectadors que s'apropen al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpretaran passos a dos i fragments emblemàtics de coreografies immortals com el Llac dels Cisnes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle.

0: Esports marcats per la Unió Esportiva Rubí i el seu tècnic Blai Martí, que va ser renovat i que xerrarà del seu projecte esportiu. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí continua definint el seu projecte esportiu. Avui el protagonista del programa d'esports serà Blai Martí, renovat després de portar l'equip fins a la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic ha completat un curs molt competitiu amb el Rubí, recordem, va acabar 6-0 de la Lliga Elite, doncs a 2:15. Esports al dia. Blai Martí repassarà la temporada, explicarà com afronta el futur immediat del club. I el CFK Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment els equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 de futbol. El seu president, Xavi Mas, destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors, tot i això alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades, i en un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.

Rubí acomiada una de les grans figures de la seva cultura popular, Albert Sans, impulsor del retorn del ball de gitanes i referents de la dansa tradicional catalana, ha mort als 94 anys després de tota una vida vinculada a l'esbart dansaire i a la preservació del patrimoni cultural de la ciutat. El fundador de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta des de Rubí d'una progressiva privatització del sistema sanitari català i defensa que les noves generacions s'impliquin activament en la defensa de la sanitat pública. L'activista també qüestiona que les noves reformes legislatives blindin realment el model públic. La penya flamenca Calixto Sánchez tanca aquest cap de setmana la seva programació regular abans de l'estiu amb una gran ballada oberta al públic. La cita reunirà artistes de la mateixa entitat i un cor convidat a Sabadell en una tarda de música, cant, ball flamenc al local del carrer Orso. I en esports, xerram del tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, i el seu projecte esportiu.

0: Ahir va morir als 94 anys Albert Sans, coreògraf, director de l'Esbart Dansaire de Rubí i una de les figures clau en la recuperació del Ball de Gitanes a la ciutat. Vinculat a l'entitat des de ben petit i va començar a ballar en només 8 anys, Sans va assumir la direcció artística durant 35 anys, entre 1955 i 1990. Durant aquesta etapa va impulsar una intensa tasca de creació i preservació del patrimoni cultural català. És autor de més de 60 coreografies de dansa tradicional catalana i deixa una empremta especialment vinculada al retorn del Ball de Gitanes, una celebració que avui és un dels símbols culturals de Rubí. La seva trajectòria va ser reconeguda amb nombroses distincions, entre les més destacades la Creu de Sant Jordi l'any 1992 i un any després la Medalla d'Or al Mèrit de les Arts concedida pel Ministeri de Cultura. També va rebre reconeixements del moviment esbartaire i del món sardanista, així com homenatges institucionals i ciutadans a Rubí en els darrers anys. De fet, l'any 2019 l'Ajuntament li va retre homenatge i el 2020 va ser distingit amb el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart també li havia dedicat un acte especial coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. I recuperant precisament un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí durant aquell homenatge, una nit que, segons explicava, el va emocionar especialment.
1: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: Pel que fa al comiat, la vela tindrà lloc al tanatori de Rubí avui entre 4:45 de la tarda i 9:15. Dijous continuarà de 9 del matí a 3 de la tarda i la cerimònia de comiat es farà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè el fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana que podria acabar amb un model mig semblant al dels Estats Units d'Amèrica i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic sortint al carrer i lluitant tal com estan fent aquests dies els mestres. Ho va dir ahir a la tarda durant la xerrada que l'activista va fer a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, convidat per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí.
2: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el sistema nacional de salut i serà tard per plorar-lo. Jo per l'edat diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
0: Per a Barberà, la llei 15/1997 que permetia l'externalització de la sanitat pública va obrir la porta a la privatització més salvatge que ens podíem imaginar. Recentment, el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut que cerca blindar l'estatus públic de la sanitat. Però per al fundador de Marea Blanca, el nou projecte té les mateixes escletxes legals que la normativa actual per permetre l'entrada al sistema dels grans operadors privats. Per cert, que la coordinadora d'entitats per la sanitat segueix recollint signatures per una millor sanitat a la ciutat i reclamar la construcció d'un hospital, la fi de les llargues llistes d'espera o la millora dels serveis de salut mental. Ja han aconseguit més de 3.800 suports i aquesta setmana seran avui a les Torres des de les 6 de la tarda a les 8 del vespre i davant de Calçats Vendranes divendres en el mateix horari. I aquest mes la ciutat de Rubí acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el pròxim dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Clara Xifra és tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament.
3: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no? I per ampliar la mirada.
0: Entre les principals activitats programades pel Dia Internacional de les Persones Refugiades en destaquen l'exposició Un lugar en el exilio de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants com Les papallones i les orenetes a càrrec de Lee Morenita i la concentració contra les guerres i posterior xerrada de l'escriptora afganesa Nadia Ghulam. L'activista compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi.
3: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquests àmbits, i tenim per primer any també una entitat, Microcrèdit Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més evidentment d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
0: Precisament un dels plats forts del programa, que comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica, serà la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de la ONU per a les Persones Refugiades, ACNUR, Josep Casajuana, amb qui conversarem a les 9 del matí aquí al Rubí al Dia. I la visita oficial del Papa Lleó XIV a Catalunya entra avui en la seva jornada central després que ahir arribés a Barcelona i participés en els primers actes previstos de l'agenda. Els feligresos de les parròquies rubinenques segueixen la visita i alguns hi participen a títol personal en diferents celebracions. Precisament ahir, al programa Rubí al Dia, vàrem xerrar amb la Rosa Maria Aris i el Josep Anton Clua, presentadors de Presciència Cristiana a Ràdio Rubí, que van compartir què representa una visita papal per als creients. Aris ho explicava així.
4: Els catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
0: Després de l'Eucaristia celebrada ahir a la Catedral de Barcelona i de l'acte de pregari i trobada a l'estadi Lluís Companys, avui el Pontífex té previst visitar el centre penitenciari de Can Brians i desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. La jornada culminarà al vespre amb un dels actes més esperats de la visita, la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de Ràdio Rubí, el programa Presència Cristiana d'aquest diumenge oferirà un resum especial de la visita del Pontífex. Després de l'estada a Catalunya, Lleó XIV continuarà dijous el seu viatge oficial a Espanya amb una visita a les Canàries centrada en la qüestió migratòria. I l'Associació de la Penya Flamenca Calisto Sánchez de Rubí acomiada la seva programació regular abans de les vacances d'estiu. Aquest dissabte, 13 de juny, l'entitat organitza la seva última vetllada flamenca de la temporada a la seva seu del carrer Orso número 2. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de l'actuació del Corro Ciero a l'Alba de Sabadell. Escoltant Manolo Martín, que és president de la Penya Calisto Sánchez.
5: No, es que nosotros todas las veces que hacemos velada invitamos a un coro diferente, y este de aquí pues no recuerdo yo de cuando han venido la anterior vez, pero creo que son muy buenos, ¿eh?
0: Després d'aquesta cita, la penya flamenca es prepararà per a la seva participació a la Festa Major de Rubí.

0: Informació esportiva que obrim amb el tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, convidat avui a Esports al Dia després de ser renovat. Toni Bravo.
1: Blai Martí va renovar com a entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Rubí després d'un curs intens d'haver disputat la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic continuarà liderant un projecte que ha fet un pas endavant. Martí serà avui el convidat d'Esports al Dia, 2:15, per analitzar el curs i parlar del camí que vol seguir el primer equip. I el CEFCA Mir, continuem parlant de futbol, tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7, amb subcampionats, podis i una participació que no para d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries. Les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara les festes de final temporada i el campus d'estiu de juliol.

0: Són les 9 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
12: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
13: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas, experimenta.

del dematí i començar amb una nova part del Rubí al dia, amb un tram de programa que passarà per temes d'abast global, però també per històries i noms que formen part del nostre patrimoni cultural més proper. Començarem amb una entrevista a Josep Casajuana, secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per a les Persones Refugiades, l'ACNUR, amb motiu de la conferència que oferirà avui a l'Ateneu sota el títol Refugi, dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. Amb ell xerrarem de les realitats que hi ha darrere dels moviments forçats de població, de les causes que els provoquen i dels reptes humanitaris que plantegen. Després farem una pausa per dedicar uns minuts a recordar Albert Sans, coreògraf i mestre de la dansa catalana, que ens va deixar ahir als 94 anys. Un petit homenatge per reconèixer la seva trajectòria i la petjada que deixa en el món de la cultura popular. A continuació arribarà la secció d'esports amb l'actualitat dels equips i esportistes de la ciutat i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández.

les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Vicent Rabadán, Montse Clemente, Josep Milà i Josep Maria Pijuan, que compartiran reflexions i punts de vista sobre l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno tancarà el programa amb una hora molt vinculada a la participació i la cultura. Primer conversarà amb els membres del Consell dels Infants per conèixer la seva mirada sobre diferents qüestions que els afecten directament. I després xerrarem de tradició i cultura popular amb Joan Camps, director de l'Esbart Dansaire, i Josep Puigventós, de Foment de la Sardana, amb els quals, de ben segur, també recordaran Albert Sans. Començam!

0: Avui conversam amb Josep Casajuana, que és secretari del Comitè Català d'ACNUR, agència de l'ONU per a les persones refugiades, que aquesta tarda oferirà a l'Ateneu de Rubí la conferència Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, organitzada per l'Associació Microcrèdits per l'Àfrica amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra el dia 20 de juny. Bon dia, Josep.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès per l'ACNUR, l'Agència de l'ONU pel Refugiat.
0: Per començar, ens pots explicar què trobaran les persones que assisteixin a aquesta conferència a l'Ateneu? Quin és el missatge principal que es voldria transmetre?
1: El missatge principal és que, com que el nombre de refugiats al món continua augmentant, malgrat que quan es va crear l'ACNUR, ara fa tres quarts de segle, era una solució temporal per resoldre, diríem, la situació greu encara de desplaçats de la Segona Guerra Mundial, doncs el problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs de intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos, o desplaçaments interns dins del propi estat intentant fugir dels fronts de guerra. Mm-hmm. Jo crec que en el món d'avui és un deure de les persones, doncs, que tenim una consciència de que no estem sols en el món, sinó que els països que relativament estem millors, els països bàsicament del primer món, hi ha un deure de solidaritat amb un món que en conjunt té prou riqueses perquè tothom pugui viure amb dignitat, però que a la pràctica hi ha una dualitat brutal entre els que vivim bé i els que ho passen molt malament.
0: Sovint sentim xerrar de crisis de refugiats, però no sempre acabem d'entendre les causes profundes. Quins serien avui els principals factors que obliguen milions de persones a abandonar casa seva?
1: Alguns els tenim relativament propers, tant a l'altra riba de la Mediterrània com a l'est d'Europa. Tots han vist com la invasió russa de la part oriental d'Ucraïna ha produït una fugida de més de 5 milions de persones, alguns dels quals els vam poder acollir a casa nostra, no?, amb unes mesures especials, no?, per ubicar-los a casa nostra. Alguns encara hi viuen, d'altres han pogut tornar, però la guerra encara està, i ho veiem cada dia, no?, d'una forma molt, molt viva, no? I per altra banda, a l'altra banda de la Mediterrània veiem uns fluxos migratoris, la major part d'ells per motius de guerres en aquests països de l'Àfrica, sobretot subsahariana, d'altres per motius més estrictament econòmics de buscar, doncs, un horitzó vital que els hi permeti viure amb un mínim de dignitat per ells i tenir un futur, no?, per ells i per les seves famílies. El cas que veurem segurament d'una forma molt, molt crua amb la visita del Papa a les Canàries aquests dies ens farà molt evident aquest drama de milions de persones africanes que uns perquè, doncs, eren colònies, es van descolonitzar després de la Segona Guerra Mundial, es van convertir en països, diríem, lliures políticament, però molt dependents econòmicament. I tot això porta a que grans empreses mundials, grans potències, vagin allà, intentin extreure la major part dels seus recursos, però la majoria de la gent, doncs, viu molt empobrida, no? Uh-huh. Llavors, aquest decalatge entre el nivell de vida d'Europa i el nivell de vida de masses molt àmplies de l'Àfrica, del Magreb i sobretot subsaharianes fa que hi hagi aquest flux vital, diríem, per sobreviure, no?
0: A banda de les guerres i les desigualtats econòmiques, també hi ha un altre focus, no? L'emergència climàtica per aquests desplaçaments forçats, veritat?
1: Efectivament. Diríem, l'acceleració de l'escalfament del planeta a partir de la revolució industrial del segle XIX, però sobretot del segle XX, amb una intensificació de la industrialització a nivell mundial, a nivell de tots els països del planeta, el procés d'urbanització, de concentració de la població en les masses urbanes, el ritme de consum, d'extractivisme, diríem, de societat de consum que s'ha generalitzat, porta a una contaminació de rius, d'oceans, un escalfament del planeta que es fa especialment evident en països que ja per ells mateixos tenien climes bastant extrems, no? Sobretot el que dèiem, no? Les zones del Sàhara i dels països subsaharians. Llavors, crec que és molt important les tasques també de prevenció, tot el que pugui ser cooperació al desenvolupament per part nostra cap a aquests països. I aquesta tarda una de les entitats organitzadores de la xerrada que farem a l'Ateneu a les 6 és Microcrèdits Solidaris per Àfrica, juntament amb l'Ajuntament de Rubí, ens fa evident que és bàsica aquesta tasca d'ajudar-los a través de tecnologies modernes, de plaques solars, poder treure l'aigua del subsol, poder crear una agricultura, diríem, que els permeti sobreviure i mitigar aquesta emergència climàtica.
0: Ara xerràvem de l'emergència climàtica, abans xerràvem de les guerres, dels motius econòmics. Quines són avui les emergències que més preocupen a l'ACNUR?
1: Doncs miri, pràcticament la major part de països del món. En aquests moments hi ha més de 120 milions de persones refugiades o desplaçades internes dins del seu propi estat per salvar la pell si els fronts de guerra, que n'hi ha més de 50 al món, encara que els que són més mediàtics, doncs sí, que els coneixem, no? Ucraïna, Gaza, Líban, Síria, Iraq, el conflicte entre Pakistan i Afganistan, Sudan del Sud, però ja dic, hi ha més de 100 guerres obertes al món. Llavors, jo crec que hem de ser conscients que tot el que sigui la cooperació, el desenvolupament, la solidaritat dels països rics cap a ells, la potenciació dels organismes, diríem, de resolució de conflictes a nivell internacional, el multilateralisme, el recolzar l'Organització de les Nacions Unides, que alguns, les persones més riques del planeta, se la volen carregar perquè els hi fa nosa les regulacions o la solidaritat que propugna, crec que és un moment bàsic per reforçar aquest compromís nostre amb aquests valors i amb aquestes organitzacions que el que intenten és un repartiment més equitatiu de la riquesa que el planeta disposa.
0: Mm-hmm. Sovint s'ha xerrat de pressió migratòria sobre Europa, però, com deia, la major part de les persones refugiades estan acollides per països veïns als conflictes. Creu que aquesta realitat és prou coneguda?
1: Segurament no. Jo crec que cal dir que l'acció de l'ACNUR és bàsicament de recollir recursos, i en el cas nostre, tant a Rubí, que hi ha, crec, al voltant de 400 donants a ACNUR, el cas de Terrassa, del que jo sóc, que som uns 1.400 donants a ACNUR, però que en el conjunt de Catalunya estem per sobre dels 60.000 i en el conjunt d'Espanya més de 500.000 de donants estables, dels que paguem una petita quota per contribuir a que des d'aquí puguem enviar a ACNUR els diners perquè ells puguin muntar, doncs, campaments de refugiats a la vora dels països que estan en conflicte, intentant allotjar-los el millor possible que els nens puguin tenir, mantenir l'escolarització, que disposin d'aigua potable, que disposin de seguretat en els camps per les persones doncs, que, per exemple, a la nit han d'anar als lavabos i que no es trobin en problemes de violacions, etc. Tot això és importantíssim i jo crec que aquests diners, aquests 100 milions d'euros que recaptem a l'estat espanyol per enviar-lo a l'ONU, contribueix d'una forma important a que aquestes persones visquin amb un mínim de dignitat en espera de que puguin tornar a casa seva. No ens dediquem tant a resoldre els problemes dels refugiats que ja han arribat aquí, sinó intentar que puguin estar a la vora de casa seva a l'espera de que el conflicte que els ha motivat el desplaçament resolgui i puguin tornar a casa.
0: Uh-huh. Ara que ens explicava quina és l'acció que fan per la gent que potser encara no és del tot conscient, què significa realment convertir-se en una persona refugiada? Quines són les primeres coses que perden quan han de fugir del seu país?
1: Bé, jo crec que el tema central és que nosaltres siguem una societat d'acollida amb el sentit més ampli de la paraula, de poder tornar aquesta dignitat. Molts ja no hi arriben perquè moren pel trajecte, el Mediterrani o ara l'Atlàntic, en la ruta canària, és una fossa important de morts. No? Una vegada aquí, jo crec que és important la tasca que fan les entitats que acullen en aquests refugiats, poder-los orientar. Alguns d'ells estan de trànsit cap a països europeus en què hi tenen parents, poder facilitar aquest tema. Això vol dir també una solidaritat europea que ara costa molt. Europa està molt dividida en aquest tema. S'estan endurint força les mesures per evitar que ja arribin aquestes persones al nostre continent. Però jo crec que tota la tasca que fan les entitats solidàries, moltes, les veurem aquests dies, ja dic, a Canàries,

0: Hi ha un envelliment de la població de Rubí, de Terrassa, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa en general, que necessitem persones que vinguin a ajudar-nos a treballar a les cures, a moltes altres tasques. Tu te'n vas a un carrer de Rubí i moltes obres públiques veus que qui està treballant són persones vingudes de fora recentment. Mm-hmm. Això és una evidència. L'altre, fer, diríem, populisme del racisme és d'una hipocresia total. Molts de casa seva tenen persones que en les tasques domèstiques o en les cures els ajuden i són de fora.
1: Ara que ens explicava això de que necessitem persones de fora i que hi ha gent que és bastant hipòcrita en aquest sentit, encara hi ha molts prejudicis o discursos simplistes sobre les migracions i el refugi. Quins mites creu que cal desmuntar amb més urgència?
0: Vostè ho ha dit amb molta claredat. Aquest mite de que de fora vingueren i de casa ens tragueren. Mm-hmm. Aquest lema molt català.
1: Molt estès.
0: Molt estès, que l'hem sentit a casa, no? En definitiva, pensi una cosa. Catalunya, a principis del segle XX, érem 2 milions de persones. Ara som 8.150.000. La gran majoria no provenim del creixement, diríem, natural de la població, del creixement vegetatiu. Són persones que han vingut de fora de Catalunya. Han vingut dels altres pobles d'Espanya, han vingut d'Amèrica, han vingut del Marroc, d'altres països del Magreb, de l'Àfrica subsahariana. Siguem seriosos. No siguem hipòcrites. Acollim amb dignitat, facilitem l'integració, que aprenguin doncs, la llengua, el català, el castellà, per integrar-se plenament. Facilitem que els seus fills puguin anar a escoles que faciliten aquesta integració, que tinguin els serveis de salut indispensables, que no hi hagi catalans de primera i de segona, per favor.
1: Mm-hmm. Vostè du molts anys vinculat a la cooperació internacional i a l'ACNUR. Hi ha alguna experiència o testimoni que l'hagi marcat especialment?
0: Bé, jo coopero amb ACNUR des de fa més de 20 anys. Quan estava en el Parlament de Catalunya vaig formar part d'ACNUR i també coopero i ho estic visquent d'una forma doncs, molt il·lusionant la tasca que porta a terme l'associació que avui organitza aquesta conferència, col·loqui, perquè jo vull que després de la conferència hi hagi un col·loqui, sobretot, que és aquesta associació Microcrèdits Solidaris per Àfrica. Formada, doncs, una família que ha vist la necessitat a nivell personal, doncs, de crear una associació, diríem, per coneixença de persones del Senegal i entorn d'ells ha anat ampliant el cercle de persones col·laboradores, ha trobat la cooperació d'empreses doncs, importants com Circutor de Viladecavalls, que cooperarà tècnicament amb la col·locació de les plaques solars que faran possible doncs, aquesta extracció de l'aigua del subsol d'aquest poblat del Senegal, l'electrificació de l'escola, que puguin disposar d'ordinadors, que les cases tan precàries puguin disposar d'un frigorífic per conservar els aliments, que no hi hagi malbaratament d'aliments, que aquesta aigua pugui produir una agricultura que ara, sense extreure aquesta aigua del subsol, pràcticament no en disposa, no? És un element magnífic de solidaritat que amb pocs diners podem multiplicar molt les seves oportunitats de sobreviure amb dignitat.
1: Mm-hmm. El 20 de juny se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades, d'aquí aquesta programació en la qual vostè participa. Quin missatge li agradaria que la ciutadania es quedés després d'aquesta jornada?
0: El missatge és que hem de cooperar. És a dir, no podem viure

0: gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara, si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats. L'altre és revoltant veure a través dels seus mitjans de comunicació, dels telèfons mòbils que tenen a pràcticament tot el món, unes societats de l'opulència i ells absolutament tirats. Crec que és inhumà i és revoltant. I si no som conscients d'això, tindrem un món cada vegada més conflictiu, més inhumà i més perillós.
1: Uh-huh. I ja per acabar, per què recomanaria als nostres oients assistir a la conferència que fareu avui a l'Ateneu?
0: Bé, hi haurà segurament persones que ja tenen una consciència clara de que hem de ser solidaris. D'altres potser vindran per interès, per conèixer què és això de l'ACNUR o què és aquesta entitat Microcrèdit Solidaris per Àfrica, a la qual doncs, l'Ajuntament de Rubí em consta que també els ajuda quan ells participen en convocatòries d'ajut, no? En l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament. Jo crec que és important que aquesta cooperació sigui per part dels governs, sigui per part de les entitats, però també sigui a nivell individual, a nivell de cada persona que té la consciència de que no podem viure en un món en què els veïns, a nivell físic de Rubí mateix, o físic a nivell de la Mediterrània, o d'un continent tan proper, només separat per l'estret de Gibraltar, hi hagi aquest decalaix, aquest desnivell brutal de nivells de renda, i que inclús, encara que fos per egoisme, per la nostra pròpia seguretat i per no tenir mala consciència, hem de cooperar, perquè al món som un.
1: Josep Casajuana, secretari del Comitè Català de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer-nos aquests 5 cèntims de la conferència d'aquesta tarda i també per posar-nos més a prop del que viu una persona refugiada i del que significa ser refugiat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, per la difusió que ens feu d'aquests objectius nostres i moltes gràcies als oients de Ràdio Rubí i de tot Rubí per la cooperació que venen desenvolupant, també per l'Ajuntament, amb aquesta tasca solidària.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu, bon dia.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb el de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni...
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
4: Per fer el vermut amb les Hildes.
5: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
6: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
13: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
14: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
15: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
13: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
16: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
15: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
13: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
17: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
18: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
19: L'enjoc és...
20: Futbol.
19: Bàsquet.
20: Hoquei.
19: Handbol.
20: Waterpolo.
19: Tenis, taula.
20: Rugby.
19: Voleibol.
21: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
13: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
22: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
23: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
22: Us hi esperem.
24: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Hi ha persones que expliquen una ciutat i n'hi ha d'altres que la fan. Quan pensem en la història cultural de Rubí, hi ha noms que no són només història, són identitat. Albert Sans n'és un.
1: Ha mort als 94 anys. Coreògraf, mestre de dansa, director artístic de l'Esbart Dansaire de Rubí i creador de les gitanes modernes. Però sobretot, un home de ciutat, de carrer, de gent.
0: Va néixer a Rubí l'any 1932 en una família treballadora que tenia una cansaladeria al mercat municipal. El seu futur pareixia escrit, però ell tenia una altra idea, la dansa.
1: En una entrevista a Ràdio Rubí, al programa Solfejant per la vida, ho explicava amb una claredat brutal. La seva vida no la va triar ell.
2: Jo no vaig tenir la sort que em preguntessin què volia fer. Per si haguessin preguntat què volia fer, jo no haguera dit tossiraire. Jo haguera dit, vull dedicar-me a la dansa. Però això, a l'època aquella, bueno, la família s'esgarrifava. No podia ser, perquè, esclar, el primer que et deien, mira, has de fer un ofici, que et doni pa, que puguis menjar. Si tu et dediques a la dansa, possiblement faràs més badalls que rots.
0: Aquella decisió condicionada per l'època el va dur a viure dues vides alhora, la del treball familiar i la de la passió artística. Però la dansa no era un hobby, era una manera d'entendre el món.
1: I tot va començar molt aviat, quan era només un nen, quan l'Esbart de Rubí tornava a caminar després de la guerra.
0: Aquell nin acabaria convertint-se en una peça clau de l'entitat i amb els anys en el seu gran transformador.
2: Bé, esclar, jo hi vaig entrar que tenia 7 anys, em sembla, molt jovenet. Bueno, quan es va acabar la guerra, perquè la guerra es va anul·lar, quan es va tornar a reprendre, jo hi vaig entrar, que em sembla que tenia 7 o 8 anys. I l'Esbart, doncs, era molt senzill. Un desbar molt senzill, però molt important, perquè en aquella època l'Esbart de Rubí tenia fama amb els altres esbars. Ja hi havia com un referent amb l'Esbart de Rubí, perquè aquí es va tenir la sort de tenir mestres, en aquella època, molt bons.
1: L'Esbart de Rubí no era només un grup de dansa, era un espai de recerca, d'assaig, d'error i d'innovació.
0: Quan Albert Sans en xerra, no ho fa com qui recorda una afició, ho fa com qui xerra d'una missió.
1: Aquella manera de treballar va portar l'Esbart de Rubí a escenaris d'arreu i va convertir la dansa tradicional en espectacle, sense trair-la i fent-la evolucionar.
2: Però el poble de Rubí l'apoya molt a l'Esbart, se l'estima moltíssim i ho demostra. Ho demostra. I, bueno, hem tingut la sort que hem tingut gent que ens ha ajudat de molt prestigi, que això ens ha obert en el món. Hem voltat molts països, ha estat Amèrica, també, i, esclar, i això ha sigut la fama. Una fama que era guanyada per l'Esbart, no pels ajuts que teníem, que quedi clar. Perquè l'Esbart vivia dels quatre socis que encara hi ha i de les actuacions, el que es cobrava.
0: Però si hi ha una clau per entendre Albert Sans és la música, perquè per a ell tot començava abans del moviment.
1: Començava escoltant, i escoltant molt, fins que la música es convertia en cos.
0: Una frase seva resumeix això millor que qualsevol teoria.
2: I m'agrada més escoltar-la que ballar-la, perquè si ballo no m'entra tant. I si l'escolto, com deia el mestre Cubeles, la música s'ha de mastegar. Perquè l'entenguis, l'has de mastegar, la música. Volguem dir, has d'estar per la música.
1: Però no tot era sensibilitat artística. També era exigència, disciplina i rigor.
0: A l'escenari podia ser emoció, però a l'assaig era una altra cosa.
1: Ell ho tenia claríssim.
2: No em dubtis d'això. Amb això sí que no sóc modest. Si jo no hagués tingut un caràcter d'orillo, d'orillo vull dir de... Jo sempre deia, a l'assaig, disciplina total. El sortir, el que vulgueu.
1: Aquesta exigència explicava part dels seus èxits, però no explica per si sola per què era tan estimat.
0: Perquè hi ha una altra paraula que apareix sempre quan algú xerra d'Albert Sans, estimació.
1: Li agradava la gent, de veritat, recordava noms, històries, famílies senceres.
0: I això el feia diferent, perquè no era només un mestre de dansa, era algú que formava part de la vida quotidiana de la ciutat.
1: Albert Sans, gràcies per tot.
0: Descansa en pau. Amb aquest petit homenatge hem volgut recordar a l'Albert Sans. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies per fer-nos aquests apunts.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I avui, des del Laic de Valors, el dedicam a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporani de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i reivindica els cossos i les belleses exclosos de la norma. Ho xerrarem amb la Júlia Llull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades de datar l'exposició a casa nostra.
1: Continguts en xarxa.
2: El Laic d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Llull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Llull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
2: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
3: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
2: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? Sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
3: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
2: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
3: Sí, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
2: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
3: Bé, hem de, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
2: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
3: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
2: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
3: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
2: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins a 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
3: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em aniràs dient a veure com veieu l'exposició.
2: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
3: I
2: Júlia,
3: tant, i
2: fins
3: tant.
2: aviat.
3: Vinga, moltes gràcies.

0: I arribem al temps d'esports amb el Toni Bravo, que m'està mirant molt fixament. Què passa, Toni? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bon dia, bon dia. Estic atent.
0: Estàs aquí intimidant, eh?
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Bueno, és la intenció. El que sí que saps qui ha intimidat, no s'ho pensaven pas, és la Unió Esportiva Rubí.
0: Ja.
1: Perquè pensaven que estaria més a baix, ha acabat pujant, va jugar la promoció, les eliminatòries d'ascens a tercera ref, i deien la resta d'equips, ups, a veure si amb la trajectòria que està portant encara ens donarà la sorpresa i ens deixarà algú fora d'aquesta eliminatòria. No va poder ser contra el poble de Mafumet, però, escolta, que des que va agafar les regnes de l'equip a Blai Martí, l'actual tècnic, va agafar l'equip a 13, estava a baix, que si perdien se'ns n'anàvem cap a baix, si guanyaven anàvem cap a dalt, van anar pujant.
0: Lògicament, pujant. Si perds cap a baix,
1: clar,
0: si guanyes cap a baix.
1: Sisens, sí, sí. No, però a baix, me refereixo a zona vermella,
0: sí, sí, sí, sí.
1: No quedar-se a mitja taula, no, zona vermella. I ha anat pujant.
0: Sí, fent de formigueta, eh?
1: De formigueta continuada, millora en el que és el nivell de joc de l'equip. Toma, sisè, que va estar molt bé. Llavors va jugar les eliminatòries per la promoció, no va poder ser contra la Pobla de Mafumet, va anar de ben poc, també és veritat, eh? Doncs avui tindrem el seu tècnic, el programa Esports al Dia, el Blai Martí, perquè ens expliqui doncs, com ha estat aquest curs que ha protagonitzat ell, aquesta sinergia que té amb l'equip, i a veure com és el projecte futur, perquè continuarà com a tècnic de la Unió Esportiva Rubí, tècnic jove, i la directiva li ha donat la confiança.
0: Super.
1: Li desitgem el millor, ja sabeu, eh? 2:15, el programa Esports al Dia. També podrem escoltar com li ha anat la temporada al CEF Can Mir, tant en els equips ordinaris com els de diversitat funcional, que han tingut molt d'èxit, eh? Tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 han tingut, podríem dir que han jugat molt bé, han quedat en molt bones posicions. Potser el pitjor va ser, entre cometes, eh? Perquè va ser en futbol sala el Can Mir D, doncs, que s'estrenava a la Lliga Talent. Per tant, com sempre, agafar experiència. I en Xavi Mas ens farà doncs, aquesta revisió de com ha anat. També es va jugar el Closing Day. Ens dirà quins equips han quedat doncs al davant, quins no, i encara tenim per davant doncs, el que serà la festa final de curs, que això serà el pròxim cap de setmana.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents de tot això. Moltíssimes gràcies, Toni, per explicar-nos el que teniu avui.
1: Fins ara.
0: Adéu.

0: I ara, com sempre, arriba el temps de debat amb el Toni Bravo i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Segur que els més veterans de la sala reconeixen aquest so. És el so dels mítics You

Doncs sí, momentasso especial, boomers i també seguidors dels grans clàssics de sempre i per sempre. Aquests mítics UB40 i la mítica banda d'Ali Campbell actuarà, atenció, el 14 de juny en el marc del festival Blau Marí Music en el Port Vell de Barcelona. Ali Campbell, la veu que va portar els UB40 a vendre 70 milions de discos i aconseguir més de 50 èxits a les llistes del Regne Unit, torna a Barcelona per portar el seu particular reggae. Amb més de 45 anys de trajectòria, Ali Campbell reinterpretarà els seus clàssics com aquest que estem escoltant ara mateix al Kingston Town o el mític Red Red Wine o la mítica versió d'Elvis Presley del mític, no més mític tema I Can't Help Falling in Love. Ho farà conjuntament rescatant els temes més recents de la seva trajectòria. Diuen que ho faran oferint un espectacle que combinarà autenticitat, energia positiva i la màgia d'una de les bandes més estimades del reggae britànic. Sense cap mena de dubtes, tots uns col·leccionistes de hits i, ja veieu, 70 milions de discos venuts a la seva trajectòria artística. Recordeu, la cita serà el proper dia 14 de juny amb entrades que van des dels 50 euros a pista fins als 80 euros en graderia preferent. Un espai molt xulo aquest que han creat del Blau Marí Music en el Port Vell de Barcelona i que tindrà, doncs, la presència de molts artistes, entre ells els mítics UB40, dels quals ara rescatem un d'aquests temes supermega reconeixibles. Red

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
12: Sardanes d'autor, cada dissabte a 9:15 del matí a Ràdio Rubí.

Hi ha gent que construeix edificis, hi ha gent que construeix memòria. Això és el que va fer Albert Sans, l'home que va recuperar el Ball de Gitanes de Rubí. Hi ha persones que deixen càrrecs, altres deixen monuments culturals. Sans ens ha regalat una tradició viva que continuarà ballant quan nosaltres ja siguem rècord, per després ser oblidats. El fundador de Marea Blanca diu que la sanitat és a la vora del precipici. No sembla una metàfora especialment tranquil·litzadora, perquè els serveis públics haurien de generar confiança, no pas vertigen. Si continuem acumulant incidències, acabaran compartint grup de suport amb Rodalies. Mentrestant, molts filigresos de Rubí han viatjat a veure el Papa, que avui passa per Brians, Montserrat, Sagrada Família, agenda intensa, gairebé pastoral, jo diria que olímpica, eh? Preguem 3 segons per Rodalies, un moment. És que fa anys que no aconsegueix completar un recorregut semblant, eh? I mentre el Papa parla a Barcelona sobre la immigració, la salut mental, els reptes dels nostres temps, un no pot evitar pensar que els discurs sonen especialment bé quan es fa lluny de les bombes. Perquè està molt bé predicar la fraternitat des d'una basílica plena, però a Gaza, a Beirut, la fraternitat cotitza bastant més cara. I és aquí on la realitat té un punt d'ironia cruel, mentre els poderosos hi envien paraules. Hi ha gent, com el pallasso Pau Palaus, que com si fos el Papa, viatja a Beirut i porta allò més difícil de trobar. Una mica de pau, d'humanitat i algun somriure. I a la selectivitat, una pregunta de física ha provocat protestes, indignació, i les universitats prometen correcció flexible. Al final, fins i tot la física ha descobert que a Catalunya tot acaba en una mesa de negociació. I acabem entre la fe, els exàmens, les reivindicacions. Uns busquen respostes a la ciència, altres a la política, altres a la religió, però vist com va l'actualitat d'aquests dies, potser tots plegats acabarem demanant un miracle per a la sanitat i un altre, si us plau, per Rodalies.

0: És que l'inspiració divina com va? 5 minuts que passen de les 10 del matí. Avui parlarem del coreògraf del Ball de Gitanes, de l'Albert Sans, també de Maria Blanca, de la visita del Papa, del POM, de Rodalies i de qualsevol altre tema que vosaltres proposeu. Ja sabeu que podeu participar trucant al telèfon del directe 93-588-5960, 93-588-5960. Us volem escoltar, és la vostra ràdio municipal, la vostra ràdio pública, 93-588-5960. Feu-la servir, compartireu taula amb el Josep Milà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vicent Rabadán, bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Montse Clemente, bon dia.
3: Bon dia.
0: Josep Maria Pijoan, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I us agafarà el telèfon qui està al comandament d'aquesta tertúlia, en José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs ahir dimarts que va morir Albert Sans, el coreògraf que va recuperar el Ball de Gitanes de Rubí, a l'edat de 94 anys, va ser el director artístic a La Vella, es farà el tanatori municipal, avui dimecres, a la tarda, dijous al matí, la cerimònia doncs dijous a la tarda a l'església de Sant Pere. Sans va crear més de 60 coreografies de dansa catalana, va recuperar el Ball de Gitanes, va rebre diferents distincions. El 92, la Creu de Sant Jordi, per la seva dedicació a l'esbar dansaire de Rubí, i per suposat, per les seves aportacions al món de la dansa. I el 93, el Ministeri de Cultura li va otorgar la medalla d'or del mèrit de les arts. Anem a escoltar primer Albert Sans.
6: Vaig de sorpresa a sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir: escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir: bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: Aquestes declaracions són del 2019, fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Jo no sé si vosaltres, que el vau conèixer, doncs ens podeu o podem parlar una mica, reflexionar sobre el que ha significat la figura de l'Albert Sans per a la dansa, per a Rubí i per a la promoció del Ball de Gitanes.
1: Si hi ha una cosa a Rubí que en el seu moment va tenir molta força i possiblement no la té tant ara, però la manté, la manté a millor no tanta intensitat, però la manté, és l'esbart dansaire. L'esbart dansaire ha anat pel món portant el nom de Rubí, i això és molt important. L'Albert, avui hem de reconèixer i li hem de donar un bon homenatge, perquè va ser de les persones que hi va deixar tot. Va viure, jo el poc que l'he conegut, perquè l'he conegut, però el que vaig veure era que es dedicava en cos i ànima a això, a fer cultura i a fer dansa.
0: Una persona que el va conèixer molt i que el tenim a l'altra banda del telèfon, que van compartir moltes vivències, dedicació i art, és l'Isidre Rubio. Isidre, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia i una abraçada enorme, això és el primer.
7: Bé, s'agraeix, perquè sí, són dies tristos, la vida segueix per tothom i per tant té un final també per les persones que han sigut prou importants. Però bé, aviam, jo diria que si en aquest moment l'esbar és important, és per l'esforç, el treball i la il·lusió de desenes i centenars de rubinencs. Però entre tots, per mèrits propis, destaca la figura de l'Albert Sans. L'Albert ha estat, és i serà, sense cap mena de dubte, la persona que millor resumeix l'esperit i la filosofia de l'entitat. L'entrega, la força, el coratge, la creativitat, la il·lusió, l'estima cap a la dansa popular, la nostra.
0: L'Isidre, que ha trucat al telèfon, del directe, el 93-588-5960, que després també ho podreu fer vosaltres. Isidre, tu que el vas conèixer de prop, no sé què ens podries destacar en aquell treball de coreografia, d'impuls de l'Esbart Dansaire del Ball de Gitanes. Suposo que la història seria molt diferent sense la petjada de l'Albert Sans.
7: Bueno, segur, aviam. L'Albert és un personatge que als 16 anys es va posar darrere un taulell i li van muntar una parada a la plaça i va fer tota la feina que havia de fer, que volia fer i que tenia ganes, des de la parada de la plaça. Aquella època les famílies tenien aquest... Bueno, jo crec que encara continuen tenint aquesta idea de que primer el negoci, a més no. Recordo l'Albert moltes vegades em deia, el pare em deia, la dansa no et donarà de menjar, has d'estar per la botiga. I bé, l'Albert va saber des de darrere el taulell començar a parlar amb la gent, a vincular-se, a buscar connexions. És tota una vida al servei de l'Esbart de Rubí. Ell mateix em deia que si em fas mirar enrere i intento separar l'Esbart de la meva vida, em quedo amb les mans buites. Mm-hmm. Perquè és inseparable, és indestriable. Des dels 16 anys ho porta a dintre i anava treballant-ho. Jo penso que l'Albert ha sigut un home que amb tota una vida al servei de la dansa ha sabut portar l'Esbart de poble fins al Liceu. Ha sabut donar a la dansa d'arrel folklòrica una espectacularitat i una força com poques vegades s'ha donat a conèixer. Seguint aquella línia propiciada per una escola que es feia sentir, la dels Cubeles, la dels Melos, i per això ha propiciat ell també una escola i té tants seguidors, tants deixembles que queden en l'actualitat recordant el seu treball.
0: De la seva vessant així també comercial, justament estava parlant abans el Josep Milà, no?, de compaginar aquesta vida de la dansa amb...
1: Bon dia, Isidre. Jo recordo bé l'Albert Servín, perquè aquí jo vaig començar abans, però no dedicat exclusivament. Als 12 anys el meu pare ja em va posar a vendre mongetes i cigrons i compartia aquesta dualitat de vendre un costat i tenir interès i tenir il·lusions per un altre. Jo el recordo amb ell, jo era més petit que ell, evidentment, i el recordo amb ell això que deies tu, servint i tractant a la gent i seduint a la gent. Això era molt important. Era una persona seductora, sabia parlar i sabia estimar molt amb els que servia.
0: Mm-hmm. No sé si a la taula vosaltres voleu comentar alguna cosa més.
2: No, jo no el vaig conèixer tant, però sí que és veritat que encara me'n recordo. Jo era molt petit, de la parada que tenia al Mercat Vell.
1: Baixant a mà esquerra.
2: I després, òbviament, de la parada a l'actual mercat municipal. I és veritat, jo consideraria que tenia una virtut i era aquest encaixar amb molta gent, aquesta mena d'empatia, que no estava exempta, diguem-ne, de caràcter. I de caràcter a vegades dur per portar un col·lectiu una mica complex com és l'Esbart Dansaire de Rubí, però sobretot també la creativitat. És a dir, un del no-res no crea tantes coreografies i és un referent a nivell de la dansa a tota Catalunya.
0: Mm. Josep Maria...
3: No, vols? Jo més que res el vaig conèixer al Mercat Nou. Diguéssim, no, jo al Mercat Vell no el vaig conèixer, vaig conèixer el Mercat Nou, però a més ja el coneixia perquè en aquell moment era regidor de l'Ajuntament de Rubí i hi havia algun tipus de relació. Jo en tot cas penso que la seva feina és una feina que ha sigut importantíssim per l'Esbart i també per Rubí. Diguéssim, jo penso que estic donant les gràcies al seu treball que ha realitzat i que, bueno, és una pèrdua important per la ciutat.
4: Jo no el, vaig, no el vaig conèixer personalment, però he conegut la seva obra. Vull dir, jo vaig, vull dir, els records de la Montserrat, de ben petits ja ballàvem gitanes, i trobo que és preciós i emocionant el que ha aconseguit l'Albert, no? O sigui, ja no és tota aquesta creativitat es bar i tal, sinó que els ciutadans de Rubí, de qualsevol, o sigui, barri, de qualsevol, bueno, estiguin volcats, per exemple, doncs amb les gitanes, amb tot, o sigui, al final és una cosa viva, no? Viva.
0: Si voleu saber més de l'Albert Sans, aquí a Ràdio Rubí li vam fer una entrevista, concretament Solfejant per la vida, que presentava el rubininga Dani Pernas, que podeu recuperar també al nostre web. Isidre, com s'està vivint el traspàs de l'Isidre Rubio? Que us està arribant? Que explica'ns una miqueta com ha estat des de la notícia d'ahir i què és el que s'està vivint ara mateix.
7: Si hi havia una qüestió difícil i d'alguna manera sentimentalment molt dura, era haver de dir adéu a l'Albert i trobar una substitució. Jo diria que en aquell moment l'Eduard va ser l'home que tenia més preparació i podia treballar tot això. L'Albert m'havia dit moltes vegades, en Jordi ho ha d'agafar, això. Vam dir, bueno, serà el seu moment. I vam tenir la sort del gran treball que va fer l'Eduard en tot l'Esbar. I després hem tingut la sort d'aquesta continuïtat amb en Jordi, que ha anat portant novament totes les essències de la dansa catalana a l'escenari i a l'escenari de Rubí. I actualment tenim la sort de tenir la Monter, l'Adriana, que continua aquest treball. L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant-se les normes. I quan va ser l'hora de ballar, anant a tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé i vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera. Quan va acabar, hi va haver un aplaudiment tan llarg que no s'acabava mai. Semblava el papa a les Corts. Hi havia una situació que ningú sabia què fer. Si saludàvem, si marxàvem, si no,

0: mida...
1: Aquell el coneix bé, també.
0: Sí, que el va entrevistar. Dani, bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: I salutacions i una abraçada a l'Isidre i a la gent de la taula, que també ens conec.
0: Dani, tenim encara... Escolta'm, com has rebut la notícia de l'Albert Sanz? I explica'ns una miqueta, tu, que el vas entrevistar també, què és el que vas rebre d'ell i quina és la seva petjada, també.
2: Bé, bueno, a veure, no, una cosa per esperada no deixa de sorprendre't. I clar, quan ho reps, doncs sí que crea, és veritat que crea un buit. De fet, jo ahir pensava, com sabeu, jo ara fa uns anys que visc al Vendrell, i aquí al Vendrell, evidentment, doncs tenim un fill il·lustre com és el Pau Casals. Però jo gairebé que el que el Pau Casals és a la música i a Catalunya, ara amb això que explicava l'Isidre, potser l'Albert també ho és a la dansa i a Catalunya. I potser és una persona i una figura que hauríem de parlar-ne més i d'encombrar-la més, tot i que a ell no sé si això li hagués acabat d'agradar. Però jo a l'entrevista que li vaig fer al programa, doncs jo li deia que, bueno, i si fan un carrer? Perquè, escolta'm, crec que és una persona prou important com perquè això, doncs, es doni. Jo d'aquella entrevista recordo primer que es va obrir les portes de casa seva perquè ja no podia venir, ja no podia caminar i baixar les escales per baixar l'estudi, i ens va obrir les portes de casa seva. I jo hi escrivia un post en el Facebook quan vaig entrar per compartir el link del programa, perquè jo tenia un molt bon record d'aquell programa, perquè no només ens va obrir les portes, sinó que també ens va obrir el cor i ens va obrir, doncs, tots els records i tota la seva saviesa i coneixements. I va ser un programa molt, molt especial. Jo clar, jo l'Albert el coneixia, podria parlar més que de la seva vàlua, diguéssim, a nivell del folklore, que això, doncs, és indiscutible, i a més jo crec que és incalculable el llegat que deixa, podria parlar de la seva vessant humana. I allà l'entrevista ens va quedar molt clara, la seva vessant humana, des de la humilitat, des de la senzillesa, doncs des de lo petit aconsegueix coses molt grans, i això crec que és una persona és important de valorar. Va, jo l'Albert el coneixia, o més ben dit, ell em coneixia a mi des de que jo anava amb un cotxet, perquè jo amb els meus pares, amb la meva mare, sobretot, anàvem a comprar allà a la plaça Anselm Clavé i al mercat. Era l'Albert del Tall. I jo, per mi, era l'Albert del Tall, no? Aquell senyor que darrere el taulell, doncs crec que... El Josep Milà ho deia, amb una simpatia i aquella manera de persuadir a la gent, doncs amb aquella simpatia, aquella senzillesa, com aquell qui no és res, doncs es guanyava tota la gent i feia que la gent fossin amics, no? I de fet ella a l'entrevista ja ho deia, que la vida, doncs, potser millor passar-la bé que passar-la malament. Mm-hmm. Hi ha dues coses que el defineixen molt, si escolteu el programa, jo és que ahir em va donar per fer una reescolta del programa, mira, em va donar per aquí el saber la seva mort, i hi ha dues frases que ja no recordava i que ahir ara em torna a venir, i amb això de què deia l'Isidre, que els seus pares li van dir que es quedés a casa fent amb el negoci més que dedicar-se a ballar i aquestes coses que no donaven diners. Ell ho definia com que el seu pare li, o el seu pare li deia que la dansa li donaria badalls i que el comerç li donaria rots, i que millor quedar-se amb els rots que amb els badalls.
0: Dani, Dani, un segon. Digue'm. És que el José Malagón, que és rapidíssim, és com una IA, saps? Té aquest tall justament del que estaves parlant. Som-hi.
3: Jo no vaig tenir la sort que em preguntessin què volia fer. Si haguéssim preguntat què volia fer, jo no hauria dit tossiraire. Jo hauria...

0: era dir, vull dedicar-me a la dansa. Però això, a l'època aquella, bueno, la família s'esgarrifava. No podia ser, perquè, esclar, el primer que et deien, mira, has de fer un ofici, que et doni pa, que puguis menjar. Si tu et dediques a la dansa, possiblement faràs més medalls que rots.
1: Gràcies, José. Aquí ho tens, Dani.
2: Doncs era així, era exactament així. Una frase que em va sorprendre, però que té tot el sentit del món en aquell temps, pensant que era la postguerra, era la dictadura, era els anys 40, vull dir que eren uns anys durs. I hi havia una altra frase que si la pots repescar, que també em va sorprendre que la vida...
1: Com un moment, que, la vida... que el José ha deixat l'entrepà perquè tu diguis la frase, estava esmorzant i ja està preparat amb les mans sobre el teclat. S'ha passat un tovalló, eh? Vinga, a veure.
2: Aviam, les molles que no, a vegades bloquegen les tecles, vull dir que del teclat. No, deia que la vida, ostres, com s'ho feien això, que la vida al final era molt...
1: Posa-li fàcil, posa-li fàcil. Vinga, va.
2: Que la vida era una merda, o que era... que la vida al final...
1: Una estafa. José diu que una estafa. És possible?
2: Una estafa, ah, exacte.
1: Exacte, això, molt sí. Bé, José. No ho té.
2: I crac.
1: Vale.
2: Doncs que la vida era una estafa perquè ell deia que això, que se'n recordava de les coses que havia fet feia 40 anys, però que no se'n recordava de les coses que havia fet fa 4 dies, no? I que valia la pena doncs recordar aquells petits moments i estar bé, donada que la vida era una estafa, doncs que millor estar bé amb la gent que està malament, no? I que a vegades valia la pena, doncs, encara que t'emprenyessis amb algú, doncs, anar i dir, escolta, va, tu, no passa res, sense esperar que ella vingués a demanar disculpes, no? I això crec que el definia molt com a persona.
1: Doncs, Dani, moltíssimes gràcies per tocar el telèfon del directe al 93-588-5960 i posar aquesta mirada també, tu que vas compartir com els nostres tertulians, que ara continuarem xerrant, doncs, aquests moments de ràdio sobre la seva vida i sobre la seva vida artística també. Una abraçada.
2: Vinga, records des del Baix Penedès.
1: Isidre. Isidre, que també moltíssimes gràcies per participar. Què us espera entre avui i demà? Jo suposo que el Ball de Gitanes d'aquesta festa major probablement tingui alguna referència a l'Albert Sans, no?
3: No ho sé, de moment estem només pensant en aquesta cerimònia en la que farem el dijous com a comiat. Ell ens havia demanat sempre que el dia que ell faltés li veiéssim el Mortitxol i, evidentment, li farem amb uns exensaires que el recorden de vells temps i amb gent de l'esbar actual, perquè sigui una presència i el recorda una de les seves coreografies més logrades. Bé, no podem fer una cosa més, la família té interès. No. Que sigui un comiat absolutament normal i, per tant, no més enllà d'oferir-li el ball d'homenatge i aquesta participació de l'esbar ballant-li el Mortitxol, si sí, hi haurà alguna altra intervenció, probablement de l'Enric Majó, que vol recitar uns poemes i alguna persona més, però vull dir, volem que sigui i volen que sigui el més discreta possible.
1: Doncs, Isidre, que sàpiguis que pel teu homenatge que vam fer ara, potser fa un mes, vaig intentar contactar amb ell en diverses ocasions, però, òbviament, doncs, ja era molt, molt complicat. Que t'enviem una abraçada sí. Per la part que et toca, també.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies per trucar. Una abraçada, adéu.
3: Adéu.
1: Doncs, això... La mort de l'Albert Sans, el Dani Pernas, l'Isidre Rubio... No sé si voleu dir alguna cosa més de tot el que hem escoltat.
4: No, jo crec que l'Isidre, que era una de les persones que havia estat més en contacte, que havia compartit més amb ell totes les vicissituds de l'Esbar Dansaire, ja ha portat el millor.
5: Però el millor homenatge a aquest ball el dia de la cerimònia de comiat. Això és com, bueno, al final és una celebració de la vida, i d'una vida que no és una estafa, sinó és una vida amb sentit, en el cas de l'Albert.
1: I que justament és aquest pont d'unió entre el que va crear l'Albert, entre la persona que marxa, i el llegat que deixa.
5: Correcte.
1: Allò continua ben viu, eh? Anem a canviar de tema, perquè el fundador i portaveu de Marea Blanca Catalunya, Toni Barberà, va alertar de la creixent privatització de la sanitat pública, que podria acabar en un model mix. Això doncs va fer ahir dimarts una xerrada a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. Anem a escoltar-lo.
6: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla, i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el sistema nacional de salut, i serà tard per plorar-lo. Jo, per l'edat, diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets, i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
1: Josep Maria Pijoan, suposo que tu vas estar amb aquesta xerrada. Què és el que destacaries, que va posar d'alerta? Perquè és com si estiguéssim apropant-nos a un precipici en què ja estem a la vorera, no? I que...
7: Jo penso que les seves paraules expressen perfectament, diguéssim, quina és la situació avui de la sanitat pública. Diguéssim, no per una qüestió econòmica, no per una qüestió... diguéssim, de que no hi ha recursos, sinó per una voluntat política. Diguéssim, aquí hi ha uns interessos de les grans corporacions econòmiques que després es deslliguen amb temes de sanitaris o amb temes de lo que sigui, diguéssim, com la construcció d'armes, diguéssim, i que en el fons és un negoci que es preveu, i llavors cada vegada més hi ha la intenció en aquest sentit, vull dir, els copagaments, tota una sèrie de coses que es plantegen. Claro, jo no sé si vaig explicar-ho aquí, però claro, una persona que té un dèficit de salut que té que tardar un mes i mig i tal, pues al final què fa? Se'n va a buscar lo privat perquè en una setmana li donen visita. Però vull dir, són 150 euros de la primera visita, 150 de la segona, que aquestes són invariables, i després els 70, 80, 90 euros de medicació. Diguem. I aquest és el camí que avui per avui s'està treballant més llastimosament des de les mateixes administracions públiques. Diguéssim, la relació público-privada, diguéssim, no és res més que un reforçament de la privada. Diguéssim, ja està.
1: Va donar una dada a Antoni Barberà parlant de que com es potencien les externalitzacions del pressupost general, que no és on es nodreix el finançament de la sanitat pública, el 65% s'externalitza. Diu que la gent ignora, per exemple, que en aquests moments les proves d'imatge dels hospitals públics es fan sistemàticament al grup Quirón.
8: Això és un interès absolut. És així.
4: Bueno, però és que no ens enganyem. Jo crec que la cosa s'està agreujant, i jo crec que el Josep Maria ho apuntava. Amb totes les qüestions aquestes, diguem-ne, d'intentar colar tant com sigui el copagament, vull dir, diguem-ne que l'aprofitament per part del sector privat ja arriba, diguem-ne, directament als usuaris, que converteixen en clients. Perquè xuclar dels recursos públics, no ens enganyem, és a dir, s'ha agreujat en comunitats com València o Madrid, en mans del PP, però no ens enganyem, el model que combina sector privat i sector públic va néixer, diguem-ne, amb el pujolisme a Catalunya, no ens enganyem. L'Hospital General va ser un exemple bestial que després, diguem-ne, ha esdevingut el que és.
7: Jo no crec que sigui tant a l'Hospital General, i això neix ja en el mateix moment que hi ha el traspàs de Madrid a Barcelona.
4: Sí.
7: I no, a Madrid a Catalunya. Uh-huh. I no solament el pujolisme, diguéssim, en el Parlament de Catalunya.
4: Sí, sí, es va estar d'acord.
7: Amb un conseller que era del PSUC, diguéssim, s'aprova tot el tema de lo públic i lo privat.
4: Sí, sí, la concertació.
7: I això es fa el 83. I això no s'ha trencat en cap moment.
4: No, no.
7: Quan hi ha exemples, diguéssim, per exemple, al CIR a València, hi ha quatre hospitals que, de passar de ser privats, com eren, s'han passat a públics en aquest període, en un període de 3-4 anys. Uh-huh. A veure, diguéssim, ja dic, no és tant el pujolisme, sinó que políticament, diguéssim, i llestimosament, jo penso que avui es don també molt aquesta imatge. Jo, per mi, avui solament a Catalunya hi ha un partit polític que defensa lo públic. Diguéssim, quan tu profunditzes amb els diferents partits polítics, jo he anat a reunions al Parlament de Catalunya i quan he plantejat aquest tema m'han dit de tot.
8: La cultura de l'empresa pública, per posar-li el nom d'empresa, és una cultura que la tenim arraconada. Amb l'excusa de que hi ha serveis que funcionen millor des del món privat, això és mentida.
7: I això és mentida?
8: Això és mentida totalment. Si hi ha hagut un moment en què la sanitat pública a Catalunya ha funcionat, s'ha demostrat. No sols s'ha demostrat en un moment, sinó que es demostra, que actualment hi ha els millors equips de metges i de persones que treballen a la sanitat estan en el sector públic. Per tant, no em serveix el discurs de que privatitzant-ho ho faran millor. Això és mentida, però és de les que a vegades que s'ha de dir mentida. I jo aquí voldria afegir una altra cosa. Quan aquell senyor que en una gravació van fer córrer que afinaria per un altre motiu, que aquell senyor que va dir els hi hem deixat la sanitat fet un fàstic... Mm. Aquí això ho acabava de definir. Hi havia una voluntat també que Catalunya...
7: Jutjat i corrupció.
8: Sí, això mateix. Entre altres, eh? Això mateix. Hi havia una voluntat no sols de que privatitzar, sinó que, a més, a Catalunya tinguéssim una sanitat molt, molt pitjor del que tenien el reste d'Espanya. Vull dir, és que hi havia aquesta vocació. Però també.
5: Una coseta volia afegir. Jo crec que el problema aquí, de fons, o el que més sobta, és que ja s'ha normalitzat que la gent tingui ja una alternativa privada com una cosa...
8: No es pot normalitzar una cosa en la que la gent no hi arriba.
5: No hi arriba? Va, i pregunta no... al voltant i la majoria. O sigui, quan fa 2 anys que estàs esperant que et facin una rinoplàstica, que et facin no sé què, no sé quan, les esperes, en comptes de l'escrita més... Tot i que, a veure, hi ha molts moviments i tal, però o sigui, la gent, el ciutadà... base, o sigui, la majoria
8: base
5: tenen...
8: No arriba. Bueno, no pot pagar-se segons què.
5: No arriben, no sé, s'estan fent moltes coses. Jo dic, a nivell empresarial, que jo, bueno, és el que jo conec,
8: l'índex de pobresa està arribant. I sí, he de dir ben clar que la sanitat és la que no volen oblidar, però també fa això.
7: No, i a més, no respon molt a l'índex postal que tu tinguis.
8: Això mateix.
7: Si tu tens el 0191 com és Rubí, no és el mateix que el que tens el ítem de Sant Cugat.
8: Per exemple.
7: No és el mateix. I així, malgrat,
1: les esperes i intervencions tenen diferents, depenent de l'hospital d'on sigui.
7: Malgrat que Sant Cugat, diguéssim, la majoria de la població que viu a Sant Cugat, diguéssim, és del mateix índex que el nostre, eh? Sí. Vull dir, perquè els treballadors de Sant Cugat...
5: Jo puc dir-te que hi ha gent que bueno, em consta, i que el, bueno, això d'arribar a final de mes i tal, i el tema de tenir l'assegurança alternativa ja fa anys,
8: Això és resignació, ja, no és això, la solució.
5: Però és el que estic dient, que el problema és aquest, que bueno, la sensació que tinc és que la gent no lluita
8: però la gent
5: per les coses, sinó que accepta, aviam, ara amb tot això.
1: La gent no surt al
8: carrer. Si els partits no prenen consciència, la pobra gent es resigna. I he de dir ben clar que hi ha d'haver més líders i més partits.
5: Però tu has dit pobra gent, no gent pobra. Pobra gent perquè... O sigui, on queda el que dèiem?
4: Ho esteu plantejant, que penso jo, en termes contradictoris i esteu, diguem-ne, coincidint bastant.
5: Sí, sí, sí.
4: No és veritat que hi hagi tan poca gent que pagui ara, segurament amb molt esforç, quotes al sector privat. Cada vegada n'hi ha més gent. Sí. Una altra cosa és que, òbviament, això no treu que calgui reivindicar el sistema públic, diguem-ne, absolutament universal. Però fixeu-vos com avancen discursos com el de la prioritat nacional de Vox. Ah, i això, en on es notarà moltíssim, i on s'està notant ja en certes comunitats autònomes, és en l'accés a la sanitat, diguem-ne, com a servei universal. La prioritat nacional també passa per restringir, diguem-ne, els serveis a tota la població i que sigui una prioritat el ser autòcton, nacional, digue-li com vulguis.
7: Això és una palabrota, diguéssim, que no es pot aplicar. Diguéssim, estrictament a l'estat espanyol...
4: No, legalment no, però...
7: La prioritat nacional, diguéssim, és propaganda. Això no es pot aplicar, diguéssim, perquè no hi ha cap llei...
5: La realitat és la que és, que a més a més...
7: Sí, però és que no es pot aplicar, diguéssim, a l'accés a la sanitat, el qui té accés a la sanitat és tothom. Diguéssim, ara, el problema no és aquest, el problema és com es finança aquesta sanitat. Diguéssim, quina voluntat hi ha? El que no pot ser és que s'aprovi un pressupost a Catalunya aquest any, amb el pressupost que volem presentar d'aquest any, s'està posant una quantitat que està 2.200 milions d'euros menys del que es va gastar l'any 2025. Això és seriós? Això és seriós que Esquerra, PSC i en Comú Podem aprovin uns pressupostos que 2.200 estigui 2.200 milions menys de lo que es va gastar en el 2025? Això no és seriós.
1: 93-588-59-60, 93-588-59-60, si voleu opinar, si voleu també reflexionar. Voldria apuntar que el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut, que busca blindar l'estatus públic de la sanitat, i això no sé si frenaria aquesta entrada i aquesta presència dels grans operadors privats.
7: No ho fa, perquè, diguéssim, primer, la derogació de la llei 1597 és impossible derogar-la en aquests moments perquè es necessita el 66% dels diputats del Parlament, del Parlament espanyol. Això, avui per avui, no està assegurat per les forces que podrien defensar la derogació. I, per una altra part, la nova llei aquesta, en cap moment es replanteja, diguéssim, recuperar lo públic, diguéssim, continua mantenint, diguéssim, els convenis que hi ha. No hi ha una recuperació. Diguéssim, el que jo formava abans de que s'ha fet a València, per exemple, de recuperar quatre centres públics, això, amb la nova llei, és impossible fer-ho. Perquè no... Com diria? El que hi ha... No té volta enrere. Mm-hmm.
4: Ara no es pot revertir.
7: No es pot revertir. No planteja la reversió amb aquesta nova llei. Que aquesta és la crítica que es fa, diguéssim, que per un costat la llei 1597 té unes dificultats enormes a l'hora de poder-se revertir, i el que es fa de nou, diguéssim, manté l'estatus quo tal com està fins ara.
1: Bueno, caldria veure si un miracle, a veure si amb la visita del Papa doncs hi ha alguna intervenció divina, que avui doncs visita Brians, torna a Montserrat.
7: Però la visita del Papa és un element més de la hipocresia que es viu en aquest país a nivell polític. Diguéssim, que aquest senyor faci un discurs en el Parlament, diguéssim, aquest senyor, el Papa, faci un discurs en el Parlament en el qual, diguéssim, tothom l'aplaudeix durant 10 minuts, diguéssim, no pot ser.
1: Quan va condemnar... O sigui, hi ha partits que defensen l'eutanàsia, no? Hi ha partits que defensen l'avortament i estaven aplaudint. Hi ha partits que estan contra la immigració i estaven aplaudint durant 7 minuts. I tu dius, un moment, què està passant aquí? No?
7: Llastimosament, sols va haver, per mi, una persona a la qual no coincideixo, diguéssim, amb res, no? Diguéssim, que després d'escoltar el Papa se'n va aixecar i se'n va marxar. I sí, penso que va ser el més coherent.
5: Sí.
8: Tens raó, la coherència no és un estil del Parlament actualment.
1: Ara parlem del Papa. Aquí a Ràdio Rubí doncs tenim un programa que és Presència Cristiana. Una de les seves presentadores és Rosa Maria Arís, forma part dels filigresos de les parròquies de Rubí que participen en aquesta visita de Lleó XIV. Anem a escoltar-la, sentir-la.
9: Els catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
1: A mi el que m'alegra és, per exemple, i això ja és punt de vista meu, aquí hem entrevistat dues vegades al Pau Palaus, al Pallasso, que va col·laborar amb la companyia Letal de Rubí en el Teatre Sense Teatre, que va deixar doncs, bolos que tenia a Oslo per obrir un corredor de pallassos per anar-se a Líban, a Beirut, que torna el dia 15. Ho deia jo al Sonet, i a veure què us sembla, que és que mentre el papa parla a Barcelona sobre immigració, salut mental, reptes dels nostres temps, no es pot evitar pensar que els discurs sonen especialment bé quan es fa lluny de les bombes, perquè està molt bé predicar la fraternitat des d'una basílica plena, però a Gaza, a Beirut, la fraternitat cotitza bastant més cara i és aquí on la realitat té aquest punt d'ironia cruel que mentre els poderosos envien paraules, hi ha gent com el papa, podríem dir-ho per mi, Pau Palaus, que porta allò més difícil de trobar, que és pau, humanitat, algun somriure i llàgrimes, no pas per l'amor, sinó d'alegria. Per què el papa no se'n va a Beirut? Per què no se'n va al papa? Està molt bé que estigui a Barcelona, però per què no va a Gaza mentre han mort milers de persones? Per què fa tanta por que políticament doncs això generi problemes? No és la missió del cristianisme el defensar la pau?
4: Però no, no ens enganyem. A veure, el Vaticà i l'Església, la cúpula de l'Església Catòlica són l'organització política més antiga de la humanitat. Porten, diguem-ne, si més no, gairebé 2.000 anys...
8: Des del segle III. Des del segle III.
4: Sobretot des dels concilis, perquè, clar, no és el mateix, diguem-ne, les ensenyances, diguem-ne, bíbliques de Jesús que l'Església. O sigui, per exemple, la prohibició, diguem-ne, de que les dones tinguin un paper significatiu a l'Església no s'ho inventa Jesús. Ni molt menys, s'ho inventen després en un concili que segurament doncs, és del segle III o del segle IV. I per tant, estem parlant d'una organització política, però ara tu estàs plantejant que obvi el context polític i geopolític, i per tant, òbviament, el papa no anirà a Beirut, com no anirà a qualsevol punt conflictiu. De tota manera, reconeixem també que dins de la cúpula dient del Vaticà, home, el discurs del papa francès que en Pau descansi, o del papa actual, home, aixeca moltes ampolles...
8: Ha millorat una mica.
4: Home, una mica bastant. Una altra cosa és que hi hagin temes en els quals l'Església segueix, diguem-ne, encaparrada en una visió, jo penso que gairebé suïcida. O sigui, lo de l'avortament ja és un clàssic, però és que lo de l'eutanàsia... I és que és una cosa que sóc incapaç, diguem-ne, d'entendre-ho mínimament.
8: Són dogmes que...
4: Són dogmes, clar, però el problema és aquest. És a dir, clar, si et prens com a dogmes, diguem-ne, també la crítica que fa, diguem-ne, al capitalisme salvatge, a la carrera armamentística, malament rai. Sí, això sí que estaríem d'acord que és un punt de vista molt més social.
5: Ell havia de venir per agenda... perquè és una fita històrica el tema de Montserrat, la celebració i tal, i després per la Sagrada Família. Són coses que eren, bueno, són puntals, eh? O sigui, són punts dins del tema del catolicisme i de l'Església
8: No m'excita massa, no? Ja, així és que no, us ho dic.
5: No, sí que és veritat que tinc al voltant molta gent que em pregunta si vaig... La gent, vull dir, tinc la meva entrada tal...
8: Bé, això em dona el respecte tot absolut per la gent que hi creu i que la gent que ho veu bé.
5: Però jo sóc més de... No. O sigui, a veure, jo he estat molt a la parròquia, vull dir, he estat catequista de confirmació,
8: em sembla que els
5: grup de
8: estat,
5: joves...
8: Els que estem aquí hem rebut tots
5: sobretot...
8: una educació des del cristianisme,
5: no és,
8: des del catolicisme, no?
5: Bueno,
8: cosa és que després ens hàgim desmarcat.
5: I que no es perdin, Josep, els valors cristians, perquè són conciliadors
8: sí,
5: i són...
8: Sí, a mi el que em sap greu és que aquests valors...
5: Però jo el que volia dir és que jo he estat molt implicada, i a mi el tema de... O sigui, jo sóc com el Palau, no? Es diu?
1: El Pau Palaus.
5: Sí, de portar l'esperit en acció i al lloc on toca. I així és com es canvia el món. Amb aquestes accions, i això és d'un exemple,
8: Jo que sí. Mira, jo manifesto la meva educació catòlica cristiana, vull dir que la manifesto. Altra cosa és que després jo m'he desmarcat, així que ho dic. Però jo recordo sempre un sermó d'un religiós que m'explicava: no n'hi ha prou amb parlar, no n'hi ha prou amb dir res, s'ha d'actuar.
5: Esprit en acció.
8: I llavors l'acció i els valors que transmetia a mi m'agradaven. Què passa? Que després te n'adones que qui ho ha de practicar, qui ho ha de liderar i qui ho ha de fer no té res a veure amb el que d'això. Llavors em quedo amb la part, per dir-ho d'una manera, que m'omple, per dir-ho d'una manera. Què passa? Que avui és veritat que jo hi vaig estar veient una estona a la televisió d'això. Nois, la gent que ho creu, molt bé, la gent que respecta per ells, però fer-ne un espectacle, fer-ne un d'això, això ja... A mi...
4: però és que aquesta és una de les claus, i tot és d'haver un espectacle.
7: No sí, però, no, però com aquest no, eh? Diguéssim, a veure, diguéssim, és evident que pot vindre aquí el Trump, pot vindre aquí a qualsevol altre president de govern, diguéssim, si fem una lectura política de lo que representa el Papa com a cap d'estat del Vaticà, diguéssim, lo que hem vist aquests dies no és lo que és una visita oficial que es pot fer un cap de govern.
4: Home, perquè hi ha altres elements que ho fan molt més espectacular.
7: I jo, diguéssim, a veure, excepte lo de Madrid, que em sembla que, diguéssim, va ser important, el més de milió de persones que hi puguin haver-hi, el resta d'actes, diguéssim, molt fluixets, eh? Diguéssim, no hi ha hagut acumulacions.
5: No, sí que
7: hi ha... No hi ha hagut acumulacions.
5: Sí, hi ha hagut gent, la gent estaven sense entrades i no sé què, i bueno, no sé dir que uns... Puf.
4: Però no ens enganyem, és a dir...
7: 40.000 persones a Montjuïc, amb una Catalunya de 8 milions de persones, no és res. Diguéssim, el que havia davant de la catedral ahir al migdia...
8: Era poc, no era gaire.
7: 5
8: no.
7: o 6.000 persones. Diguéssim, a veure, estem parlant... A veure, que possiblement hi havia hagut moltes limitacions d'espai.
5: Els metres, per exemple,
7: els trens sense funcionar.
4: Que havia... però de què ens estranyem? És a dir,
5: la seguretat.
4: Però a veure, el dia a dia de l'Església Catòlica és el que és.
7: Tenim present que estan totes les escoles religioses que
4: estan sota mínims. I gràcies, en bona part, a la població llatinoamericana, que no és evangèlica, sinó que segueix sent catòlica, les esglésies estan mitjanament plenes. Si fos pels autòctons, estarien absolutament buides, no ens enganyem. Llavors, què passa?
8: Això d'autonomenar-nos autòctons.
10: Sí. Bueno, autòctons. On està, no? Aquell milió de persones, on està?
4: No, esglésies era, però el milió de persones és a Madrid.
10: Sí. Sí. Però em refereixo, on està?
4: El tarannà a Madrid és una altra cosa, i després, a més, Madrid, diguem-ne, acumula gent de tot arreu que va a Madrid. Ja ho diu l'Ayuso, Espanya és Espanya i Madrid és Espanya. Doncs a veure...
5: La gent d'església està fent la feina als barris o està fent la... Perquè n'hi ha molta gent de base que realment està molt implicada.
4: Que sí, però que després...
5: Això, ja estan, no estan...
4: Però que després això no és majoritari entre molts sectors de la població, no ens enganyem. Llavors, l'avinguda del Papa no deixa de ser un espectacle, i jo respecto molt la fe... De tots els creients, també a les creients en l'islam o en altres fes, però a veure, no fotem socialment, o l'Església Catòlica canvia realment el xip...
5: Bueno, això deien que volia una miqueta netejar la imatge també de l'anterior visita, sobretot pel que fa a les dones, no? Que van sortir les monges allà netejant al darrere del benedicte.
4: Però és que el paper de la dona a l'Església Catòlica és el que és.
10: 53 minuts que passen de les 10 del matí. Volia parlar de Rodalies, però que necessita veritablement un miracle.
4: Ni amb miracles.
10: Ni amb miracles. Bé,
4: no miracles.
10: Que si falla Siemens, que si falla... Bueno, ja... Deuen estar pels programes armamentístics, dic jo. No ho sé, això no ho sé.
4: És un sistema fallida des de fa anys. Sí.
10: Anem a parlar, ens queden aquests 7 minuts perquè, aprofitant que esteu, i va ser notícia del dilluns, crec, del nou POUM, que
1: contempla un mínim de 3.200 habitatges nous de protecció oficial. És el primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys que s'aprovarà al mes de juny. No. Preveu un parc central entre Pica Aguilera, la futura estació... Ja està dient el Josep Milano, per això ho volia treure. La futura estació dels ferrocarrils de la Llana, la construcció també de dos ponts de quatre passeres sobre la Riera. Digues.
8: Dos motitzos. Digues. Primera, no s'aprova. S'aprova el tràmit de la inicial.
4: Aprovació inicial
8: vol dir que encara queden doncs, un o dos anys per endavant, si no més. Primera cosa, és un matís molt important. Segon matís molt important, tot el que es dibuixi no vol dir que es farà. Tenim mil exemples de les coses que el pla general que avui tenim vigent encara no s'han fet. Moltes zones verdes no s'han executat, moltes infraestructures no s'han executat i molts equipaments que el pla preveia, el pla l'únic que fa és preveure que hi hagi possibilitats de fer-ho. O sigui, que hi hagi el solar, que hi hagi un finançament, però després no s'ha fet. Per tant, no ens equivoquem. Vull dir, perquè quan es diu aprovarem el POM i es farà això, això, això, no, sisplau, no és veritat.
1: Qui marca les prioritats de què s'ha de fer?
8: El polític de torn i el govern de torn.
1: No hi ha una sèrie de prioritats per dir primer
8: no, què
1: això,
8: va, què
1: això,
8: va.
1: Això,
8: el POM, el POM en cap moment obliga a donar prioritats a res. A res. És simplement un dibuix on marca que es pugui fer. Es pugui fer. Vull dir que és el revés.
7: Però, a més, per la gent, a mi m'ha arribat, diguéssim, que amb aquest punt inicial, ara, diguéssim, es plasma una ambigüetat a l'hora de definir serveis importantíssim.
8: Jo encara no l'he vist. Per tant, no puc manifestar-me.
7: Perquè llavors nosaltres hem preguntat, diguéssim, a veure, quins espais per la construcció de residències de tercera edat hi ha previst en el nou punt? No està definit com a tal. Hi haurà espais, però no estan definits.
8: Però no, això està bé, i et diré per què. El POM el que té de fer és deixar marcar on s'ha de reservar espais per serveis públics. I hi ha uns estàndards urbanístics que diu si teniu tants habitants heu de deixar tants metres. Llavors el POM el que té de fer és veure on hi ha aquests metres i deixar-los. Llavors el POM no té l'obligació de marcar específicament on va una residència o on va un hospital o on va una escola, sí, però una residència o un hospital perquè coaccionaria. Millor que es tingui amplitud de serveis múltiples. El problema no és aquest. El problema és que després que això s'ha demostrat, no es fa res.
1: No, tenim dos minuts per acabar.
4: Vull dir que la planificació urbanística és fonamental justament per ajudar a definir com pot ser el futur a nivell d'equipaments, a nivell d'infraestructures. Una altra cosa és després els recursos econòmics d'on surten i les possibilitats reals i això...
8: I voluntats,
4: la concreció, diguem-ne, també dels sectors privats que al final són els que han d'invertir, no ens enganyem.
5: Però la idea és que creixerem a l'altra banda de la Riera, és això?
8: No, aviam, en principi a la zona d'allà de l'antiga Continental, allà tots els números, és que allà hi haurà un creixement. Sí. També tots els números que les naus de Pica Aguilera hi haurà un creixement. Mm-hmm. Més, jo no l'he vist, per tant... m'equivocaria si ara jo fes una valoració ni...
1: Tens l'oportunitat de veure'l per la setmana que ve?
8: No ho sé.
4: Penseu que el sector que era, diguem-ne, albergava les fàbriques de Ficosa no té ni pla parcial desenvolupat. És a dir, es van fer les empreses sense que hi hagués la figura urbanística que concreta justament el pla general vigent. O sigui que...
5: A mi em toca de ple.
4: Déu-n'hi-do. No, ja veurem. Ja veurem com va.
1: Doncs que ho hem de deixar aquí, perquè hem de desallotjar després... Sí, hem de desallotjar perquè
10: Escolta, que tindreu després a Rubí al dia un programa amb la Belén Tierra molt interessant. Ja haurà... No? No exactament, però tindrem aquí 6 micros i un programa molt interessant. Nosaltres us deixem amb els serveis informatius. Moltíssimes gràcies, Vicent Rabadán, Josep Milà, Montse Clemente, Josep Maria Pijuan, Dani Pernas, que ens ha tocat per telèfon, Isidre Rubio, que ens ha tocat també per telèfon.
4: Adéu-siau.
10: Bon dimecres. Us deixem els serveis informatius.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El coreògraf i director de l'Esbar Dansaire de Rubí, responsable que la ciutat hagi recuperat el seu tradicional ball de gitanes, moria ahir a l'edat de 94 anys. La vetlla d'Albert Sans tindrà lloc al tanatori avui dimecres entre 4:45 de la tarda i 9:45 del vespre. També demà, en aquest cas serà al matí, de 9:00 a 3:00 de la tarda. I la cerimònia tindrà lloc també demà, a partir de 4:45 a l'església de Sant Pere. Sans va ser el director artístic de l'Esbar Dansaire durant 35 anys, entre el 1955 i el 1990. Al llarg de la seva vida, Sans va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i, com dèiem, va recuperar també el ball de gitanes. A més, el 1992 va rebre la Creu de Sant Jordi precisament per la seva dedicació a l'Esbar, però també per les seves aportacions al món de la dansa. També ha rebut altres premis de l'Agrupament d'Esbar Dansaires o de l'Agrupació de sardanistes. Aquí a Rubí també va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament, també per part, lògicament, de l'Esbar Dansaire, que li va retre un homenatge ara fa 7 anys, coincidint, a més, amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana que podria acabar amb un model mixt semblant al dels Estats Units, i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic sortint al carrer i lluitant, tal com estan fent aquests dies els mestres. Ho va dir ahir a la tarda, durant la xerrada que l'activista va fer a la biblioteca, convidat en aquest cas per la coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí. Escoltem com ho explicava ahir a la tarda Toni Barberà.
3: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla, i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el sistema nacional de salut, i serà tard per plorar-lo. Jo, per l'edat, diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets, i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
2: Per a Barberà, la llei 15/1997, que permetia l'externalització de la sanitat pública, va obrir la porta a la privatització més salvatge, segons ell, que la ciutadania es podia imaginar. Per cert, que la coordinadora d'entitats per a una sanitat pública segueix recollint signatures per una millora en la sanitat a la ciutat i també per reclamar l'hospital, la fi de les llargues llistes d'espera o la millora dels serveis de salut mental. Ja porten 3.800 suports, i aquesta setmana estan avui mateix, aquesta tarda, a les Torres, de 6 a 8, i també davant de Calçats Vendranes aquest divendres en el mateix horari, de 6 a 8 del vespre.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I els esports arriben marcats per la Unió Esportiva Rubí i el seu tècnic, Blai Martí, que va ser renovat i que parlarà del seu projecte esportiu. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí continua definint el seu projecte esportiu. Avui el protagonista del programa de l'esport serà Blai Martí, renovat després de portar l'equip fins a la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic ha completat un curs molt competitiu amb el Rubí, recordem que va acabar 6-0 de la Lliga Elite, doncs a 2:45, Esports al dia. Blai Martí repassarà la temporada, explicarà com afronta el futur immediat del club. I el Cefca Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment els equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 de futbol. El seu president, Xavi Mas, destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors, tot i això alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades, i en un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.
2: Doncs tornem en una hora, com sempre, amb més informació de la nostra ciutat, en aquest cas ja al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: l'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, molt bon dia, recta final del programa. Ja sabeu, la part més cultural en la que parlarem, lògicament, de la notícia d'aquesta setmana. Ens ha deixat l'Albert Sanz i això és un cop molt dur per a la cultura de la ciutat. Avui parlem de cultura tradicional, però també del Consell de la Infància i l'Adolescència. A partir de 11:45 recordarem Albert Sanz amb l'actual director de l'Esbart d'Ensaire, amb el Joan Manel Camps. També de les activitats previstes per l'Esbart en els pròxims dies i una sorpresa molt especial. Foment de la Sardana, de la seva banda, està de centenari i s'estan creant sardanes dedicades a l'efemèride. Ara ja en tenim 5 noves sardanes. En parlarem també a partir de 11:45 amb el Josep Puigventós. Avui la convidada musical és Olivia Rodrigo. La cantant va actuar per sorpresa al Primavera Sound. Ja sabeu que ha estat un Primavera Sound una mica accidentat, fins i tot amb sorpreses, perquè la pluja no va deixar fer els primers concerts. I ara, en uns minuts, remem els estudis als nois i noies del Consell de la Infància i l'Adolescència. El Marc, l'Èric, la Carla, la Basma, la Noa i també la Sofia ens parlaran de la feina que han fet el Consell durant el curs que ara s'acaba, quines decisions han pres. Algunes d'elles les podem veure plasmades a la ciutat amb actuacions emblemàtiques i actuacions importants. De tot això és del que parlarem des d'ara fins a les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: curs 2025-2026 està a punt d'acabar pels alumnes de primària i secundària i, per tant, també pel Consell de la Infància i l'Adolescència de la ciutat. Per això, avui, una representació d'aquest Consell ens ha vingut a explicar quina feina han fet durant aquest curs i, sobretot, també com es plasma això en algunes activitats de la ciutat. Saludem, per començar, la Carla, ara sí, Salmerón. Molt bon dia, Carla, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: El Marc Rubaroles.
2: Bon dia.
0: La Basma Atar, molt bon dia.
3: Hola.
0: La Sofia Muñiz.
4: Hola.
0: La Noa Aisado.
5: Hola.
0: I l'Eric Morales.
6: Bon dia.
0: Amb tots ells parlarem de les activitats que han fet, de les trobades. La darrera trobada, si no m'equivoco, va ser ahir mateix, oi? Quan va ser?
4: La setmana passada.
0: Sí. Perfecte. Doncs la setmana passada vau fer la darrera trobada, una mica fent balanç del que havíeu tractat i treballat durant tot el curs, perquè pràcticament la feina o el calendari del Consell de la Infància i l'Adolescència coincideix amb el curs escolar. Expliqueu-me una mica, la Basma, em sembla que ens pot explicar una miqueta la feina que han fet durant aquest curs, quins temes heu treballat, explica'ns una mica, Basma.
3: Nosaltres, al Consell d'Infància i Adolescència, vam començar a treballar sobre encàrrecs que ens van encarregar l'alcaldessa, com el parterre, la campanya contra l'edatisme, millorar un parc, que encara no hem començat, però sí que hem decidit quin, més o menys, i crec que ja està. No sé si falta alguna cosa.
0: L'ajudeu? S'ha deixat alguna cosa?
5: Crec que no.
4: No, està bé.
0: Quin és el parc que heu decidit finalment actuar?
5: El que està com al costat del 20, del 25 de setembre.
0: En aquell parc encara no heu fet propostes, no? De moment heu decidit que és aquell sobre el que actuareu, no?
5: Sí, sí.
0: I teniu algunes idees, així, suposo que això ja és pel curs vinent, no?
5: Sí.
3: Segur.
0: Però algú té alguna idea que diu, ostres, estaria molt bé que hi hagués això.
5: En una sessió vam fer que se cogería para pues que tendría que haber en el parc y todas esas cosas.
0: Perquè heu decidit que sigui aquell parc i no un altre, perquè us sembla que està molt malament?
5: Sí, perquè abans era un parc per nens i ara com estable d'herba.
4: Sí, seria com compartir un parc per infants i per més joves.
0: Mm-hmm. O sigui, creieu que li falten coses per joves?
4: Sí, a veure, als joves també els agrada anar a jugar, saps?
0: Clar. I les coses que ja en són de massa petits.
4: Sí.
5: Bueno, és que no hi ha res. No hi ha res.
4: Clar. Ja, directament no hi ha res.
0: És a dir, que dieu, ja que el feu, o sigui, ja que s'han de posar coses, que es tingui una mirada una mica més àmplia i no es pensi només en els nens de 3 anys, diguéssim,
4: sí,
0: no?
4: Sí, perquè si no queda com molt petit, també.
0: Clar. I quina mena de coses es podrien posar en un parc? Perquè, clar, dieu, els més joves també ens agraden al parc. Vale, a fer què?
5: Alguna idea va ser com posar com una caseta d'ocells o coses per animals.
3: Mm-hmm. Per a nosaltres seria com tobogans més grans, més divertits, tirolines.
4: Sí, alguna cosa que sigui com més de la nostra edat, també, perquè quan anem a un parc, jo, per exemple, que tinc un germà petit, quan vaig a un parc és com les coses molt més petites. Llavors, doncs, a vegades el gronxador està molt baix, llavors també m'agrada a mi anar al gronxador, llavors està tan baix que toco el terra i no puc gronxar-me jo.
0: Mm-hmm. Bueno, això és del curs que ve, eh?
3: Sí.
0: Això és del curs que ve. Ens explicava la Basma algun dels temes que heu treballat. Algú de vosaltres s'ha incorporat fa molt poc, no?, al Consell?
3: Sí.
0: Sí. I què tal l'experiència?
7: Home, molt bé. Ha sigut una experiència molt xula perquè hem col·laborat amb el carrer i amb diferents persones. A part d'això, també hem estudiat temes i, encara que jo hagi estat molt poc temps, m'ha agradat molt estar-hi.
0: La resta ja portàveu temps al Consell?
5: Sí, jo portava, per exemple, un any ja. Aquest ja és el segon.
4: Aquest ha sigut el meu primer any.
0: I què tal l'experiència?
4: Doncs molt bé, m'ha agradat molt. La veritat és que ha sigut molt... Ha sigut molt... Bueno, m'ha agradat molt en general.
0: Parlem, si us sembla, d'algunes de les coses que heu fet. Dèiem, un parc que projectareu, diguéssim, el curs vinent, com a mínim, però sí que heu treballat un parterre, era un dels encàrrecs que teníeu. Qui m'ho explica? La Carla, que a més és la recentment incorporada.
7: Doncs hem fet un parterre al costat de l'estació d'on hem posat un tipus de... com de... d'un tipus de... hem posat plantes allà plantades com...
0: Què l'ajuda?
4: Hem posat en un tros de terra, hem plantat flors i ho hem decorat una mica perquè quedi més bonic i no sigui tot tan gris.
0: Sí.
5: Perquè abans estava ple de brutícia i no hi havia ninguna planta, i si hi havia estava morta.
0: Clar. Ara que ja està, diguéssim, arreglat, què us sembla que porta això a la gent més jove de la ciutat o als nois i noies?
4: Bueno, doncs a vegades només dà com una mica de bona vista, perquè si és tot tan gris i és només edificis, doncs ens estem quedant cada cop menys amb la natura, els arbres, les flors, el verd. Llavors, doncs, que a vegades queda com bonic veure una zona on s'ha treballat i s'està mantenint i està bonica.
0: Tinc aquí una fotografia. Vosaltres mateixos vau participar a fer l'activitat?
4: Sí.
0: I què tal això de plantar plantes? No sé si ho havíeu fet alguna vegada.
5: Molt bé.
1: Sí, estava guai.
0: Sí?
5: Sí.
0: El Marc no diu res.
2: Què?
0: El Marc no diu res. Està com callat. El Marc és el... ets dels més petits del Consell o no?
2: Sí.
0: Quants anys tens?
2: 10.
0: I la resta?
5: 11.
1: 13.
6: 13.
5: 11.
0: O sigui que és el Benjamín del grup, diguéssim, no?
5: Sí.
0: Es porten bé la resta?
2: Sí.
0: Sí, no? Una altra de les coses que heu treballat i que, per exemple, deia el Marc que volia parlar, era la campanya contra l'edatisme. T'atreveixes, Marc, a explicar-li a la gent que està a casa què és l'edatisme?
2: Sí.
0: Què és l'edatisme? Aviam.
8: L'edatisme és, per exemple... és com, per així dir-lo, és un tipus de racisme, però per edat, o sea...
0: Bien explicau, la gent ho entendrà. És com una discriminació per edat, no?
2: Sí.
0: I això es pot fer contra la gent gran, no?
8: I contra
0: la gent jove. Tu ja sabies que era això de l'edatisme o ho has après treballant això?
8: Ho he après treballant això.
0: I quan ho has sabut, t'has adonat que potser alguna vegada havies discriminat algú per la seva edat?
8: No sé. No, jo crec que nunca ho he fet, però igual sí, no sé, no me'n recordo jo.
0: Bueno, és que algunes d'aquestes coses són molt subtils i no ens adonem, no? Per exemple, quan pensem que una persona gran no pot fer tal cosa...
4: Ja.
0: No us passa amb la tecnologia, per exemple?
4: Sí.
0: Amb la tecnologia no penseu que els vostres avis segur que no saben fer tal cosa?
4: Sí.
6: Però els podem ajudar a entendre com funciona i després que hi puguin utilitzar la tecnologia per trucar o per fer-se fotos.
0: Però al final aprenen, no?
6: Sí.
0: És a dir,
6: sí.
0: Simplement és que no és una tecnologia que... estigués quan ells eren petits o eren joves i l'han hagut d'aprendre. Però moltes vegades pensem, ai, iaia, no facis això, que segur que no, ho saps, no?
4: Sí,
0: per exemple. I al revés, quin exemple d'edatisme contra els joves diries, Marc, que has patit o has vist? Alguna vegada t'ha passat?
8: No, a mi no, però... un exemple, que a mi nunca m'ha passat, però que se m'ocorreix, és que per exemple, hi ha un grup de persones més majors que tu, o sea, no sé, 60, 70 anys, per allà, i a ti no et deixen anar amb ells perquè tu ets més petit. Això és un exemple d'edatisme.
0: Clar. O allò que sempre, que segur que també us ha passat, que és, algú està en una conversa, tu intentes intervenir i algú et diu...
4: Sí.
0: No et fiquis, que això és una conversa d'adults.
4: Sí,
0: no?
4: també, o també com a un exemple molt fàcil, el futbol. quan estàs, per exemple, jugant al pati i veus que estan jugant els una mica més grans que tu al pati, al futbol, doncs tu dius, què puc jugar? I diuen que no perquè ets més petit. També és aquest punt de... És un exemple molt bàsic, però és la realitat, o sigui, és aquesta la realitat.
0: A lo millor pensen que, com ets petit, no faràs
4: Exacte,
0: tants gols,
4: sí.
0: No jugaràs tan bé, no?
4: Sí.
0: I

0: Jo sabia el que era, però no li havia posat mai un nom.
1: Clar.
0: O sigui, no sabia que tenia com un nom ni res d'això. Pensava que, no sé, una cosa normal, saps?
1: Mm-hmm. Heu treballat també projectes de civisme. Bueno, de fet, ja ho havíeu treballat en el curs anterior. Heu treballat alguna cosa de civisme en aquest curs? No?
2: Aquest any crec que no.
0: Sí, no? Bueno, crec que sí.
1: Mireu, l'altre dia, ahir, em sembla que era, van venir les agents cíviques. Sabeu qui són les agents cíviques, no?
2: Sí.
1: Doncs una de les coses que explicaven era que havien de fer molta pedagogia als carrers i les places, perquè ja sabeu que ara l'estiu és un moment en què la gent està més a les places, està més als carrers, i també la gent més jove o els nens i nenes de vegades estan jugant. I explicaven, home, hem de fer compatible, perquè de vegades a la gent li molesta que algú estigui jugant a pilota, perquè et poden donar un cop de pilota, etc, etc. I una de les coses que deien les agents cíviques és, hem de fer compatible que els nens i els joves puguin jugar al carrer, no?, que és una activitat molt saludable, amb que la gent més gran pugui estar al carrer amb seguretat. Què us sembla això? Us ha passat mai d'estar jugant al carrer i que algú digui, niño, no molestes? No?
0: Sí, moltes vegades. Sí, jo crec que sí.
2: Ara que penso, sí que vam fer una miqueta, com que vam fer com un projecte de com un això de saltar la com a bata.
0: Sí, com es diu aquesta que es deia?
1: La xarranca.
0: Sí, això, sí.
2: A la xarranca, i quan acabaves, havies de tirar el paper, o el que sigui, a la paperera.
0: Sí. Mm-hmm.
2: També de bàsquet, vam tenir la idea.
1: Vale, per ser més cívics, no?
3: Hi ha molta gent molt bruta al carrer, i tot això és com... No fa falta tampoc.
1: No fa falta, tens raó. No sé si vosaltres, a partir d'ara... fer una mica també de pedagogia, és a dir, em refereixo, quan veus algú que tira un paper o un amic o amiga teu llença un paper a terra, dius, ei, no llencis un paper a terra, sí, aquesta és una marranada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això passa, sí.
1: Sí, no? Us heu convertit una mica en una mena de policies de la ciutat, no?
0: Sí, una mica millor del que anem abans.
1: Sí, tu creus?
0: Sí.
1: Bueno, què creieu que porten aquests projectes que heu treballat a l'espai públic? És a dir, hem parlat una mica del parterre, hem parlat del parc, de coses que vosaltres heu pensat i heu ideat des del punt de vista de la gent de 11, 12, 13 anys. Què creieu que això li aporta a la ciutat?
4: Més seguretat, més, perquè sigui més divertit, més agradable.
2: Més neta.
4: Sí. Mm-hmm.
1: I pensada des de... una altra edat, no? Perquè normalment les ciutats sempre les pensen els adults.
0: Ja, pensada des d'un punt de vista de joves. Que sigui, no només sigui per als grans, que sembla tot que estigui fet pels grans, o sigui, per als grans, no pels grans.
1: Uh-huh.
0: Llavors, doncs, un punt de vista més jove, més color, més divertit, com ha dit la Basma, més agradable.
1: Clar, perquè segur que els vostres avis us han explicat que ells jugaven al carrer, tornant a el que dèiem abans,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
1: I dius, ostres... com pot ser que la mateixa gent que jugava al carrer ara em digui que li molesta que jo jugui al carrer? És una mica incongruent, no?
4: Sí.
1: A lo millor perquè, clar, quan un es va fent gran, i no cal ser molt, molt gran, però molesten més coses, no?
0: Sí, es va donar en compte de les coses que pot molestar més.
1: Clar, però a la mateixa vegada està bé poder estar al carrer, no? Si no esteu al carrer, què preferiu? Estar al carrer... gaudint d'un parc, d'una plaça, o estar a casa amb la tablet o amb el mòbil?
2: Al carrer,
1: molt bé. Bona decisió. Però hem de fer-ho compatible. Teniu projectes, ja, a banda d'aquest parc que dèieu, teniu algun altre projecte que ja sabeu que tractareu quan torneu al nou curs?
2: No.
4: Jo crec que sí. Un projecte que estem fent en un altre país, amb Xipre i Noruega, que volen construir un consell d'infants allà.
2: L'estem ajudant.
4: Uh-huh. Estem comunicant en anglès, ho fem... Els nois que han volgut participen i ho fan a l'espanyol o català i després ho tradueixen a l'anglès.
1: I ho feu per videotrucada? O...
0: Sí, és més, el dilluns vam fer una videotrucada amb ells i ens vam dividir en dos grups. Primer i vam tractar un tema i després ens vam juntar i vam pensar una manera de donar-li veu a això. Seria com penjar a les xarxes una mena de vídeo així

0: sentim tots, des de cadascun des del seu país, que expliquem una mica en el nostre idioma què és el que fem, què volem fer i totes aquestes coses per donar una mica més de veu.
1: Això és molt xulo, no? Que dos països estiguin pensant en fer el seu Consell dels Infants i estiguin pensant en el Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí, no?
0: Sí, sí.
1: Home, té la seva gràcia, no? Lo de dir, mira, ara ensenyarem els noruecs i els xipriotes a fer un Consell dels Infants, no?
0: Sí.
1: I qui sap, igual després acabeu fent un intercanvi, no?
0: Sí, això estaria bé.
2: Estaria molt bé.
1: Esto nos ha interesado,
0: sí. Aquí estaria bé conèixer. Sí.
1: Preferim Noruega, Xipre...
3: Noruega. Sí. Té una cultura bonica. I Xipre també, però és com massa petita, no?
0: Mm. Sí, sí, jo m'agrada més Noruega, sí.
1: Bueno, doncs pues queda dit, eh? Si algú ha de pensar en fer un intercanvi, que sapigueu que els nois i noies del Consell de la Infància i l'Adolescència els agradaria anar a Noruega a... anava a dir, a passar molt de fred, que també.
0: Sí. Però val la pena.
1: I a conèixer la seva cultura, sí. I la seva gent. L'Eric deia abans, jo vull parlar, vull fer una reflexió sobre el Consell, de què ha significat per vosaltres, de fet ja ho apuntaves una mica, formar part d'aquest Consell.
4: Bueno, pues aquest any segurament em vagi, però ha sigut una de les millors experiències que he tingut fora de l'escola, que es digui.
1: I per què marxaràs? Perquè els mandats són... O sigui, són com els mandats, eh?
4: Sí.
1: Es pot estar un temps.
4: Bueno, cada dos anys et fan com el sorteig, però jo l'any que ve ja no podré, perquè entrens...
1: Ah, vale, perquè has d'entrenar...
4: Sí.
1: D'acord, però es pot repetir, després de dos anys?
0: Sí, el que passa és que és com... El Consell d'Infants, no sé quina edat és,
1: clar,
0: perquè jo vaig al d'adolescents, però el d'adolescents és de primer i segon de l'ESO, però estem com mirant... Estan com mirant de fer que sigui per més tercer, quart i tot això, perquè no hi ha més espais a Rubí així.
1: Clar.
0: Llavors, acabar per mi i per la Noa és i per la Basma és l'últim any que ja estem aquí.
1: Llavors... Per l'edat, no? Sí. Per l'edat que teniu,
3: sí,
1: no?
3: Sí, jo porto aquí 4 anys.
1: Uh-huh.
3: I aquest seria el meu últim any i no m'agradaria.
2: Jo acabaria l'any que ve, no aquest. Mm-hmm. Perquè vaig a...
0: Ah, vale.
1: El que passa és que també és cert que si acaba ben gent de 16 anys, per exemple, seran persones que tindran molta diferència d'edat i, per tant, també d'interessos amb els més petits, no? Per exemple,
0: sí.
1: No sé si el petit... Perdó, parlo de petit, però ets el més jove. Direm el més jove. El més jove del grup no sé com ho veu. És a dir, tu creus que amb 10 anys, una persona amb 10 anys i una persona amb 16 es poden entendre, em refereixo, perquè tenen interessos que són comuns,
3: no,
1: o semblants?
3: Mira, seria separats, no serien tots junts.
0: Sí,
3: estem separats. Consell d'Infants i Consell d'Adolescents, no estem junts.
0: Ens ajuntem a alguna sessió per com tractar el que hem fet al temps, però seria com els infants a un lloc, els de segon i els de primer i segon a un altre lloc, els de tercer i quart a un altre lloc, saps?
1: Uh-huh.
0: O sigui, són com tres grups diferents.
1: O sigui, que tindríem Consell de la Infància, l'Adolescència i la Joventut.
0: Exacte, sí.
3: Sí. Volaria més això, perquè tenim un altre punt de vista, saps?
0: Sí, a sobre... Els que ens n'anem ja, la Noa i jo, que ens n'anem d'aquí, ens agradaria estar perquè a sobre ens hem conegut aquí nosaltres dues i ens hem fet molt amigues. Llavors, hem conegut a molta gent aquí i és molt guai. O sigui, ens ho passem molt bé i no...
3: Com a Eric.
0: Sí. I no ens agradaria anar en marxar encara.
1: Bueno, però ara que teniu l'experiència de participar, igual podeu, no sé, crear una associació... formar part d'una associació...
0: Sí, però això és molt difícil, ara.
3: Per nosaltres, sí, perquè tenim molt poca edat.
1: Clar,
0: tenim
1: som molt
0: poca
1: joves,
0: edat, i, com dir, poca experiència, i a sobre, doncs, no se'ns escoltaria molt.
1: Molt reivindicatiu, aquest Consell de la Infància i l'Adolescència. Ja han demanat un viatge i que s'ampliï l'edat. Per la resta, què ha significat formar part del Consell? Li recomanaríeu a algun amic o amiga?
3: Sí, molt.
0: Sí. Molt.
1: Sí? Marc, tu ho recomanaries?
5: Sí.
1: Què li diries a qui li haguessis de recomanar? Per què s'ha de ser del Consell de la Infància i l'Adolescència?
5: Perquè a part de que ajudes a una ciutat, perquè la vas millorant i això, és molt divertit ja de per si fer-ho, i jo crec que és una experiència que si pots fer-la, que la facis.
1: És públic o entregau, el Marc, perquè porta la samarreta del Consell dels Infants de Rubí, eh? Has vingut amb l'uniforme, diguéssim, no?
5: Sí.
1: Sí. La resta, què és el que més us ha agradat? Què és el que creieu que heu aportat, com dèiem abans, a la ciutat?
6: Els projectes que hem fet també han aportat molt nosaltres, perquè si no fossin per nosaltres no s'haurien fet.
3: Hem après diverses coses, com l'edatisme, que havia gent que no sabia què era, el civisme, que segurament el de cinquè potser no, encara no haguessin escoltat sobre això, i diverses coses més.
1: I heu descobert alguna cosa, heu après alguna cosa de la ciutat que no sabíeu, a banda de l'edatisme i aquest tipus de coses?
0: En quin sentit?
3: No sé. L'opinió de la gent.
1: L'opinió de la gent.
3: Sí, vam fer entrevistes.
1: Ah.
3: Vam fer entrevistes a la gent i ens deien la seva opinió sobre la ciutat.
0: És veritat, això va ser com a principi del Consell, i llavors com que segons el que ens anava dient la gent, doncs com que hem anat tirant d'aquí, de l'opinió de les persones de Rubí i la nostra experiència.
1: I alguna altra cosa sobre la ciutat més, jo què sé, on estava un parc? O com era un parc, perquè clar, abans dèieu, volem actuar en aquest parc que està al costat del 25 de setembre, però si no ets del barri no tens ni per què conèixer aquell parc, no? No havia anat mai.
0: Ja, però, o sigui, volem com fer això en més llocs, només que començarem fent aquest, perquè, a veure, no podem fer tot a la vegada.
1: Clar. Bueno, no sé si vosaltres, algú de vosaltres segur que va participar en el Ferro Park.
3: Ah, sí?
1: No?
3: Sí.
1: Que us va quedar molt bé, s'ha de dir, no?
3: Sí.
1: No te'n recordes, Sofia, que
0: no,
1: és el Ferro
0: Park? No, és que jo crec que no vaig anar.
1: Ah.
3: No, no estuviste.
1: Doncs el Ferro Park també és, que és aquell que hi ha a la Rambla del Ferrocarril.
4: També és veritat que l'altra vegada ens vam passar 40 minuts parlant del Ferro Park.
1: Sí. Bueno, és que és un projecte important, no? O com a mínim es va explicar la importància d'aquest parc, no?
3: Sí,
6: sí.
1: Acabem, si us sembla, no sé si heu fet els deures ara quan preparàveu la secció, però podeu resumir amb una paraula aquest curs del Consell?
3: Millorable. Hem millorat la nostra...
1: Que reivindicatius són, eh?
3: Sí,
1: millorable. Està bé, és una bona paraula, Basma. Sí, digues.
3: Perquè hem millorat la nostra experiència, hem millorat la ciutat, hem millorat diverses coses. A part de... del tema del Consell, tipo la ciutat, el civisme, hem millorat altres coses entre nosaltres. Hem millorat la nostra sabidoria i això.
1: La resta, alguna paraula?
4: Divertit.
3: Sí.
1: Bien.
4: Interessant.
1: Marc?
5: Jo almenys he aprengut moltes coses que no sabia què eren.
1: Però hem dit una paraula, eh?
5: Sí, ja ho sé.
1: Per tant, va, busquem entre tots la paraula. He après moltes coses. Vamos a resumir-lo en una paraula.
4: Après. Miniescola.
3: Experiència.
4: Aprendre.
1: Sí. Bien, vale. Noies, alguna paraula?
0: Bueno, sí, sí, bueno, l'amistat també.
4: Locura.
0: Sí, locura.
1: ¿La qué? Locura.
0: Locura.
1: Locura.
0: Sí, bueno, también una mica.
1: También es bien, locura.
0: A las estaciones una mica. Sí, sí.
1: Pero això vol dir que us ho passeu molt bé.
0: Sí, molt bé. Sí. Ha sigut molt divertit.
1: És a dir, parleu de coses molt serioses perquè són coses importants,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Però sempre amb humor.
1: Amb humor.
0: Sí, amb humor, amb afecte, totes aquestes coses. O sigui, ha sigut una experiència que crec que no oblidaré mai.
1: Hem dit que ha acabat el curs del Consell. Pel curs us queda poc temps, no?
0: Una
1: per acabar-la.
0: Una
1: setmana, va tot bé, exàmens...
0: Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí. Bueno,
1: todo lo bien que podéis.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, no entrarem.
4: Sí,
1: no entrarem en detalls, no cal. Però em sembla que teniu encara una cita, que és un plenari del Consell, en aquest cas sí que crec que és del Consell de la Infància i l'Adolescència.
4: El Castell.
1: Sí? Expliqueu-me una mica com anirà. És el 18 de juny i estarà presidit per l'alcaldessa, per tant vol dir que li fareu peticions directament a l'alcaldessa, no?
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí. Sí. Sí, elaborarem un discurs i explicarem les nostres propostes que són nostres, que hem demanat per explicar i crec que al final en farem un berenar i per de despedida.
0: Uh-huh. Sí, serà les persones que vagin directament i jo, per exemple, no vaig perquè em coincideix amb una altra cosa. Llavors, doncs, farem per el WhatsApp, escriurem el que volem dir a l'alcaldessa, llavors algun referent o alguna cosa així del Consell, doncs, li dirà directament a l'alcaldessa.
1: Molt bé, doncs segurament l'any que ve alguns de vosaltres us tornarem a veure perquè ens explicareu com va el nou Consell o el nou curs del Consell. Tinc una pregunta per vosaltres, estic segura que direu que sí per les cares que he vist abans. Us agrada la Olivia Rodrigo?
3: Sí.
1: Vale, és que abans he vist unes cares així com alegres. Bé, doncs avui la Olivia Rodrigo serà la nostra convidada musical. Cada dia tenim un convidat musical, això vol dir que escoltem una cançó seva, eh? No flipeu, que no ve la Olivia Rodrigo a Ràdio Rubí. No, és que he vist unes cares que he dit, no ho han entès, no ho han entès. S'han pensat que en dos minuts entrarà per la porta la Olivia Rodrigo. Doncs no, és notícia aquesta dona perquè ja sabeu que s'estava fent a Barcelona el Primavera Sound, que va ser una mica accidentat perquè va haver un dia que va ploure i que per tant es van haver de suspendre alguns concerts, però la Olivia Rodrigo va actuar per sorpresa, quan ja no estava previst, juntament amb el grup The Cure, que és amb qui ha fet un tema musical. Així que acabarem precisament la secció escoltant la Olivia Rodrigo. Moltes gràcies a tots i totes.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Queden 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 12 del matí. Avui tenim secció de cultura tradicional i, a més, és obligat parlar amb el Joan Manel Camps, director de l'Esbart Dansaire. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: En primer lloc, el nostre condol, escalf i abraçada de part de Ràdio Rubia, la família de l'Esbart, que avui s'ha quedat una mica orfa, podríem dir, oi?
1: Sí, totalment, totalment orfa. El món de la nostra família, de l'Esbart Dansaire de Rubí, el món dels esbarts d'arreu del món i el món de la dansa en particular. Sí, sí, és un dia trist, però també t'has de dir que les mostres de condolència ens estan arribant per tot arreu, a nosaltres, evidentment a la família, en primer lloc a la família donar el condol, i el món dels esbarts està volcant amb tots nosaltres, vull dir, això, donant-nos les mostres d'afecte i de condol. Va ser un dia trist, però alhora és bonic i és emocionant, això.
0: Per enèsima vegada, què va significar l'Albert Sans per l'Esbart Dansaire de Rubí?
1: Mira, és el nostre pare mater, no? I ara que el papa està per aquí tota l'història, és el nostre papa. Però, en el sentit, mira, faré un símil, ara que comença el Mundial, i això un símil molt futbolístic, que segurament que la gent entendrà més fàcilment. Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sans dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart Dansaire de Rubí, sinó el món dels esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista, i va agafar aquestes danses que es feien a la plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar i va professionalitzar dintre del món amateur, vull dir, els bars són entitats sense ànim de lucre, però va agafar això, va agafar aquesta professionalitat de la dansa, li va donar aquest toc professional a la dansa. I pensa, per exemple, que abans que vingués l'Albert Sans, cap a l'any 55, abans de fer l'Albert Sans, tots els vestuaris que hi havia a l'Esbart eren vestuaris que cadascú era un vestuari propi, no? Vull dir, quan sorties a ballar, sorties amb un vestuari que tu tenies confeccionat sota unes regles. A partir del moment que agafa la direcció artística l'Albert Sans, el que agafa és aquestes danses i es crea un vestuari exprofés per aquestes danses. Això és una forma de professionalitzar-ho. Vull dir, si es ballava en marineries, era una dansa, perdó, marines, però era una dansa amb un vestuari propi. A partir d'aquest moment, aquesta és la seva, la gran aportació per nosaltres i per tothom. Pensa que les danses de l'Albert Sans es continuen ballant, però no tots els de l'Esbart de Rubí, sinó a tots els esbarts. Tots els esbarts tenen coreografies seves, fetes per... O sigui, ballen coreografies de l'Albert Sans en repertoris de gent que no estan vinculades a l'Esbart Dansaire de Rubí, sinó al món dels esbarts.
0: La vetlla és avui i demà, la cerimònia de comiat és demà. Sé que no heu tingut pràcticament temps, però heu preparat alguna cosa especial?
1: Mira, l'Albert Sans és una persona tan meticulosa que el seu funeral està programat.
0: Què dius?
1: Està programat, sí, jo fa 12 anys que sóc president i la primera reunió que vaig tenir amb l'Albert Sans, un cop em va ser president, la primera trucada va ser ell i diu, escolta, Joan, felicitats, però haig de parlar amb tu. I es va preparar el seu funeral i em va dir, escolta, quan jo muri, vull això. I això què és? Jo us ho explico perquè demà ho veureu. Ell volia que en el seu funeral cantés l'obrador coral. Ell volia que en el seu funeral la càmera de teatre, l'Àngel Miquel, val?, amb la càmera de teatre, fes poemes d'Espriu, recités poemes d'Espriu, i ell volia que en el seu funeral l'Esbart Dansaire de Rubí veiés el Mortitxol. Tant és així que dilluns, quan ens vam assabentar que estava molt, molt malament, que segurament que no passaria la setmana, ens vam reunir i vam començar a preparar-ho. És un funeral absolutament, diguem-ne que és un funeral d'estat, ara sí, amb tot carinyós, però és un funeral que està preparat, i ahir, per exemple, vam fer un assaig, avui farem un altre assaig, i demà va... ho interpretarem a l'església i a fora de l'església. Si la gent no entra a l'església, no us preocupeu que passaran les coses fora de l'església.
0: Impressionant. Aquest home sorprèn fins i tot quan ja ha marxat.
1: Sí, sí. Diguem-ne que la seva última obra és el que passarà demà. La seva última creació és el que passarà demà.
0: Brutal.
1: És molt bonic. És dolorós, evidentment, per la seva pèrdua, però és molt bonic. És molt bonic.
0: Total. No podia ser d'una altra manera. Sens dubte, el recordem per totes les seves coreografies, però no sé si coincidiràs amb mi, deies Em sembla que el símil amb Cruyff és fantàstic, és a dir, va aportar una nova forma de jugar, per tant, en aquest cas, de ballar i d'entendre la dansa, però amb el ball de gitanes, diguéssim que li va donar una volta més. És a dir, si primer va professionalitzar la dansa o l'esbart dansaire, després va fer que una dansa, primer popular, després professionalitzada, es tornés a convertir encara en més popular al segle XX i encara al segle XXI. És una de les activitats més multitudinàries i esperades de la Festa Major. Si no m'equivoco, hi ha 44 parelles inscrites. És probable que tornem a batre rècord?
1: El ball de gitanes, el ball de gitanes de Rubí, amb la seva versió Gitanes al carrer, és un gran llegat de l'Albert Sans i, com dèiem, és això, agafa una dansa que era popular, que es ballava pel Carnestoltes, el ball de gitanes, la transforma en el ball de gitanes de Rubí dalt de l'escenari, i aquesta dansa al cap dels anys és tan transcendent que torna un altre cop al carrer i la ballen colles de Rubí que no tenen cap mena de vinculació artística o dansaire, sinó volen fer-ho perquè se senten a gust, perquè tenen aquest orgull rubinenc i rubinenca de voler ballar el ball de gitanes. Aleshores, enguany, hem crescut ja a 44 colles de gitanes, el qual és inversemblant, és una barbaritat. Pensa que l'any 23, el nostre any de centenari, ja vam pujar molt de colles i vam pensar, aquest és el nostre tope. Del 23 al 26 hem crescut de les 37 colles a 44. Actualment tenim un problema també de limitació d'espai, vull dir, l'escardívol és el que és i no hi està dimensionat per moltes coses i això és un problema de capacitat. Però aquest orgull rubinenc, aquestes ganes que té la gent jove, és molt transversal, gent jove és el que més em sorprèn, però hi ha gent de moltíssimes edats. Però això, no? Vull dir, colles que tenen una vinculació, diguem-ne com voler dir, amb la dansa o amb l'esbart dansaire de Rubí, porten practicant des del mes d'abril els dilluns allà, finalment, cada dilluns venen a fer assajos per preparar la coreografia i, evidentment, el dissabte 27 de juny, dintre dels actes de Festa Major, un dels actes més multitudinaris i amb més tradició i amb més transcendència són les gitanes al carrer, que ballaran això, unes 44 colles vinculades a la ciutat de Rubí i de fora, perquè també venen els fars de fora a rendir, a fer aquest tribut, aquest homenatge, per dir-ho d'alguna manera, al ball de gitanes que va coreografiar l'Albert Sans fa 57 anys. 57 anys de la coreografia del ball de gitanes de Rubí i encara avui continua transcendent.
0: Total. Algun homenatge més a la Festa Major o encara no?
1: Sí. Mira, aquest dissabte hi ha l'actuació final de l'Escola de l'Esbart. Ja farem aquí un petit homenatge, aquest homenatge serà més petit perquè la coreografia ja està muntada, però evidentment per la Festa Major serà el moment potser més important, tot i demà el funeral, evidentment, a partir del funeral, el dia per la Festa Major hi haurà molt recordatori a tota la seva obra, perquè casualment, veiem molt, bueno, casualment no, vull dir, és una realitat, com nosaltres, com molts esbarts, molt de repertori que ballarem per Festa Major, és actual, és de l'Albert Sans, actualment és coreografia i creació de l'Albert Sans. Per tant, hi haurà un homenatge bastant pompós i també t'has de dir que dintre de les gitanes al carrer també es farà menció, perquè clar, és el seu ball, és la seva creació.
0: Absolutament. Dèiem que aquesta secció ja estava prevista, és la secció que fem un cop al mes amb vosaltres, amb la gent del Foment de la Sardana, i avui ens havíeu d'explicar una altra notícia, però no podíem començar aquesta secció sense parlar de l'Albert Sans. I és que, ho dius tu, ho dic jo?
1: Sí, ja t'ho dic jo, si vols. Ara, deixa'm l'honor.
0: Per favor.
1: Mira, la vida continua. Mai millor dit, no? La vida continua. I t'haig de dir que aquest diumenge, en el Mundial de la Fórmula 1, l'esbart dansaire de Rubí ballarà a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1, i a les 2 de la tarda o un quart d'hora abans que comenci a 2 quarts de 2 hi haurà una actuació de l'esbart dansaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
0: Déu-n'hi-do, de Rubí al món, passant per Montmeló, eh?
1: Per Montmeló, correcte. Sí. I com deia, la vida continua, eh? Vull dir, tenim molts projectes, vull dir que no sé si ara explicar-te coses del mes de juliol, però i... però vull dir que hi ha moltes més coses. Al mes de juny, passada la festa major, tenim diversos vols, diverses actuacions també.
0: Doncs parlem aleshores. Encara ens quedarà una mica de programa, per tant, perfecte, de programa, vull dir, de temporada, per tant, podrem parlar d'aquest juliol ple d'activitats de l'Esbart d'en Saire. Joan Manel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, reiterem, des de la ràdio, i estarem molt pendents d'aquest homenatge, d'aquest funeral que el mateix Albert Sans va pensar per acomiadar-se de la seva ciutat.
1: Doncs moltes gràcies perquè ens reconforten totes aquestes mostres d'afecte i de condol, tant per nosaltres i la transmetem, evidentment, a la família, que són els primers. Passarem les vostres condolències. Moltes gràcies.
0: Adéu. Ens queden poc més de 5 minuts de programa, aquesta secció dels dimecres dedicada a la cultura tradicional, a la cultura popular i tradicional de la nostra ciutat. Està protagonitzada per l'Esbart d'en Saire, però també pel Foment de la Sardana. A l'altra banda del telèfon tenim també el Josep Puig Ventós. Josep, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Si et demanarem una petita reflexió sobre l'Albert Sans, que dèiem, deixa la família de l'Esbart d'en Saire una mica orfa, però també de la cultura popular, no? Perquè és un home que va fer molt.
2: Sí, home, l'Albert Sans, a part de ser una persona doncs molt coneguda dins del món de l'Esbart i dels Esbarts, perquè també no solament va ser director de l'Esbart d'en Saire de Rubí, sinó que també va ser director d'altres Esbarts, a més, un gran coreògraf, té la medalla de la Creu de Sant Jordi, per tant, és una persona que en vida també ja ha estat reconeguda. I penso que és una pèrdua doncs, molt important dins del món de la cultura, perquè persones com ell no n'hi ha gaires. Aleshores, el fet de que doncs, ens hagi deixat doncs, significa doncs, una gran pèrdua.
0: Avui teníem previst parlar d'altres qüestions, de l'agenda i de les activitats del Foment de la Sardana. Ens explicaves que per aquest centenari es faran unes quantes noves sardanes dedicades al centenari de l'entitat. Em sembla que en els darrers temps n'heu estrenat o estrenareu al voltant de 5, sí, si no m'equivoco.
2: Sí.
0: Eh?
2: Mira, el que portem d'any n'hem estrenat ja 6, i en queden 5 per estrenar, que s'estrenaran durant aquesta festa major. Aquestes 11 sardanes noves estan totes dedicades al centenari del Foment de la Sardana, que començarà el mes d'octubre amb l'acte institucional, però ja estem fent, doncs, com dèiem, estem ja preparant-ho tot i tenim aquestes prèvies, doncs, d'aquestes estrenes d'aquestes sardanes, i el mes de novembre es presentarà el nou CD amb aquestes 11 sardanes noves, a més de 3 sardanes que ja han estat estrenades en els darrers temps. Una és de l'any 2021, de l'Anna Abad, l'altra és del 2024, de la Laura Segalà, una sardana que vam recuperar de l'any 1947, dedicada a l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat i que es va estrenar aquí a Rubí, és el Josep Saderra, Matí Festiu. I també hi haurà la sardana La Capitana, que està dedicada al Foment de la Sardana de Rubí i al Mil·lenari. Es va estrenar l'any 1986, el dia de Sant Jordi, i Francesc Cassú, el director de la Cobla, la principal de la Bisbal, n'ha fet una versió per a dues tenores, és una sardana obligada de tenora, i en Cassú n'ha fet una versió per a dues tenores, que també estarà en aquest nou CD. Per tant, en aquest nou CD hi haurà 15 sardanes que estan enregistrades per la Cobla, la principal de la Bisbal.
0: I suposo que ara enfocat sobretot a la Festa Major, eh?
2: Sí. Aleshores, mira, la prèvia és per Sant Joan, sempre ja fa des de l'any 1980-1981, que per Sant Joan fem una ballada de sardanes a la plaça Marquès de Barberà, i és la prèvia de la Festa Major, i aleshores, si ja per Festa Major, el divendres 26 hi haurà la primera ballada de sardanes, que anirà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El diumenge 28 és el dia del concert, que es farà a l'església de Sant Pere, i que hi haurà l'escena de 4 noves sardanes, i el dilluns, dia 29, el dia de Sant Pere, hi haurà l'estrena de la darrera sardana, en aquest cas a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Dic, el concert anirà a càrrec de la Cobla, la principal de la Bisbal.
0: És a dir, que són cites obligades si volem conèixer les noves sardanes dedicades al centenari del Foment. No hi ha més. O hi vas o hi vas, no?
2: Perdona, és que no t'hi he entès.
0: No, que deia que si la gent vol conèixer de primera mà aquestes sardanes del centenari, ha d'anar sí o sí a aquestes activitats de Festa
2: Major,
0: eh? Sí, hi ha d'anar totes.
2: En aquest concert, i així doncs, tindrem aquesta escena d'aquestes noves sardanes i les podran gaudir doncs, de primera mà.
0: Perfecte.
2: Penso que és la idea era inicial que per Festa Major poguéssim haver pogut presentar el CD. Al final no és així, el presentarem al mes de novembre, però sí que doncs, ja les estrenes sí que es podran tenir aquest efecte major i, per tant, es podrà gaudir d'aquestes noves sardanes dedicades al Foment de la Sardana de Rubí i a Rubí.
0: Perfecte, doncs, Josep Puigventós, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, participar al programa.
2: Vinga, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.

Doncs d'aquesta manera me'l recordo una vegada més a Albert Sans, aquesta figura tan important per a la ciutat. Posem punt i final al Rubí al dia d'aquest dimecres 10 de juny. Recordeu que els actes, la vella de l'Albert Sans serà avui i el funeral serà demà, com ens acaben d'anunciar des de l'Esbart d'en Saira. Serà una activitat pública que es farà dins de l'església, però també a fora, amb la dansa i la cultura tradicional catalana com a protagonistes o acompanyant el protagonista d'aquest homenatge, l'Albert Sans. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Bona tarda.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Rubí serà un dels municipis que optin a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Això ho ha confirmat el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, en declaracions al periòdico, en què assenyala que la ciutat figura entre els municipis que estudien presentar candidatura a aquests nous ajuts impulsats per la Generalitat. La convocatòria compta amb una dotació inicial de 200 milions d'euros, una xifra que podria arribar als 400 si els pressupostos catalans prosperen tal com està previst en un principi la primera setmana del mes de juliol. Segons dades del Departament de Territori, 106 municipis ja han traslladat formalment el seu interès a participar-hi i Martí calcula que finalment es podrien registrar al voltant de 120 sol·licituds. Entre les ciutats que valoren presentar-se a aquesta segona edició hi ha municipis que ja van optar els ajuts en la primera convocatòria, com per exemple Sabadell, Terrassa o el Vendrell, però també n'hi ha d'altres, com és el cas de Rubí, que es podrien incorporar per primera vegada. Aquesta segona convocatòria s'adreça als municipis que no van participar en la primera, els que no van resultar seleccionats, per exemple, i també els que ja van obtenir finançament però volen impulsar un projecte en un barri diferent. Aquests projectes s'han de desenvolupar en àrees considerades d'atenció especial, és a dir, zones amb rendes baixes, amb dèficits d'equipaments, amb problemàtiques d'habitatge o amb una major exposició a riscos ambientals. La primera convocatòria d'aquest pla, que es va resoldre a finals de 2025, va seleccionar 20 projectes d'arreu de Catalunya amb una inversió global de 412 milions d'euros.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I ahir els principals sindicats del món educatiu català van tornar a fer vaga, també van tornar a manifestar-se. Segons el Departament d'Educació, la participació a la vaga va ser de l'11,97%, mentre que els sindicats pugen aquesta xifra a gairebé la meitat dels mestres docents. A més, al voltant de 6.500 mestres, segons la Guàrdia Urbana, i 45.000, segons els sindicats, van participar a la manifestació d'ahir a Barcelona. Avui mateix, l'USTEC, que és el sindicat majoritari, es reuneix una altra vegada amb la consellera Esther Niubó. Divendres passat el sindicat va refusar fer-ho perquè coincidia, si recordeu, amb la vaga. I el que farà l'USTEC és traslladar-li a la consellera que ha estat molt difícil negociar i que s'han generat confrontacions innecessàries. Ahir, la portaveu d'aquest sindicat, Iolanda Segura, deia això.
3: Sí que està molt clar que tot aquest no i que tot aquest procés de mobilització el que posa sobre la taula molt clar és que el model d'escola educativa català no funciona, no està funcionant. Tota aquesta mobilització, el resultat de la consulta, el que escenifica molt clarament és que la gent diu no a un model que realment no està donant bons resultats, que ha precaritzat les condicions laborals de les persones treballadores i que no està donant l'atenció necessària a tot l'alumnat. I, per tant, aquí s'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
2: Els sindicats també han fet una crida a participar a la manifestació que s'ha convocat aquest diumenge, 14 de juny, també a Barcelona.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I la informació esportiva l'obrim amb el tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, convidat d'avui a Esports al Dia després de ser renovat. Toni Bravo Rodríguez.
4: Blai Martí va renovar com a entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Rubí després d'un curs intens d'haver disputat la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic continuarà liderant un projecte que ha fet un pas endavant. Martí serà avui el convidat d'Esports al Dia, en dos quarts de dues, per analitzar el curs i parlar del camí que vol seguir el primer equip. I el CEP Can Mir, continuem parlant de futbol, tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7, amb subcampionats, podis i una participació que no para d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries, que les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara les festes de final temporada i el campus d'estiu de juliol.
2: Tornem en una hora amb més informació de la nostra ciutat, de Rubí, al Butlletí de la Una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada temporada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu, bàsicament, dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, no? El de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta

0: envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no? Que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya...
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, és, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als... Mm. als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions. No? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no? Controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no? Que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no? I tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació...
1: Ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí,
0: apareix a, el que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: però
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà, però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: Mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests. 18 minuts
1: de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Benina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so?
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que, o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Geliushdashi de quitant, ja anirem posant, ja anirem ficant tot això.
1: Poc a poc.

0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques. A les estepes.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment bé imitat candy fònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: però
0: per què.
1: Però ho has donat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta més.
1: No, ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks... De tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, són aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que tan bé coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i, per tant, l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a ajuntar.
1: Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang, o xa, que signifiquen rei, no? Quan di, wang, xa, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però, sobretot, són nomenats per les tropes, pels guerrers, i, per tant, el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que, literalment, per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. Mm-hmm. És, literalment, un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125, 1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen,
0: no són els Orohai.
1: No venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però Quatre anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim, el món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus, i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics, no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La penya flamenca Calixto Sánchez ha acomiadat la seva programació regular abans de les vacances d'estiu, farà aquest dissabte, amb una última ballada flamenca a la seva seu, al carrer Orso número 2. Tot plegat començarà a les 7 de la tarda amb diverses actuacions i, a més, també comptarà la penya amb la presència d'un grup convidat d'una altra localitat. En aquest cas, els assistents podran gaudir de l'actuació del Cor Rociero al Alba de Sabadell. N'ha parlat a Rubí al dia el seu president, Manolo Martín.
2: Que nosotros todas las veces que hacemos velada invitamos a un coro diferente, y este de aquí pues no recuerdo yo de cuándo han venido la anterior vez, pero creo son muy buenos, ¿eh?
1: Pujaran a l'escenari dissabte veus reconegudes com Estrellita de Granà, Manuel Muñoz, El Lagareño, Loli Reyes, José María Gómez o Las Hermanas de Casa Lola, entre altres. Tot plegat estarà presentat per Rosario Sánchez i també per Manolo Martín, i després d'aquesta cita la penya ja es prepararà per la seva participació a la Festa Major de Rubí.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Més plans pel cap de setmana. La International Ballet Company presenta diumenge a la sala la seva Estargala, una producció única que reuneix solistes de renom internacional per oferir un recorregut pels grans títols de la història de la dansa clàssica. L'espectacle, programat a les 6 de la tarda, promet emocionar tant els amants de la dansa com aquells espectadors que s'acosten al gènere per primera vegada. La gala comptarà amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpretaran passos a dos i fragments emblemàtics de coreografies immortals com El Llac dels Cignes, El Trencanous, Don Quixot o Giselle, entre molts d'altres. Les entrades per veure aquest espectacle de diumenge ja es poden adquirir a través dels canals habituals de venda de la sala. Des de l'Ajuntament es recorda que hi ha preus especials i descomptes per a diversos col·lectius, especialment pels joves, amb l'objectiu de fomentar l'accés a les arts escèniques entre les noves generacions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Tornem en una hora, a les dues, a l'informatiu migdia, com sempre. Ja sabeu que cada dia a les dues resumim les principals notícies i avui, d'aquest dimecres, 10 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui toca parlar de play-offs, de bàsquet, amb la victòria, gran victòria del Barça i contra el Tenerife per començar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB a Palau Blaugrana. Dijous el segon partit, demà. Avui serà el torn de la penya, que juga al Roig Arena contra el València, el primer partit d'aquestes semifinals. Veurem si tindrem final catalana d'aquesta Lliga ACB entre Barça i Joventut. I també el de futbol sala, que també té bones notícies. El Barça ha aconseguit la classificació directa per a la final de la Lliga i també cap per la Champions l'any vinent. Feia uns anys que no ho aconseguia el conjunt blaugrana i ahir, amb la victòria contra l'Inter Movistar, va aconseguir aquesta classificació. Primer per a la final de la Lliga i després per a la Champions de l'any vinent. Qui té males notícies és el Barça d'hoquei patins, que va caure contra l'Igualada, que fa història i es classifica per una final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. Avui parlarem amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que afronta aquesta final a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps de descans, contra el Liceo. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
1: El combinat estatal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent que es disputarà, recordem-ho, al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor elaborat que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
1: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant del Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a la segona divisió sembla que podria tenir tancat ja el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se a segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a la primera divisió és l'Almeria de Rubi.
1: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló a la tornada a la semifinal del play-off i es jugarà l'ascens a primera. L'equip dirigit pel català Rubi s'enfrontarà al vencedor de les Palmes Màlaga, que es juga avui a les 9 del vespre en terres andaluses. Recordem, 0-1 favorable al Màlaga de l'anada.
0: En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de la Lliga CB.
1: Els blaugranes van superar per un contundent 100-67 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer aquest dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, en aquest cas que enfronta el València i la Penya.
1: El Joventut, Martí, arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular de CB i també l'Eurolliga, on va caure a semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi juguen el segon, en aquest cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final d'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
1: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Avui mirem d'escoltar, hem parlat amb Manel Burón, el president de l'Igualada, sobre aquesta gesta històrica després de l'última final disputada el 2004, la feina que ha fet el club està donant fruits i ja ha disputat Champions aquest any i jugarà, com dèiem, aquesta final de l'hoquei Lliga. Amb Waterpolo, avui comença la Final Four de la Champions femenina que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
1: A les 7 de la tarda, primera semi que enfrontarà el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros, i a les 9 es jugarà la segona semi amb un Assolim Mataró que arriba en molt bona dinàmica, amb una molt bona inèrcia després de guanyar-li la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Demà, per cert, comença la Final Four masculina, també a Malta, en el mateix escenari, amb un català, en aquest cas el Barceloneta. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
1: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc bitllet per a màxima competició continental, que feia uns anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final, que sortirà el duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió, la Indústria Santa Coloma, ha anunciat el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, en qui va arribar a debutar primera el 2024 i que procedeix del Ribera Navarra. Pau López serà presentat dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut, la segona semifinal. Ara parlem de la gran victòria d'ahir del Barça. A la penya sobrevola una pregunta des que va superar el Baskonia a domicili, el quarts, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular de l'ACB i d'Eurolliga i ha superat, per exemple, el Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València amb el segell del seu entrenador Pedro Martínez. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
1: Per què no? Si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes. Evidentment, només amb la confiança no és suficient. Serà molt diferent el que hem viscut contra el Baskonia perquè ells tenen un estil que encara xoca més amb el nostre i cada partit serà diferent. El que sí que serà igual és que nosaltres som un equip brasiler que ho hem demostrat i passi el que passi al primer partit o al segon partit o al tercer o al quart o al cinquè o els que necessitem per guanyar. Tenim aquesta il·lusió i lluitarem per la penya fins a l'última possessió.
0: Un Dani Miret que, en el mateix sentit, posava en valor el fet que la penya jugués de nou amb tot el mereixement unes semifinals de CB.
1: Estem a unes semifinals, volem aprofitar-ho. Això que sembla que la penya no tingui res a perdre no és veritat, perquè no cada any arribes a unes semifinals i nosaltres volem ser la millor versió nostra, perquè creiem que sent-ho els hi posarem difícil. I la gent doncs està vibrant amb l'equip, passi el que passi. Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent. Ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra d'això pot donar-nos aquest punt, no?, de fe.
0: I també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival d'avui, el badaloní Pedro Martínez, que feia aquesta declaració un punt polèmica sobre el gran líder de la penya, Ricky Rubio, i com aturar-lo.
2: Es difícil porque es un jugador muy listo, que sabe jugar muy bien con su cuerpo y luego domina mucho el escenario, ¿no? Donde se desarrolla la actuación, ¿no? La domina muy bien y sabe, pues bueno, pues ir a la línea, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para ir a la línea y bueno, pues sí, la verdad es que tira muchos tiros libres, ¿no? Por ejemplo, comparado con Montero, que es otro jugador también con mucho uno contra uno, pues no hay color, ¿no? Bueno, en lo que dependa de nosotros intentaremos hacer la mejor defensa posible y en lo que no dependa de nosotros, pues habrá que sufrirlo.
0: Això deia Pedro Martínez del partit d'avui, de la sèrie que comença avui a les 8 del vespre entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres al mateix escenari jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que ahir va atropellar el Tenerife en el primer salt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaugranà, que arriba en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir el tècnic Xavi Pascual.
3: Primer de tot, agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Això deia Xavi Pascual, que a més avisava de la importància del segon enfrontament que juga demà mateix, de nou al Palau Blaugrana, i del que calia tenir en compte per tornar a superar el Tenerife.
3: Bueno, petits detalls, no? Hem entrat i hem concedit dos bàsquets fàcils de contraatac, això és important no concedir amb transició defensiva. Després ens han enganxat un altre, hem de tenir una miqueta millor comunicació amb la transició defensiva perquè punts fàcils en aquests partits no poden existir. I Tenerife és un equip que treballa molt bé tàcticament els partits, després d'aquest partit treballarà molt bé i estarà preparat per tot, nosaltres intentarem fer els nostres ajustos. Bueno, hem de seguir amb la línia de concentració i les coses que preparem noves o petits detalls que puguem posar, que tothom estigui amb la mateixa pàgina.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent, després de golejar ahir 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parayu la va marcar, Aitana va marcar i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez.
4: Bueno, muy felices es lo primero. Y es verdad que cuando salió el sorteo sabíamos que iba a ser un grupo muy complicado, cuatro selecciones potentes, sobre todo Inglaterra, que sabíamos que era la reciente campeona de Europa. Así que, bueno, es verdad que creo que hemos ido analizando cada partido como se merecía, dándole toda la importancia que tiene una clasificación mundial. Y bueno, es verdad que el día de Wembley no estuvimos como nos hubiese gustado, pero creo que el equipo en los dos últimos partidos dio un paso hacia adelante y eso es lo que nos ha hecho estar ya clasificadas.
0: Espanya que obté la classificació directa per al Mundial del Brasil del 2027, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i finalista del Mundial del 2023 que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs, un parell de punts. A la tercera federació masculina, el Sant Cristóbal també planifica ja la temporada vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Sant Cristóbal 2026-2027 va donant passes de gegant. Ahir coneixíem la continuïtat dels porters Carles Segura i Adrián Tàpia. I és que aquesta temporada han tingut molt bones actuacions i també moltes oportunitats pel tècnic agarenc. Recordem que ara mateix, amb aquestes renovacions, són ja un total de 8. Mario Cantí i Ricky Calamardo, els capitans, i també jugadors com Jordi Ranera, Guillem Hernández, Max Llobera i Adrià Alsina. De moment, com a incorporació, només la de Miguel Martínez, però també una altra de les renovacions importants, la del tècnic Cristian García.
6: Sí, al final el reto que tenemos para el año que viene es el mismo que teníamos este año. El objetivo es salvar la categoría, dejar al San Cristóbal en tercera división, y si podemos dejarlo a falta de cuatro jornadas, mejor que dejar los deberes para la última semana. Sí, nosotros sabemos que en la primera vuelta hicimos la primera jornada 25 puntos, las notas eran magníficas, pero luego tuvimos una época del año en la cual, bueno, estuvimos también, que fueron 8 partidos en los cuales pues sacamos muy pocos puntos, ahí nos caímos un poco, pero bueno, sí, de aquí sí que es verdad que la sensación es que acabó la liga antes para nosotros que buscar el estar más cerca de los puestos de arriba, pero bueno, sabemos que hicimos los deberes a falta de 2 jornadas, pero sabemos y somos conscientes de que deberíamos de tener 6 o 7 puntos más en la clasificación.
5: El primer objectiu del Sant Cristóbal és la permanència, però sense renunciar a res. Però, com dèiem, és un premi molt gran per al Sant Cristóbal poder estar una temporada més en aquesta tercera federació.
0: Gràcies, Miqui. A la Lliga Elite, el Valls ha anunciat en les últimes hores la renovació del seu porter, Dani Fernández. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El porter de Cubelles afrontarà així la seva tercera temporada a les ordres d'Àlex González, consolidat com un dels homes de confiança del tècnic tarragoní. Durant el curs 2025-2026, Fernández va disputar un total de 20 partits i va encaixar 25 gols, oferint seguretat i experiència en una demarcació clau. La continuïtat de Fernández és una nova mostra de la voluntat de la Unió Esportiva Valls de mantenir el bloc i donar continuïtat a un projecte que vol continuar creixent a la competició. Aquesta renovació se suma a les d'Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso i Sergi Palau. D'altra banda, Hugo Gómez i Òscar Morell són les primeres baixes confirmades.
0: Gràcies, David. I en hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentava que aquest cinquè i definitiu duel de la semifinal contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2, amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que destacava el paper de l'afició i el desplaçament en massa d'ahir cap a Blanes.
8: Per sort estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts de no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada, Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Un Burón que sobre la final contra el Liceu, que comença aquest divendres, assegurava que, com contra el Barça, no són els favorits, però que la competiran amb ambició.
8: la fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Aquest mateix divendres comença aquesta final, el millor de 5 partits, amb el primer enfrontament a Riazor, a la Corunya, entre Liceo i Igualada, a 1:15. I per part del Barça, com dèiem, tancar l'any sense títols, ni Lliga Catalana, ni Copa del Rei, ni Champions, ni Hockey Lliga. Escoltem l'entrenador, Ricard Ares.
9: Decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la

0: de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, la primera semifinal, que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessiten pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
1: Hem de recuperar la intensitat, hem de recuperar una mica aquesta passió que jo crec que ens ha faltat a la final de la Lliga. Poques vegades parlo d'aquestes coses perquè penso que bueno, els equips que estan en aquest nivell no necessiten no, parlar de, ni d'intensitat ni d'agressivitat, però crec que ens falta una mica d'això i lògicament després hem de fer coses de joc, que també s'està faltant, no? Però el primer és igualar la intensitat i l'agressivitat ben entesa dels altres equips per poder competir, si no, no arribarem.
0: I en el mateix sentit s'expressava també la portera del Sant Andreu, Martina Tarré.
2: Toca apretar una mica, no?, el cinturó tot l'equip. Ara estem apretant també una mica en el gimnàs i sobretot a l'aigua, que crec que anàvem una mica apurades, no?, en aquest sentit de cara al joc. I res, amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip, bueno, el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: A les 7 de la tarda avui aquest Ferencváros Sant Andreu i a les 9 es jugarà la segona semifinal, com sentíem, amb els dos campions de la Lliga Espanyola i grega en aquest cas. Assolim Mataró, que arriba amb molt bona dinàmica, però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
3: Arriba el moment decisiu a Europa per l'Assolim Centre Natació Mataró. Per quarta vegada a la història, l'equip disputa la Final Four de la Champions League femenina. El camí per arribar al títol arranca avui a les 9 de la nit amb la semifinal contra l'Olympiacos. L'escenari és la ciutat de Xira, a Malta. Tots els conjunts arriben al cita en plena forma, campions de les seves respectives lligues. L'última vegada que es van veure les cares, ara fa dues temporades, van ser les gregues les que van eliminar el Mataró en aquesta mateixa ronda per 16 gols a 12.
4: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga nacional, però respecte absolut... Serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
3: El conjunt grec no serà fàcil de derrotar, ja que a la fase de grups va marcar 96 gols a favor, el segon equip més golejador de la competició. A més, també destaquen l'aspecte defensiu, tenint en compte que van ser l'equip menys golejat havent encaixat 50 gols. En el cas que les matronines superin l'Olympiacos, s'enfrontarien divendres amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. L'Assolim encara no ha pogut alçar mai el trofeu d'aquesta competició europea. L'any 2017 i el 2024 van quedar en quarta posició i el 2023 van ser subcampiones després de perdre la final contra el Sabadell. En el cas de proclamar-se campiones, ho faran 10 anys després d'haver guanyat la Copa Lent, l'únic títol europeu a les vitrines del club.
0: Gràcies, Guillem. Ja en hoquei, en futbol sala, volíem dir ara, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Xavi Rodríguez va superar ahir la pròrroga a Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga contra el Movistar Inter 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació també per a la màxima competició continental que feia anys que no jugava, feia alguns anys ja. Escoltem l'entrenador blaugrana, Xavi Rodríguez.
5: Bueno, creo que el partido que todo el mundo esperaba ver hoy, dos equipos que juegan al ataque, dos equipos que quieren ganar. Yo felicitar a Inter por la eliminatoria que ha hecho, felicitar a mi amigo Alberto Riquer, que creo que hace un trabajo espectacular, que hoy hemos sabido contrarrestarles muchas cosas que no hicimos bien el otro día y nos hemos sentido muy cómodos en la pista. Creo que hay goles en los que lo podemos corregir, pero ¿qué te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, no?
0: El Barça que espera per aquesta final rival, que sortirà del duel que entre el Pozo de Murcia i el Palma. Avui juga el segon duel de la semifinal a Mallorca, amb avantatge per als murcians que van guanyar el primer partit. I un últim punt abans d'acabar amb el Roller Cross, que ha viscut per primera vegada aquest cap de setmana a Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: Localització immillorable al costat de la platja del Pont del Petroli, un dia radiant per donar la benvinguda al Roller Cross a Badalona. Va ser en una exhibició que forma part del circuit oficial de Roller Cross a la pista de la platja, de la mà de la Federació Catalana de Patinatge i l'Ajuntament de Badalona. S'hi podia apuntar tothom qui volgués i la rebuda va ser un èxit, tant per l'organització com pels competidors, que anaven entre la categoria sub-9 fins a l'absoluta, amb els sèniors. L'Anna Carbonell és la directiva responsable de la Federació Catalana de Patinatge.
7: En aquestes disciplines d'inline freestyle som tres clubs a Catalunya. Badalona s'està posant ara, ja hem parlat també amb el regidor i amb ganes de fins i tot poder acollir un campionat de Catalunya.
6: La jornada va culminar amb un pica-pica i un banyet a la platja.

Gràcies, Albert. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Joves amb ofici.
4: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
3: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
4: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: Sabies que...
1: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra, o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens posem el xandall rubinenc en aquesta, l'emissora municipal, a Ràdio Rubí, els esports, en aquest dimecres, en el qual ja iniciem un nou procés amb uns esports una miqueta més retallats i, doncs, una informació al voltant del futbol femení força important tot just quan acabi el nostre temps. Els temes que tractarem, però, pel que fa a la informació esportiva són Unió Esportiva Rubí, tenim a l'altra banda del fil telefònic i ara l'escoltem el Blai Martí, entrenador renovat al conjunt de Lliga Elite, mentre que també hem d'escoltar el Toni Bravo Rodríguez, el nostre company, amb Xavi Mas, el president del Club Escola de Futbol Camp Mir. Seran els temes principals d'aquest programa del dia d'avui, que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Va, que tenim el Blai Martí a l'altra banda del fil telefònic, el ara ja sí que de manera oficial entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Rubí. Blai, què tal? Enhorabona.
2: Moltes gràcies, Isco.
1: Quina... Estic content. Sí, sí, no? Quina oportunitat més maca.
2: Sí, és una oportunitat, jo crec que molt bonica. Sempre us ho he dit que per mi és un club que m'estimo molt i, per tant, que es doni aquesta oportunitat en un lloc que considero que és casa meva, encara que sigui una casa per un nou vingut, no? Perquè jo vinc de fora, però ja la considero casa meva, és una oportunitat magnífica i l'agraeixo molt. Crec que al final el club m'ha valorat des del primer dia. M'he sentit molt valorat aquí i ara se m'ofereix això i crec que és una cosa que em fa molta il·lusió, que intentaré guanyar-me de dia a dia perquè sigui un encert per part del club i també tornar una mica a l'afició, que et deia l'últim dia que vam parlar a la Pobla de els en devem una, doncs encara continuo amb això al cap jo, que els en devem una.
1: Dues coses. Una, la part positiva és això que em deies, no? Que hagin confiat en tu amb un club al qual li estàs agafant una gran estima perquè des que has arribat, diguem-ne, que hi ha una relació perfecta, és molt maco, no?
2: Sí, és preciós. O sigui, jo al final recordo a mes de juliol quan jo entro amb el cotxe al pàrquing de Can Roses per reunir-me amb el José i parlar amb el José aquell dia i tornar a casa i dir-li a la Eli, que és la meva parella, dir-li jo vull anar a Rubí, i que tot va anar relativament ràpid en aquell moment perquè la sensació amb el José era molt bona, perquè ell també em va transmetre una gran capacitat de futbol, que és el que té, i vaig voler anar allà. L'any passat va ser un any ple d'aprenentatges, jo crec, i després de l'any d'aprenentatges el José va reafirmar la seva confiança en mi, posant-me a prop seu. He pres una barbaritat al seu costat. Després s'ha produït aquests dos mesos l'opció de portar el primer equip i ara tornen a fer-me confiança ell i el club i crec que al final és una història molt bonica que espero que continuï d'aquesta manera, perquè al final les coses boniques haurien de no acabar mai.
1: I no sé jo fins a quin punt és, Blai, una pressió afegida, això.
2: No ho és. O sigui, pressió n'hi ha perquè jo sóc així. Sóc exigent i vull que les coses vagin bé i també crec, no, que m'arriba una oportunitat en un moment en què jo sóc potser el meu moment més madur, però que jo no sóc ningú, que no he demostrat res, que al final aquests dos mesos són dos mesos que tenen valor, evidentment, però que és molt més complicat començar des de zero i que l'any que ve serà una temporada molt complicada per mi. I en sóc conscient, però no és una pressió, és una il·lusió. Jo, al final, la pressió és una paraula que no ens ajuda. I, òbviament, forma part del futbol, però crec que aquesta pressió s'ha de transformar en il·lusió. Jo d'il·lusió en tinc una barbaritat. Crec que aquests dos mesos he demostrat que la tinc. M'he preparat molt de temps per quan arribés una oportunitat així estar a l'alçada, i jo, des de la tranquil·litat, crec que ho estic. I, evidentment, serà una temporada difícil, i tinc encara un munt de coses a demostrar, més que no pas he demostrat fins ara, perquè al final, ja et dic, han estat dos mesos, però ha estat tot una mica ràpid. però pressió no, il·lusió moltíssima, pressió intentarem que no tingui gaire espai.
1: És que ara en parlarem del futur i d'aquesta plantilla que es farà a la Unió Esportiva Rubí, però abans, aquests dos mesos han estat claus, han estat com una mena de carta de presentació del Blai, com dient, que m'he guanyat aquesta possibilitat després de sumar 15 punts claus en la permanència, entrar en el play-off, a punt d'entrar a la final perquè li van posar les coses difícils a la Pobla d'en Mafumet, és a dir, que t'havia d'arribar l'oportunitat i et va arribar i la vas acabar doncs aprofitant perquè ha estat clau en la salvació, la teva irrupció com a primer entrenador, ja hi eres al primer equip.
2: Sí, en el món del futbol sempre es diu, no?, que quan t'arribi l'oportunitat t'agafi preparat, ja et dic que jo penso que preparar-me m'he preparat molt, també he tingut la sort de treballar amb el José, que és un tio que a nivell de futbol ha corregut molt i té molta capacitat, i això també m'ha ajudat a preparar-me. I al final d'aquests dos mesos, sí, són una carta de presentació. Jo crec que la carta de presentació al club ja la tenia, perquè m'han vist aquest any i mig previ també fent altres tasques, i crec que al final per això també confien en mi. Però al final el futbol són resultats i evidentment, si aquests dos mesos no haguessin anat així, probablement no hauria tingut l'oportunitat. Crec que és un missatge que transcendeix més enllà de l'entitat, perquè al final som molts entrenadors els que en el dia a dia treballem des de l'anonimat en categories més baixes, i hi ha entrenadors boníssims a segona catalana, a tercera catalana, a primera catalana, que no us arriba una possibilitat així. A mi jo crec que m'ha arribat una mica per circumstàncies rocambolesques, perquè al final no era la cosa prevista. I quan m'ha arribat, doncs una mica des del primer dia, quan em faig càrrec que seré jo l'entrenador aquests dos mesos, el meu objectiu era tenir personalitat i ser jo mateix, i crec que això mai no falla. Si tens personalitat i ets tu mateix, mai no falla. Si ets valent, si ets ambiciós, i crec que en això ens hem basat, i en això es basa una mica també el projecte. Mentre jo sigui entrenador aquí, ser valent, ser ambiciós i ser jo mateix, que al final és el que jo havia fet tota la vida fins ara, en categories menys importants, i per què no repetir-ho aquí, Rubí?
1: Doncs a partir d'ara et toca treballar als despatxos, estàs confeccionant ja, tens molt clar cap a on ha d'anar la plantilla, hi haurà molta continuïtat, no en aquest sentit? Com està ara mateix aquesta construcció de la Unió Esportiva Rubí?
2: Bé, la construcció és de la mà del José, que al final és la persona més capacitada per fer això. Ell ja té molta experiència en el tema de direcció esportiva, perquè fa 4 temporades que fa plantilles aquí i ha tingut molts encerts en aquestes 4 temporades. I al final jo escolto, evidentment opino, estem parlant cada dia, estem veient quines són les millors condicions pel club. Sí que pensem que al final tenim un valor dins del club, que són una sèrie de jugadors que senten i s'identifiquen amb el dia a dia del club. Els Massí, Pai, Tor, tota aquesta gent que al final són matèria primera que tenim. Jo crec que tenim uns recursos humans molt bons en aquest sentit, que hem d'aprofitar. I l'objectiu a nivell de plantilla penso que ha de ser complementar això que tenim i fer-nos un equip més fort del que hem estat aquest any, més complet, ser capaços de generar una identitat de club per a la gent que vingui, i estic segur que ho farem. Llavors estem treballant en això. Crec que aquesta setmana començarem a tenir renovacions i notícies, i bé, és un moment il·lusionant també, perquè crec que ens juguem tot el futur del primer equip en aquestes setmanes, de fer-ho bé, de prendre bones decisions, i estic segur que les prendrem, perquè aquí al capdavant és una persona que es caracteritza per prendre decisions amb el cap i bones decisions.
1: Clar, si és que si mantenim una miqueta el gruix de la plantilla, incorporem coses que potenciïn, tenint en compte que hem acabat 600, tot i que patint, però 600, la situació pinta molt bé. De cara a la pròxima temporada podem il·lusionar-nos. En el futbol les il·lusions després s'han de ratificar al camp, eh?
2: Ens hem d'il·lusionar. Jo crec que, i ho hem parlat alguna vegada tu i jo en postpartit, crec que s'ha generat una cosa molt maca en aquest final de temporada, no només dins de l'equip, sinó a nivell de club. Crec que la gent ha vingut a Can Rosés, la gent s'ha engrescat.
1: Doncs gaudim-la, i tots junts, Blai, ens anirem veient. Moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres, segur que continuarem en contacte.
3: www.radiorubi.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubi.fm.
5: Som amb Xavi Mas, el president del CEF Camir. Bon dia.
6: Hola, bon dia, Toni.
5: Xavi, anem a fer una valoració de la temporada, de com ha anat.
6: Bé, doncs la valoració molt positiva. Ha estat una temporada molt exitosa en molts sentits. Bueno, no tant amb altres, no? A nivell d'esponsorització i d'ajudes ha estat bastant fluixa i sembla ser que aquesta serà la tendència a partir d'ara. Vull dir, les ajudes de municipals cada vegada van minçant, no? I això ens complica una miqueta la continuïtat dels projectes, però bé, a part d'això, nosaltres hem seguit treballant i hem tirat endavant tots els projectes que teníem, a dures penes, però ho hem tirat endavant i la veritat és que ha sigut amb un èxit sense precedents.
5: Recorda'ns una miqueta quins són els equips, quines són les fites que ara que es pot mirar, no?, una mica cap enrere, doncs que es volien assolir i que s'ha assolit. I no m'estic referint ja no només a nivell esportiu, sinó a nivell de club i a nivell dels esportistes i de les famílies.
6: Mm-hmm. Bueno, amb el tema ordinari, amb els equips ordinaris, saps que nosaltres tenim més gran, cada vegada més, és els equips de discapacitat. Amb els equips ordinaris, que no me'ls abandonat, sí que és veritat que ens passa lo de cada any, no? Que és que se'ns van incrementant els equips a funció que va passant la temporada. O sigui, vam començar, doncs, no sé, amb 20 nanos ja en tenim 40 al final de temporada, no? Això ens passa molt, en aquest club ens passa molt. Molta gent quan arriba aquí i veu les instal·lacions com estan, que no hi ha gespa, que és un camp de futbol set, que no hi ha manera de que ens arreglin les coses i passen de llarg i se'n van cap a la resta d'entitats de Rubí. Quan ja porten mitja temporada feta i veuen que l'important en el camí són precisament l'educació de valors i tal, doncs tornen i venen. I això ens passa cada any. Què vol dir amb això? Que nosaltres no mirem amb l'objectiu de l'equips ordinaris, no mirem si hem guanyat lligues o no, sinó si han incrementat, i això vol dir que estem fent la feina ben feta. S'ha incrementat els equips participants, ara passaran aquest any ja, finalitzen els de futbol sala benjamins per passar ja a futbol set, vull dir que la idea de l'escola ha funcionat molt bé, això per la banda dels equips ordinaris que han estat competint en el Consell Escolar, i l'èxit brutal, com sempre, ha sigut amb el tema de discapacitat, en el qual tenim aquest any 5 equips i 4 han estat competint amb dos lligues molt potents, no? La de la Federació Catalana, que era nova, la Lliga Talent, i la continuïtat de la Lliga Willix 7.
5: De la diversitat funcional, s'ha arribat a jugar al Closing Day. Explica'ns una miqueta quins són els objectius del Camp Mira ABCD i com han acabat.
6: Bueno, doncs, torno a repetir, l'èxit sense precedents, un èxit sense precedents. Dels 5 equips de diversitat, 4 han estat competint per tot Catalunya aquest any. El D ha sigut el més fluix, la primera participació que feien eren els més petitets també, eren nens de 13-18 anys amb síndrome de Down, i han participat per primera vegada, han competit a la Lliga Talent de la Federació Catalana de Futbol i han quedat els darrers del grup únic que havia, però bueno, amb molt èxit, han fet molts amics, vull dir, s'ho han passat molt bé i a sobre han après moltíssim, han millorat moltíssim. Després està el C i el B, que han competit a la Lliga de la Willix 7. El C va ser el Closing Day, va ser aquest cap de setmana, el dissabte per primera i segona divisió, i el diumenge va ser tercera i quarta divisió. El C nostre estava en tercera divisió i va quedar subcampió. Va perdre la final, però creiem que l'èxit és pels nanos és bestial. Encara que nosaltres no premiem el cada primer, cada segon i cada tercer, no es pot negar que els crios també volen, de tant en quant, doncs això, guanyar i tenir el seu trofeu i la seva copeta, no? Doncs el C va quedar segon subcampió de tercera divisió. El B vam lluitar pel tercer i quart posto. Bueno, no només ens hem mantingut a primera, sinó que ens vam classificar pels playoffs. I finalment l'equip A, que ha quedat també subcampió del segon grup de la Lliga Talent, vull dir que en aquest sentit una ristra d'èxits. L'important per nosaltres és continuar reclamant a l'Ajuntament que ens doni unes instal·lacions en condicions, continuen estant encara, per molt que s'hagi fet la coberta, continuem tenint unes condicions, encara només tenim 4 vestidors, no tenim oficina, no tenim grades, ens les van treure, vull dir, clar, és que hi ha moltes coses que ens han de portar encara i que no ens han complert. Per nosaltres, bueno, seria molt important que l'Ajuntament complís i ens donés una miqueta de peixet a l'hora de complir amb el que ha promès. No demanem res més tampoc especial, simplement que completi una miqueta les instal·lacions. Ens segueix frenant molt que estiguem lluny i que estiguem en un camp de futbol 7 i de terra, ens castiga moltíssim. No sé, ens queda un any de mandat, intentarem mantenir tot el que tenim, intentar millorar, intentar ensenyar als crios que s'ho passin bé, sobretot, que és del que es tracta, i la filosofia d'aquest club, que sempre ha sigut això, que el futbol sigui una forma d'entrar en valors i de passar-s'ho bé, no de competir només. No? Des d'aquí ja fem una crida, aprofitem aquests micros que em dones l'oportunitat per fer una crida. Necessitem sponsors, necessitem gent que ens recolzi, gent que sàpiga el treball que estem fent, i ens dirigim també, ens hem dirigit per escrit, i ens dirigim ara des d'aquí a les grans empreses de Rubí, i no les tan grans, sinó les mitjanes i petites empreses de Rubí també, que ens donin aquest reconeixement, que ens donin aquest suport econòmic per poder continuar amb aquests projectes amb aquests nanos amb discapacitat.
5: Deies que faltava un any de mandat. Com es preveu aquest any de mandat? Perquè tu ja en una altra entrevista doncs ja vas anticipar una miqueta doncs, que esperes també un relleu.
6: Sí, no, continuem igual. No ha hagut canvi de plans. La idea és, ja vaig dir quan em va donar l'anterior president, li vaig donar el relleu perquè obligat, perquè jo no ho volia, ja vaig dir que estaria un mandat només i compleix el setembre, no aquest setembre, sinó... O sigui, aquest setembre just farà 3 anys que estem amb aquesta directiva i quedarà l'última temporada, que, bueno, començarem també a preparar. A partir just d'aquí un any passarà com a la UAR, no? Serà el mes de juny que començarem a preparar ja les eleccions de cara a setembre perquè es vulgui presentar i portar i continuar endavant tots aquests projectes tan macos que tenim des del Camp Mir, però que jo ja avanço, ja vaig avançar en el seu moment i torno a repetir que jo personalment no encapçalaré cap candidatura.
5: Us queda només la festa doncs a Camp Mir, no? De tot el club, quan serà i com serà?
6: Bueno, l'hem dividit en dos aquest any, l'hem fet en 2 dies. El cap de setmana passat vam fer la dels equips ordinaris i aquest cap de setmana que ve serà la dels equips de diversitat. Per què ho hem fet així? Perquè, clar, torno a repetir, amb un camp tan petit i amb unes instal·lacions tan minces, posar allà 600 persones és que no és viable, és que l'any passat vam tenir molts problemes de logística. Llavors, clar, ha sigut un èxit total amb 4 equips convidats aquest cap de setmana passat amb els equips ordinaris, ho han passat genial tots. I ara, aquest cap de setmana que ve, doncs, farem el mateix amb els equips convidats que també venen a jugar contra els nostres 4 equips o 5 equips de diversitat funcional. I acabem fins al dia 1, que fem el campus d'estiu, com cada any, de l'1 al 17, i que es vulgui apuntar, estan les places obertes, i així també fem publicitat, aprofitem ja, no? Ja que em deixes. I poc més, i així que el 17 de juliol ja tanquem porta per marxar i descansar una miqueta, que crec que ens ho hem merescut.
5: Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
1: Tota la informació, ja sabeu, la podeu trobar a www.radiorubi.cat en l'apartat d'esports. Marxem ja. Toni Bravo Rodríguez, Cisco Lara García, un servidor. S'acomiaden, us desitgem bon dimecres i ara us deixem amb aquest podcast No hi ha distància.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

Què tal? Com esteu? Comencem No hi ha distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la Pilota d'Or i el Premi de Best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025, i dels 16 equips de la Lliga F, només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte, i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però i la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert. Però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana m'ha agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja en fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. Primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca i recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor, això crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants, i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir el vestidor i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estan físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic, i entre tot doncs, a l'equip s'emporta doncs, una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips. Però tot i així, cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs, intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'esparçor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen d'un altre ull, els clubs, els directius de cada club, i crec que això doncs, és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
2: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení, i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona, i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims, perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Mm-hmm. Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
2: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no m'havia vingut a veure ningú, per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
2: Jo crec que sí. Crec que al no tindre aquest pas de juvenil a sènior, pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona, i després les persones o les jugadores que destaquen una miqueta doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
1: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
2: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre, i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt, jo quan veig les petitetes a les escoles, que van amb la bossa, amb les botes de futbol, i que quan salten a cadet o quan salten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Mivet, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canvi.
2: Esperem que sí.
0: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com Livet, un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima. I no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Radio Rubí.
2: Són les 2 de la tarda.
3: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és 10 de juny i repassem els titulars d'avui amb el David García Entrena. L'interior i l'exterior de l'església de Sant Pere acolliran demà el funeral d'Albert Sans, el coreògraf rubinenc que va morir ahir a l'edat de 94 anys. Serà a partir de 3:15.
2: Segons ha explicat avui el director de l'Esbart d'en Saire, Joan Manel Camps, l'entitat ha organitzat una cerimònia pública dins de l'església i a la plaça del doctor Guardiet. Camps, de fet, ha dit que el mateix Sans va preparar el seu propi funeral fa més d'una dècada. La vetlla comença aquesta mateixa tarda a 4:45 al tanatori de Rubí.
1: I la nostra ciutat optarà a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025. 2025-2029, amb un projecte ubicat al barri de les Torres, ho ha confirmat l'Ajuntament a Ràdio Rubí. Diu el consistori que donarà més detalls després de la Festa Major.
2: Aquesta segona convocatòria compta amb una dotació inicial de 200 milions d'euros, ampliables fins als 400 si prosperen els pressupostos catalans. El programa està pensat per impulsar actuacions integrals en barris vulnerables amb l'objectiu de reduir desigualtats territorials i socials. Poden incloure actuacions vinculades a l'habitatge, la transformació urbana, la transició ecològica o l'acció sociocomunitària.
1: I aquesta tarda l'Ateneu acull a partir de les 6, la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. Anirà a càrrec de Josep Casajoana, que és el secretari del Comitè Català d'ACNUR, tot plegat dins de la programació del Dia Internacional de les Persones Refugiades.
2: La conferència està organitzada per l'associació Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica i abordarà les causes que obliguen milions de persones a abandonar casa seva i les conseqüències humanes del desplaçament forçat. Casajoana ha explicat a Ràdio Rubí que darrere dels desplaçaments hi ha causes molt diverses, com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques o també l'emergència climàtica.
1: I la International Ballet Company presenta diumenge a la sala la seva Estargala, una producció única que reuneix solistes de renom internacional per oferir un recorregut pels grans títols de la història de la dansa clàssica.
2: Les entrades per l'Estargala de diumenge ja es poden adquirir a través dels canals habituals de venda de la sala. Des de l'Ajuntament es recorda que hi ha preus especials i descomptes per diversos col·lectius, especialment per als joves, amb l'objectiu de fomentar l'accés a les arts escèniques entre les noves generacions. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda.
1: Sobre el temps, avui jornada amb unes temperatures molt més suaus, una mica més baixes que ahir i amb força núvols. Ens resumeix quin temps ens espera avui a Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, com sempre. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Cal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els rubinencs i rubinenques podran acomiadar-se demà del coreògraf Albert Sans. L'Esbart ha preparat una cerimònia pública que es podrà veure a l'església de Sant Pere, però també a la plaça del doctor Guardiet, que el mateix Sans va idear fa més d'una dècada ja. Tal com va planificar el mateix coreògraf, el funeral comptarà amb poemes de Salvador Espriu, interpretats per la Càmera Teatre, cançons de l'obrador coral i el ball del Murticxol, una dansa de balatori. El director de l'Esbart d'en Saire, Joan Manel Camps, ha explicat a Ràdio Rubí que la cerimònia estava més que pensada pel propi Albert Sans i que el cos de ball de l'Esbart ja fa 2 dies que assaja les actuacions. A més, Camps ha assegurat que l'espectacle d'homenatge també es veurà fora, a la plaça del doctor Guardiet. De fet, aquesta mateixa tarda, a partir de 4:45, comença la vetlla, el tanatori de Rubí. S'allargarà avui fins a 9:15, també demà al matí, de 9:00 a.m. a les 3:00 p.m. i aquesta cerimònia que dèiem es farà a partir de 4:15 a l'església de Sant Pere, dins i fora. Hem de recordar que la mort de Sans ahir als 94 anys ha trasbalsat el món de la cultura popular rubinenca, també de la dansa de tot el país. Des de l'Esbart asseguren que estan rebent mostres de condol de molts esbarts i entitats relacionats amb el món de la dansa. Fent una miqueta de recordatori d'aquesta vida que Sans amb els 94 anys va perdre ahir. Sans va ser el director artístic de l'Esbart d'en Saire entre 1955 i 1990. També va codirigir, per exemple, l'Esbart de Mollà Ripollet, per posar només un parell d'exemples del que és la seva trajectòria. Avui, lògicament, hem pogut escoltar les primeres reaccions de l'entitat, podríem dir, d'alguna manera, de la seva vida, que és l'Esbardançaire. El president honorífic de l'entitat, Isidre Rubio, ha participat aquest matí a la tertúlia d'aquesta casa, hem de recordar que Rubio és tertúlia de Ràdio Rubí, ha recordat la figura d'Albert Sans amb una de les actuacions més importants que segurament ha fet l'Esbar fora del país. Concretament es referia avui Isidre Rubio al Ball de Gitanes que van ballar els dansaires rubinencs al Palau de la UNESCO a París.
0: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, anant a tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la cellera.
1: També hem parlat avui amb l'actual director de l'Esbar Dansaire, com dèiem, amb Joan Manel Camps a Rubí el dia aquest matí. Ha fet un símil futbolístic per explicar què va significar la figura d'Albert Sans per la dansa rubinenca, però també per la dansa en general.
4: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sans dirigeix l'Esbar, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbar dansa de Rubí, sinó el món dels Esbars. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar, li va donar aquest toc professional a la dansa.
1: L'Esbar, doncs, protagonista aquests dies d'aquesta trista notícia, però sens dubte continuar ballant i mostrant aquesta dansa tradicional és el millor que pot fer l'entitat per mantenir viu el llegat d'Albert Sans. En aquesta línia, el cos de ball actuarà precisament aquest diumenge a Montmeló i serà l'encarregat d'obrir el Gran Premi de Fórmula 1 que es fa aquests dies al circuit de Catalunya. Escoltem de nou a Joan Manel Camps.
4: En el Mundial de la Fórmula 1, l'Esbar Dansaire de Rubí balla a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1. A dos quarts de dues hi haurà una actuació de l'Esbar Dansaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
1: Els actes del Gran Premi de Barcelona-Catalunya comencen divendres amb les pràctiques lliures. Dissabte es fa la cursa de classificació a partir de les 11 del matí i diumenge a les 10 la cursa en si.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Us ho dèiem als titulars, us ho avançàvem de fet, que Rubí presentarà aquesta candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Concretament ho farà amb un projecte que s'ubicarà al barri de Les Torres. Ho ha confirmat l'Ajuntament, a Ràdio Rubí, i ha avançat que sabrem més detalls de com serà aquest projecte que es presentarà en aquesta segona convocatòria un cop s'acabi la Festa Major de Rubí. De moment, el consistori, per tant, no ha concretat quines actuacions inclouran el projecte, però sí que ha explicat que l'elecció de les torres respon al treball continu que s'hi ha fet durant anys per millorar tant l'espai urbà com també la convivència al barri. La candidatura de Rubí arribarà en una convocatòria que es preveu especialment competitiva. Segons ha explicat El Periódico, el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ja hi ha 106 municipis catalans que han traslladat el seu interès al Departament de Territori i la previsió és que finalment s'arribi a unes 120 sol·licituds. Entre els municipis que també estudien optar als ajuts hi ha ciutats com, per exemple, Sabadell, Terrassa, el Vendrell, Badalona, Granollers o Esplugues del Llobregat. Aquesta segona convocatòria del Pla de Barris està dotada inicialment amb 200 milions d'euros, una xifra que es podria ampliar fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. El programa té com a objectiu impulsar actuacions integrals en barris vulnerables i reduir desigualtats socials, però també territorials. Els projectes poden incloure actuacions vinculades a habitatges, a la transformació de l'espai públic, a la transició ecològica o accions de cohesió social i comunitària. El govern calcula que el conjunt del Pla de Barris permetrà desplegar fins a 120 programes de transformació arreu de Catalunya entre l'any passat, entre el 2025 i el 2029, amb una inversió global prevista de 1.600 milions d'euros entre la Generalitat i els ajuntaments.
5: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I el fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alertava ahir a la tarda d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana, que podria acabar amb una mena de model mix semblant al que té als Estats Units, i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic, sortint al carrer lluitant, tal com estan fent aquests dies els mestres, per exemple. Ho deia ahir durant la xerrada que va protagonitzar a la biblioteca, convidat per la coordinadora d'entitats per una sanitat pública. Així ho explicava ahir Toni Barberà.
6: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla, i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el sistema nacional de salut, i serà tard per plorar-lo. Jo, per l'edat, diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets, i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
1: Per a Toni Barberà, la llei 15/1997, que permetia l'externalització de la sanitat pública, va obrir la porta a la privatització més salvatge que ningú es podia imaginar. Recentment, el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública integral del Sistema Nacional de Salut, que busca blindar l'estatus públic de la sanitat. Però el fundador de Marea Blanca diu que aquest nou projecte té les mateixes escletxes legals que la normativa actual per permetre l'entrada precisament al sistema dels grans operadors privats. Per cert, que la coordinadora d'entitats segueix recollint signatures precisament per això, per millorar la sanitat a la ciutat, reclamar la construcció d'un hospital, que s'acabin les llargues llistes d'espera o la millora dels serveis de salut mental. Ja han aconseguit més de 3.800 signatures. Aquesta setmana la recolliran avui per la tarda, de 6 a 8 a les Torres, i aquest divendres, davant de Calçats a Vandranes, també en el mateix horari, per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, per si us hi voleu acostar. Parlant de conferències, l'Ateneu Municipal acull avui a les 6 una xerrada que porta per títol Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, a càrrec de Josep Casajoana, que és el secretari del Comitè Català d'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides per les Persones Refugiades. L'activitat està organitzada per l'Associació Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, amb motiu precisament del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada 20 de juny. En una entrevista avui a Rubí al Dia, Casajoana ha advertit que el fenomen del refugi no s'ha reduït amb els anys, sinó que continua creixent. Ha defensat que tant les administracions com la ciutadania tenen un paper a l'hora de donar resposta a aquest tipus de desplaçament, els que són forçats.
7: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
1: El responsable del Comitè Català d'ACNUR ha explicat que darrere d'aquests moviments hi ha causes molt diverses. Per exemple, conflictes armats, desigualtats econòmiques i, òbviament, l'emergència climàtica també. Com a exemples, de fet, ha citat la guerra d'Ucraïna i els fluxos migratoris procedents de països africans, especialment de l'àrea subsahariana. Casajoana també ha remarcat que una part important de la feina d'ACNUR consisteix a donar suport a les persones refugiades prop dels seus llocs d'origen perquè puguin disposar de serveis bàsics i mantenir unes condicions de vida dignes mentre esperen poder tornar cap a casa.
7: El missatge és que hem de cooperar, és a dir, no podem viure gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats.
1: Durant la conferència d'aquesta tarda, recordem, a les 6 a l'Ateneu, també es parlarà del paper de la cooperació internacional i dels projectes impulsats des de l'àmbit local per contribuir a reduir les causes que provoquen aquests desplaçaments forçats.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I ahir els principals sindicats del món educatiu català van tornar a fer vaga. També hi va haver manifestació a Barcelona. Segons el Departament d'Educació, la vaga la van seguir el 12% dels docents, amb dades de la tarda, de les 5 de la tarda d'ahir. I la d'ahir hem de dir que era la quarta vaga de docents a tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i la darrera del curs, en principi, segons han explicat des de l'USTEC. Parlem de vaga, perquè manifestació n'hi ha una altra el diumenge. Al voltant de 6.500 metres, segons la Guàrdia Urbana, i 45.000 segons els sindicats, participaven ahir en aquesta manifestació que sortia de la plaça Espanya i que, bàsicament, el que va fer és arribar al Parlament, on van entregar una carta als grups parlamentaris per exigir, precisament, més inversió en educació pública. I avui l'USTEC es reuneix, una altra vegada, amb la consellera Esther Niubó, amb qui tornaran a posar sobre la taula aquest preacord i com es pot millorar. La portaveu d'aquest sindicat, Yolanda Segura, deia això i al respecte.
8: Sí que està molt clar que tot aquest no i que tot aquest procés de mobilització el que posa sobre la taula molt clar és que el model d'escola educativa català no funciona, no està funcionant. Tota aquesta mobilització, el resultat de la consulta, el que escenifica molt clarament és que la gent diu no a un model que realment no està donant bons resultats, que ha precaritzat les condicions laborals de les persones treballadores i que no està donant l'atenció necessària a tot l'alumnat. I, per tant, aquí s'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
1: Els sindicats han fet també una crida a participar en la manifestació que han convocat aquest diumenge, com dèiem, a Barcelona. I per la seva banda, el govern segueix dient que estan oberts al diàleg. En aquest cas ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha afegit que cal garantir que el pròxim curs comenci amb normalitat.
9: Ha treballat, treballa i treballarà per, primer, mantenir aquesta via oberta de diàleg, de desplegament d'un acord que pensem que per la quantitat econòmica i pels aspectes que dona resposta és important de començar a desplegar, i mantenim aquesta via oberta per intentar resoldre aquest conflicte, aquest neguit de la comunitat educativa davant la diversitat de les aules i, per tant, treballar perquè a l'inici de curs es produeixi normalitat. Aquesta és la voluntat del govern i posarà tot allò que té abast, que és diàleg, desplegament de l'acord i dels recursos i treball perquè això sigui possible.
1: I per acabar, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han anunciat aquest matí que participaran a la manifestació de diumenge. De fet, l'associació participarà amb un bloc propi sota el lema Ara toca, les famílies diem, un gran acord per l'educació pública amb la voluntat de fer visible aquesta necessitat d'obrir una nova etapa de compromisos compartits al voltant del que és l'escola pública. Per cert, hem de parlar avui també de la selectivitat d'aquestes proves d'accés a la universitat. Avui, segon dia, s'han fet aquest matí les matèries troncals, comunes, història i història de la filosofia, i atenció perquè els estudiants, també els rubinencs, lògicament, i les rubinenques, han hagut d'escollir, en el cas de història, sobre una reflexió pel que fa a la visió de la dona per part de republicans i de falangistes, posar-se a la pell d'un sindicalista de la CNT o d'una treballadora en una família burgesa i comparar el cop d'estat de 1923 amb el cop d'estat de 1936. I l'últim exercici incluïa una bateria de preguntes tipus test sobre el procés migratori dels anys 60 i també sobre el 23F. Pel que fa a l'examen de filosofia, han hagut de triar entre Plató i Nussbaum. Aquest matí també han fet altres exàmens, per exemple, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat o ciències generals i llengua i cultura llatines i matemàtiques. I després de dinar, en 3:15, a les 3 de la tarda, toca biologia, disseny, funcionament de l'empresa i literatura catalana. Recordem que enguany estan fent aquestes proves 45.821 estudiants. I si teniu entre 18 i 30 anys, esteu d'enhorabona, perquè el Consell de Ministres va aprovar ahir la quarta edició del programa Verano Joven, una iniciativa que ofereix descomptes de fins al 90% en viatges en autobús i fins al 50% en tren Interrail durant aquest estiu, durant l'estiu de 2026. S'hi referia ahir precisament el ministre de Transports, Òscar Puente.
10: En cuanto a los descuentos, mantenemos la misma fórmula que ha demostrado funcionar muy bien. 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 € por billete. Y también 50% en el pase Interrail. pues no se trata solo de viajar más barato, se trata de poder viajar, de poder decir que sí a un plan que quizá de otra manera se hubiera descartado.
1: Per accedir al programa serà necessari registrar-se a la pàgina web que s'habilitarà en els pròxims dies, identificar-se amb el DNI, NIE o passaport. Un cop validat el registre, els beneficiaris rebran un codi personal intransferible per comprar aquests bitllets amb el descompte corresponent. El programa consolida la seva trajectòria després del seu llançament, fa 3 anys, 2023, amb més de 4 milions de joves beneficiaris acumulats. Entre 2023 i 2025 s'han registrat 1,13 milions de persones que han pogut aprofitar aquests descomptes, del 90% en els autobusos i del 50% en els trens. Per tant, una molt bona manera de viatjar aquest estiu.
5: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I el rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit per unanimitat nou president del Consell Assessor i Consultiu Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El Consell es va reunir dilluns per primera vegada després de l'aprovació de la seva Constitució al ple municipal del passat mes de març. Una reunió que, per tant, ha significat l'inici oficial, per dir-ho d'alguna manera, del nou mandat del Consell. Aquesta trobada, on també hi van assistir la regidora de Comunicació, Anabel Cuesta, i el director d'aquesta casa, Albert Soler, servia per escollir a la secretària del Consell, que serà, que és Mercedes Rodríguez. També per marcar les línies més

0: d'aquest contracte programa per tal de garantir el que seran les necessitats de l'emissora municipal en els propers 4 anys.
1: El Consell també vol enfortir els vincles amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que és l'autoritat reguladora dels mitjans públics catalans. I, finalment, un dels aspectes que ha destacat Fernández és que l'emissora pública continuï sent doncs plural, també utilitzant bones pràctiques, que, segons ell, és el que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació local, i si és públic, més encara.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I anem cap al cap de setmana, les activitats que es poden fer a la ciutat. Una, per exemple, és diumenge. La International Ballet Company interpretarà Stars Gala, en aquest cas, a la sala. La companyia, formada per ballarins i ballarines en actiu a diverses companyies europees, interpretarà una selecció de les millors peces del ballet clàssic. L'espectacle, programat per aquest diumenge a la tarda, promet emocionar tant els amants de la dansa com aquells espectadors que s'acosten al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpretaran passos a dos i fragments emblemàtics de coreografies que podríem considerar pràcticament ja immortals. Juan Francisco Gómez, portaveu de la companyia, explica com serà aquest espectacle.
3: La partitura clàssica, clàssica, no et pot sortir d'aquesta partitura. A més, el que has de fer és interpretar-la, perquè en aquest cas, com estem parlant de parelles, de solistes, es troba la parella de solista front a tot el públic. No és com un llac, que potser tens tot un cos de ballet darrere. Aquí estem parlant de que està la parella front al públic, lo qual és molt interessant també per al públic, perquè és com sols et pot fixar en aquestes dues persones que es troben fent aquest moment coreogràfic damunt de l'escena.
1: Stars Gala oferirà fragments del Llac dels Cignes, el Trencanous, Don Quixot i Giselle, entre altres. Les entrades per veure l'espectacle es poden adquirir a través dels canals habituals de venda de la sala. I des de l'Ajuntament de Rubí es recorda que hi ha preus especials i descomptes per a diversos col·lectius, especialment pels joves, amb l'objectiu de fomentar l'accés a les arts escèniques entre les noves generacions. L'espectacle començarà a la sala a partir de les 6 de la tarda.
2: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Anem cap a la informació comarcal, cap a Sabadell, concretament perquè el síndic municipal de Greuges ha emès una resolució sobre la situació dels guals d'aparcament que hi ha en aquesta ciutat. Josep Escartín considera que actualment el ciutadà no pot saber si el gual és vigent i, per tant, si pot o no aparcar-hi. Per això, el defensor dels sabadellencs demana al consistori que es faci una revisió exhaustiva de tots els guals que hi ha en aquesta ciutat i que es doti de suficient personal al servei encarregat de fer precisament aquesta feina. Són declaracions de Josep Escartín, en aquest cas, a Ràdio Sabadell.
4: És a dir, quan tu aparquis davant d'un gual, s'ha de dir que si pots aparcar-hi o no, és a dir, si aquesta persona ha pagat o no el gual. El que dona dret a que tu puguis tenir un gual davant de casa teva, entre altres coses, és, evidentment, pagar la taxa anualment. És a dir, la grua ha de ser un servei que ha de funcionar ràpida. I llavors el que el síndic demana és que es faci un estudi ben fet de si l'actual sistema que tenim de la grua municipal, que a més també dona servei a Castellà, és el que realment necessita la ciutat. Crec que la gent té també el dret a, quan mira una placa de les que hi ha en un gual, a saber si allò està vigent o no està vigent. No és que ens sobrin llocs d'aparcament a la ciutat, i aquestes coses penso que pot esponjar una mica i pot alliberar llocs on la gent pot aparcar cotxe.
1: De Sabadell, marxem cap a Terrassa i parlem de la detenció d'un treballador no docent d'una escola per presumpta agressió sexual a una menor. Ens ho explica el Toni Bernabé, del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
5: Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el dilluns 1 de juny un treballador no docent de l'escola Tecnos. Se l'acusa d'un presumpte delicte d'agressió sexual a una menor, també alumna del centre. La detenció es va produir a les portes de l'escola, a primera hora del matí, i quan alguns alumnes encara hi accedien. Es tractaria d'un home treballador des de fa anys del centre, que no pertany a l'equip docent. En ser coneixedors per part d'una família de les presumptes actituds del treballador que incomodaven la menor, l'escola va iniciar els tràmits per acomiadar-lo. Posteriorment hauria estat directe

0: directament la família afectada qui va denunciar l'home. L'escola, llavors, a indicacions dels Mossos, va aturar l'acomiadament fins que es fes efectiva la detenció. Davant l'alarma generada entre les famílies, el centre escolar trasllada un missatge de responsabilitat i confiança i ja treballa per respondre i atendre les consultes que els puguin arribar per part de la comunitat educativa. En relació als fets als quals s'acusa l'home, l'escola manifesta amb rotunditat el rebuig més ferm a qualsevol tipus de conducta que posi en risc el benestar de l'alumnat. El cas es troba ara en un procés judicial obert. L'escola està en contacte permanent amb la família afectada i els Mossos per col·laborar en la investigació.
1: I a Sant Cugat hi haurà 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests pròxims mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat a Cugat Mèdia com serà aquesta campanya.
2: Les projeccions climàtiques indiquen aquest augment sostingut de les temperatures, cada vegada hi ha més episodis de calor extrema, les onades són més llargues i més intenses, i per tant la calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics. Per tant, adaptar-nos al canvi climàtic significa doncs, protegir la salut de les persones.
1: Estem parlant de biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que durant els mesos d'estiu obriran una hora més. Serà de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre, i durant el mes d'agost l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais coincidint amb el període més crític de l'estiu. A més, la intenció del consistori és posar informadors a peu de carrer i també cartelleria als diferents barris de Sant Cugat.

0: Gairebé 2:15 de la tarda. És moment, com cada dia a aquesta hora, d'escoltar les notícies de la xarxa. I a partir de 4:00, el David García torna amb la informació de la nostra ciutat i radiorubí.cat i xarxes socials per seguir informats. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 3:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
4: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
2: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
5: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
2: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
5: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
6: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
5: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
2: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
5: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
2: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
7: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 3:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja de Noia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú, durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados. Estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices. No nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguir-lo, no? En el sentit de espiritualment.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximament, Montserrat próximament, Montserrat, Montserrat! I ja, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, els Ampara han fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Onda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que era dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense drama, avui m'ho
0: prenc amb calma, passant els dies, passa la vida. I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
7: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
7: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, on guanyà la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
7: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2, bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir
15: així. Va passar el dia parlant.
13: No era culpa seva.
16: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Són les 3 de la tarda.
3: Ràdio Bona tarda, Nubí,
4: la primera en informació local. Lleó, sempre al teu costat.
3: S'ha retrobat avui amb la Verge de Montserrat en una visita històrica que culmina al mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge d'aquí. El Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat.
5: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
3: Una agenda atapeïda avui, la del Sant Pare. L'acte central d'aquesta visita serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvés a la Sagrada Família.
6: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del Papa Mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat del carrer Rosselló, que de vots agafant lloc per veure el pontífex. Un fort dispositiu de seguretat per on passarà el Papa Mòbil que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda a Lleó XIV. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
7: Estoy acá porque es el segundo Papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
8: Soc una veïna del carrer Marina que no estic d'acord en la visita del Papa. No calia tant trasbals.
6: L'inici del recorregut del Papa Mòbil fins a la Sagrada Família arrencarà a 6:45 des del carrer Rosselló en Passeig de Gràcia.
3: Gràcies, Carina. N'estarem molt pendents. Segon dia avui de la selectivitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova.

0: Mare meva.
1: Algun cop has pensat a què sona el cor quan s'espanta? Si l'escorça parlés, faria que hi ha tantes paraules

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ateneu Municipal acull aquesta tarda a les 6 la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. A càrrec de Josep Casajuana, secretari del Comitè Català d'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides per les Persones Refugiades. L'activitat està organitzada per l'Associació Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada 20 de juny. En una entrevista al programa Rubí al Dia, Casajuana ha advertit que el fenomen del refugi no s'ha reduït amb els anys, sinó que continua creixent, i ha defensat que tant les administracions com la ciutadania tenen un paper a l'hora de donar resposta als desplaçaments forçats.
2: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
1: El responsable del Comitè Català d'ACNUR explica que darrere aquests moviments hi ha causes diverses, com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques o l'emergència climàtica. Com a exemples ha citat la guerra d'Ucraïna i els fluxos migratoris procedents dels països africans, especialment de l'àrea subsahariana. Durant la conferència d'aquesta tarda també es parlarà del paper de la cooperació internacional i dels projectes municipals per contribuir a reduir les causes que provoquen els desplaçaments forçats. L'esbart dansaire de Rubí és notícia més enllà per la mort del seu coreògraf durant dècades, l'Albert Sant, del qual el funeral i espectacle de comiat tindrà lloc demà dijous a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere, sinó perquè també el cos de ball local actuarà aquest diumenge a Montmeló i, de fet, serà l'encarregat d'obrir el gran premi de Fórmula 1 que es fa aquests dies al circuit de Catalunya. Escoltem Joan Manel Camps, director de l'esbart de Rubí.
3: En el Mundial de la Fórmula 1, l'esbart d'ensaire de Rubí ballarà a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1. A 2:15 hi haurà una actuació de l'esbart d'ensaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
1: Els actes del Gran Premi de Barcelona-Catalunya comencen aquest divendres amb les pràctiques lliures. Dissabte es farà la cursa de classificació a partir de les 11 del matí i diumenge a les 10 la cursa en si. I actualitat esportiva marcada pel Blai Martí, el tècnic del primer equip del Rubí. Toni Bravo.
4: Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, que continuarà al capdavant del primer equip la pròxima temporada, s'ha mostrat molt orgullós del conjunt, considera un somni continuar dirigint-lo. El tècnic que ha portat el Rubí fins a la promoció d'ascens a tercera ref afirma que es troba plenament preparat per liderar el projecte la temporada vinent i vol mantenir la línia ascendent del conjunt rubinenc. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. Continuem parlant de futbol perquè el CF Can Mir tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willic 7, subcampionats, podis, una participació que no para, a més d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries, que les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de temporada i el campus d'estiu de juliol.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els rubinencs podran acomiadar-se demà 11 de juny del coreògraf Albert Sans. L'Esbart ha preparat una cerimònia pública que es podrà veure a l'església de Sant Pere, però també a la plaça Guardiet, i que el mateix Sans, de fet, va idear fa més d'una dècada. Tal com va planificar el mateix coreògraf, el funeral comptarà amb poemes de Salvador Espriu interpretats per la Càmera Teatre, cançons de l'obrador coral i el ball del Mortítxol, una dansa de balatori. El director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha explicat a Ràdio Rubí que la cerimònia estava més que pensada pel propi Sans i que el cos de ball de l'Esbart ja fa dos dies que assaja les actuacions. A més, Sans ha assegurat que l'espectacle d'homenatge també es veurà a la plaça del Doctor Guardiet. Tot plegat per recordar qui va ser una de les figures clau en el desenvolupament de l'Esbart dansaire de Rubí, de la cultura popular local i també de tot Catalunya.
2: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sans dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'esbart dansa de Rubí, sinó el món dels esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista, i va agafar aquestes danses que es feien a la plaça i les va posar dalt de l'escenari, les va estilitzar, les va coreografiar, i va donar aquest toc professional a la dansa.
1: El funeral tindrà lloc demà dijous a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere, mentre que la vetlla serà aquesta tarda fins 9:15 del vespre i demà al matí al tanatori municipal de Rubí. Encara sobre dansa, la International Ballet Company interpreta l'Stars Gala, la gala de les estrelles, aquest diumenge a la sala. La companyia, formada per ballarins i ballarines en actiu a diverses companyies europees, interpretarà una selecció de les millors peces del ballet clàssic. L'espectacle, programat per aquest diumenge a la tarda, promet emocionar tant els amants de la dansa com aquells espectadors que s'apropen al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpreten passos a dos i fragments emblemàtics de coreografia fies immortals. Juan Francisco Gómez, portaveu de la companyia, explica com serà l'espectacle.
3: La partitura clàssica no et pot sortir d'aquesta partitura. A més, el que has de fer és interpretar-la, perquè en aquest cas, com estem parlant de parelles, de solistes, es troba la parella de solista front a tot el públic. No és com un ja, que potser és tot un cos de ballet darrere. Aquí estem parlant de que està la parella front al públic. Lo qual és molt interessant també per al públic, perquè és com sols et pot fixar en aquestes dues persones que es troben fent aquest moment coreogràfic damunt de l'escena.
1: L'Stars Gala oferirà fragments del Llac dels Cignes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle, entre d'altres. Les entrades per veure l'espectacle aquest diumenge a les 6 de la tarda ja es poden adquirir a través dels canals habituals de venda de la sala.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La tarda esportiva ens porta les paraules de Blai Martí, l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Toni Bravo.
4: Pel programa Esports al Dia, passat l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, recordem que el club va confirmar la continuïtat del tècnic, que assegura que dirigir l'equip és un somni, que se sent orgullós, preparat per afrontar la pròxima temporada. Després d'un curs en què el Rubí ha arribat a la promoció d'ascens a tercera ref, el tècnic vol consolidar el creixement del grup, mantenir l'ambició mostrada fins ara. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. Continuem parlant de futbol amb el CEF Can Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment en els equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7. El president Xavi Mas destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors. Malgrat això, alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades i un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepararà les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
2: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.

0: és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al Castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai, no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des de l'Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè... jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
0: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure-los en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: lo tiramos para adelante como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo, están ensayando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
0: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas, tío.
1: Falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío. No sé si lo vamos a conseguir, en serio.
0: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
0: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
2: A las 16:35.
3: Deja de defenderse, joder. ¡Tiene que calle!
4: ¡A mí esos cálculos no me salen!
5: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
6: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
7: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres a l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
8: Gràcies a tu.
9: És un plaer.
7: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
8: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
7: Perfecte, em va bé.
8: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
9: Hòstia, algo així, no?
8: La vieja del visillo.
7: Això,
8: la vieja del visillo.
9: Sí.
8: Pues la pel·lícula és una mica això, no?
7: Per
8: és com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
7: En el dossier o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material a les coses?
8: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
7: La piràmide mítica, sí.
8: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que pues la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
7: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
9: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
7: La pel·lícula està estructurada...

0: les seves...
1: Les regnes.
0: Sí, exacte. No? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
2: molt dures.
0: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
1: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
3: Amb aquestes coses, jo és que... Ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
1: Ho té més clar, no?
3: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
1: ara
3: i de producció.
1: Ara en parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja el té aquí molt estructurat.
3: Volem fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
1: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Uh-huh. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
3: Tècnicament és un merder.
1: És complexa.
0: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... Tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
1: Exacte.
0: Estàs allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
1: Sí, què passarà, no?
0: I això et permet també tenir l'espectador molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
1: no.
0: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
1: És caríssim, no?
0: O la fas tota del tirón, o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
3: És així, és així.
1: Ni més ni menys.
3: Sí.
1: A nivell tècnic, suposo que... Doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
3: Però portem...
1: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
3: Sí.
1: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
3: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
1: Molt bé.
0: Sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no?
3: Sí.
0: I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
3: som-hi.
1: Sí. Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
0: Ah, però m'estan copiant tots.
1: T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
3: Està molt xulo.
1: I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
3: M'encanta més el programa, l'entrevista, o sigui, la posta en

0: entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
1: És tremendo, la veritat.
0: Sí.
1: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
2: Naturalitat. Al final,
1: molt més ni menys.
2: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
1: Pim-pam.
2: Sí, sí. De dir,
1: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
2: Per suposat. Sí.
1: Molta gent no s'ho creu, però és així.
0: Hi ha hagut actors de revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
1: Aquest també és important, eh? Donar oportunitats a gent doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
0: Sí.
1: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
0: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé. Sí,
1: és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que és una pel·lícula que té un fons
0: però una
1: molt
0: cosa
1: potent.
0: És, una cosa és el que penses, una cosa és el que...
1: Exacte, aquí està.
0: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries aquí, podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
1: Ni més ni menys.
2: Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco, però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre.
0: Sí.
2: Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves.
0: Sí.
2: Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
0: Exacte.
2: I això el cos t'avisa.
0: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o... És molt interessant, això.
1: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
0: Gràcies.
1: Caso cerrado, això, saps allò?
0: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció
1: que
0: i amb la pàgina
1: aquí,
0: web.
1: Sí. Avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
0: Està amagat, està amagat.
2: És tímid.
1: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
0: és
1: plan
0: crack,
1: de suport.
0: És un crac.
1: Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
0: Correcte.
1: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
2: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes, doncs, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
1: Exacte, correcte. Qui sap? qui sap?
0: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
1: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
0: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
1: Home, és un curro, però, això, nois.
0: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
1: com
0: estem...
1: Com el pack de tinta i sudor.
0: Epa, interessant.
1: Home, atenció, eh?
2: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, per o exemple, algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
1: Brutal. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que a més les fotos estan molt cuidat. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, ho heu cuidat. I això també s'agraeix i es veu.
0: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes, i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent, i estem fotent canya, sí.
1: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
0: Tots els rodatges.
1: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
0: I tant.
2: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
1: No tothom pot gravar allà, tampoc.
2: No.
0: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
1: cosa. Poca broma,
2: I deixa de comptar.
1: Es du aviat.
2: Després rodem doncs un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
1: Pim-pam.
2: Sí.
1: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
2: Clar, perquè...
1: és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
2: Més de 60 persones.
1: Bo.
2: I volem fer un projecte oficial... legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant no és un projecte d'escola que li podem dir vine i et donem 5 euros així.
1: No,
2: volem que tot sigui oficial, perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
1: Està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
0: Sí.
1: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això és un curro, això,
0: És una liada.
1: Quan demanen una cosa, demanen una altra.
0: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder, estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
1: Un meset potent,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ja és això.
0: Sí.
1: Escolteu-me, la moneda que parla de història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi al Verkami pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, uh-huh. no? I estan aquí units sí. per una simple moneda.
2: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
1: Exacte.
2: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
1: Correcte, que dèiem comentar abans.
2: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
1: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i hi ha gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? De com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
0: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom, nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres amb la gent amb la que hem parlat en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè diferent. Ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
1: Que el sector s'està movent, i això és important.
0: Sí, sí, sí.
1: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc i que està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
2: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
1: Ni més ni menys.
2: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
1: Tampoc tenia un reconeixement tan gran.
2: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo que sé, a Pozos d'ambició també.
1: Correcte.
2: I fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
1: Inacabable, no?
2: Sí.
1: Bons noms.
0: Apoyo la emoció en total.
1: Sí.
0: Jo és que sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
1: Molt bona, sí.
0: O sigui, M'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
1: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
2: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
1: Que bona aquesta.
2: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls i molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
0: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes a loco.
1: La gent ja no comprarà metàl·lic ara. Sí. Ja.
0: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content. Perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Mm-hmm. Sí. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami i, sobretot, recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
2: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: I res, pues, infinites gràcies perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi també, i no sé, que si segueixo em poso un motiu.
1: Molt bé, també va bé.
0: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom i a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni! Toni, què tal? Ai, ai, ai, que no surt. Ai, Toni, Toni!
1: Què tal, la gent de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor.
0: Bueno,
1: la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está. Ahí está. Con el tiburón todos. Ahí está. Ahí está todos. Ahí se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos. Os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Miskiana, va, al centro, Miskiana, al centro, vamos, Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos. Y lo demás, al aire libre, Kiana.
3: ¡Besitos para todos!
1: A ver cómo mueven las cadenas. ¡Uh! De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va. Va, va. Va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile, Sam.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes. En l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana.

0: Pare, sigue, sigue.
1: Adiós, no pare, sigue, sigue.
0: Igual. A ver. Dona més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
2: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡A todo el mundo!
0: ¡Té ganes de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
3: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno lo aclara con este chivandesco gerente chivarrio de coña.
0: Pues camarero, ¿dónde está lo que lleva?
3: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
0: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
4: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
0: A mi unes preguntes per bolet.
4: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorns Pride Ebre.
0: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh? Ho compartim o no?
4: I tant, que sí, sense problema.
0: Quant te dius? Perdona.
4: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
0: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas. Què vols dir?
4: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
0: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. On no hi ha edat, on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
4: I tant, superimportant.
0: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
4: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
0: T'ha pintat aquesta cara tan guapa?
4: Jo mateixa.
0: És pintora?
4: Sí, i tant.
0: Doncs digue'm.
4: Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
0: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
4: Adéu, que vagi molt bé.
0: Bé,
4: gràcies.
0: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
5: Yo aquí estoy dándolo todo y...
0: No vas a perder el ritmo ni nada.
5: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
0: ¿A qué vienes?
5: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
0: Más diversidad y color no puede haber.
5: No, esa es la mejor que tenemos.
0: Bueno, això que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
6: No passa
0: res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
6: Sergio, jo no. Le dicho si quiere el abanico.
7: Coses de família.
0: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
8: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, ¿qué mal iríamos?
0: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
8: Una puerca.
0: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
9: Vaig del més mejor del món mundial!
0: Aquí vas, sisplau. En quin personatge t'inspira?
9: M'havia de vestir el Cicli 4, al final he fet un mix.
0: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Cicli 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
9: No sé de què.
0: Una mica trans, eh?
9: Però bé, no?
0: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
9: Destrans total.
0: Mare de Déu, mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem... i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ateneu Municipal acull aquesta tarda a les 6 la conferència Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. A càrrec de Josep Casajuana, secretari del Comitè Català d'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides per les Persones Refugiades. L'activitat està organitzada per l'associació Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada 20 de juny. En una entrevista al programa Rubí al dia, Casajuana ha advertit que el fenomen del refugi no s'ha reduït amb els anys, sinó que continua creixent, i ha defensat que tant les administracions com la ciutadania tenen un paper a l'hora de donar resposta als desplaçaments forçats.
2: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
1: El responsable del Comitè Català d'ACNUR explica que darrere aquests moviments hi ha causes diverses, com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques o l'emergència climàtica. Com a exemple, s'ha citat la guerra d'Ucraïna i els fluxos migratoris procedents dels països africans, especialment de l'àrea subsahariana. Durant la conferència d'aquesta tarda també es parlarà del paper de la cooperació internacional i dels projectes municipals per contribuir a reduir les causes que provoquen els desplaçaments forçats. L'esbart dansaire de Rubí és notícia més enllà per la mort del seu coreògraf durant dècades, l'Albert Sant, del qual el funeral i espectacle de comiat tindrà lloc demà dijous a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere, sinó perquè també el cos de ball local actuarà aquest diumenge a Montmeló i, de fet, serà l'encarregat d'obrir el gran premi de Fórmula 1 que es fa aquests dies al circuit de Catalunya. Escoltem Joan Manel Camps, director de l'esbart de Rubí.
3: En el Mundial de la Fórmula 1, l'esbart d'ensaire de Rubí ballarà a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1. A 2:15 hi haurà una actuació de l'esbart d'ensaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
1: Els actes del Gran Premi de Barcelona-Catalunya comencen aquest divendres amb les pràctiques lliures. Dissabte es farà la cursa de classificació a partir de les 11 del matí i diumenge a les 10 la cursa en si. I actualitat esportiva marcada pel Blai Martí, el tècnic del primer equip del Rubí. Toni Bravo.
4: Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, que continuarà al capdavant del primer equip la pròxima temporada, s'ha mostrat molt orgullós del conjunt, considera un somni continuar dirigint-lo. El tècnic que ha portat el Rubí fins a la promoció a l'ascens a tercera ref afirma que es troba plenament preparat per liderar el projecte la temporada vinent i vol mantenir la línia ascendent del conjunt rubinenc. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. Continuem parlant de futbol perquè el CF Can Mir tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willic 7, subcampionats, podis, una participació que no para, a més d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries, que les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de temporada i el campus d'estiu de juliol.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Molt bona tarda, oïdors, molt bona tarda, oïdores. Se'm fa difícil pensar en una millor cançó per començar aquest programa número 23 de la gent normal aquí a Ràdio Rubí, aquest Titanium del David Guetta. Ràdio Rubí 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. El futbol mou passions, el futbol és motor de molts valors i ara em fixaré només en els positius, que malauradament, ja ho sabem, també n'hi ha de negatius. I el futbol uneix moltes persones i, si em permeteu la brometa, també desestabilitza algunes famílies, val a dir-ho. I aquí hi ha totes aquestes rivalitats d'equips i aquestes coses. Persones de diferents condicions, persones de diferents edats, tots aplegats al voltant del futbol. Avui parlem precisament de futbol. I ara pensareu, uf, ala, l'altre típic programa d'esports, avui vaig a canviar de canal. No ho feu. No canvieu ni de canal ni de sintonia. Ja sabeu que aquí a la gent normal solem sortir sempre una mica de la norma i fem les coses a la nostra manera, de manera reposada, això sí, sempre, i de manera tranquil·la. Avui parlarem de futbol, sí, però parlarem d'un tipus especial de futbol. I aquí, abans de començar, ja hem tingut el debat si era futbol o no era futbol. Per tant, això la cosa promet. I no penseu que ara parlarem de futbol sala, no. Parlarem d'un futbol, o del futbol, que juga caminant. Sí, ho heu sentit bé. Futbol que es juga caminant. Que a simple vista pot semblar una contradicció, però no ho és, us ho asseguro. És una modalitat de futbol, anem a dir-ho així, relativament nova, que permet a la gent sènior, i també posaré aquest sènior entre cometes, permet jugar a aquest esport, que és evidentment popular, ja ho sabem, minimitzant tota una sèrie de riscos, com podrien ser les lesions, l'exigència física, però amb unes exigències associades, que són, per exemple, les purament tècniques. I per això hem convidat dues persones que el practiquen i que, a més, representen diferents clubs i diferents institucions. Tinc a la meva esquerra a la Íngrid Rajadell, presidenta de l'Associació Catalana de Futbol a Peu i membre de dos equips de futbol, MAMS Women's Soccer School Barcelona i Arreplegats. Íngrid, molt bon dia.
1: Hola,
0: molt
1: bona tarda,
0: millor dit.
1: Bona tarda.
0: I a la meva dreta, l'Àngel Pardo, que és president i jugador de Walking Football Barcelona. Àngel, molt bon dia, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bueno, comencem. Futbol a peu, que això sembla una contradicció, ja ho he dit, però no ho és. És a dir, qui dels dos comença explicant què és el futbol a peu?
2: Bueno, el futbol a peu és algo que en diuen futbol, però que no és futbol. Per mi, no és futbol. I poder és un dels errors principals, i és que la gent, quan ve, pensa que, bueno, és un futbol... No és futbol. Tenim un camp, tenim dues porteries i una pilota, però a partir d'aquí les regles ja no tenen res a veure amb el futbol.
0: Vale, anem a situar-nos, Àngel, per situar l'audiència. Camp de futbol convencional, camp de futbol 7, per entendre'ns.
2: Sí, sí.
0: Futbol 7 és aquella modalitat de futbol que és més petita, és a dir, és, per dir-ho d'alguna manera, per fer símils, és una pista més gran que la de futbol sala i bastant més petita que la de futbol 11. Val? És allò, un híbrid. Vull dir, és la pista necessària perquè hi càpiguen 7 jugadors de cada banda i no vagin xocant uns amb els altres o no hi hagi distàncies quilomètriques entre uns i altres. Val? Camp de futbol 7, dues porteries, com les de tota la vida, una pilota i unes marques, unes ratlles, gespa artificial, i a partir d'aquí, què?
2: Bueno, pues a partir d'aquí comença el bo del walking. I és, primer, que hi cabem tots, les edats, sobretot, a partir d'una edat que la gent ja no pot jugar a futbol, per tant, no podem dir que és futbol. I llavors comencem. Juguem, toquem la pilota 3 tocs. El futbol, 3 tocs.
0: Màxim 3 tocs.
2: Màxim 3 tocs. El futbol, 3 tocs,
0: en poca
2: cosa va.
0: 3 tocs és, reps la pilota, primer toc...
2: controlar i passar.
0: Ja està.
2: I aquí s'ha acabat la història.
0: Vull dir que en aquest sentit és ràpid.
2: Molt ràpid.
0: I molt de, i molt de tècnica.
2: Hauria de ser. El que passa és que, bueno, es té la que es té.
0: Però hi ha l'essència, però... l'essència del walking és, com la seva paraula indica, és caminar. És a dir, bueno, la norma és que no pots córrer.
2: Exacte, vull dir, continuava, volia continuar amb el tema. Vull dir, a part dels tres tocs, l'altra regla és el no córrer.
0: Ostres, això és, sembla una contradicció, per això deia, el de les contradiccions.
2: És difícil entendre que no es pot córrer. Però, bueno, és qüestió de temps. Al principi és molt difícil, perquè tu veus la pilota, instintivament te'n vas a buscar-la com? Ràpid,
0: corrents, corrent. Clar.
2: Llavors, si corres, és falta. Llavors, o frenes tu o frena l'àrbit.
0: Clar, perquè aquí hi ha també àrbitre. Vull dir, aquí és que tenim tots els al·licients d'un esport normal i corrent, eh? Vull dir, amb les seves normes, les seves, els seus sistemes d'arbitratge.
2: Hi hauria d'haver àrbit sempre. No sempre, no sempre hi ha àrbit perquè no n'hi ha. Vull dir, és com tot. Uh-huh. Estem iniciant aquest esport aquí a Catalunya i a Espanya en general, i esclar, vull dir, falta. I quan són partits així entre amics i tal, doncs qualsevol pot fer d'àrbit.
0: Uh-huh. Ingrid, Associació Catalana de Futbol a Peu.
1: Sí.
0: Ara diré aquella cosa que hi ha associacions per tot, en aquesta vida, i realment, realment aquesta podria ser una. Però quan parlava l'Àngel, que és relativament recent això del futbol a peu aquí.
1: Sí, de fet l'associació ha nascut sobretot perquè aquests 4 o 5 grups que vam començar, que ningú ens coneixia, que fèiem alguna cosa que tothom deia, però aquests qui són, què fan, necessitàvem una unió per almenys poder anar tirant una miqueta endavant, perquè sols no anàvem enlloc. Fèiem partidets entre nosaltres, bé, clar, era una manera de qui vol jugar avui, qui tal. Llavors l'associació va ser una mica de posar idees en comú, mirar com podíem anar avançant i com anar-nos donant a conèixer, i també doncs, posar ordre entre nosaltres, de fer com una petita... bueno, un petit calendari per poder jugar una miqueta més sovint, no allò de ostres, és que ara aquesta setmana nosaltres no podem, o... no? Era una manera de unificar-nos tots, i així és com va néixer l'associació.
0: Professionalitzar-ho una miqueta en aquest sentit. Vull dir, professionalitzar-ho en el sentit d'establir una sèrie de... establir un marc que us pogués... vull que us pogués assimilar, jo què sé, doncs el voleibol, el futbol sala o qualsevol altre esport que té un... diguéssim, que té una planificació, no?
1: Sí, sí, exacte. I a més, també per donar-nos a conèixer, perquè com a un equip sol, la gent... té l'atenció com de quina cosa més curiosa i en allà queda. Uh-huh. Quan tu ja comences a ser que som un grup, que som bastants que fem tal cosa, el que dius, no? Que ja tens una organització, un calendari, doncs ja comença a ser una cosa una mica més sèria, no?
0: Perquè ara, a dia d'avui, quants equips hi ha a Catalunya? Ho teniu més o menys comptabilitzat,
2: 10.
0: Això?
1: Sí, uns, entre 8 i 10.
0: 8 i 10.
1: Hi ha diversos així que estan en formació, allò de que intenten tenir gent per jugar... El que som molt solidaris nosaltres aquí. Estem començant de baix de tot.
0: Com a bons catalans.
1: Sí, estem començant de baix de tot, llavors tu vols fer un partit i hi ha un equip que en té moltes ganes perquè hi ha molta gent amb ganes d'engegar, però és difícil començar. Llavors no hi ha problema, és volem jugar, però ostres, és que en som 5. Quants jugadors necessites? Venim. Jo he jugat amb Sant Cugat, he jugat amb Cervelló, he jugat amb ells, he jugat amb AMS, jugo amb arreplegats. Vull dir, em canvio la samarreta i jugo amb qui calgui.
0: Clar, perquè, a més, aquí s'estableix el criteri del mixt, entenc.
1: Sí. Sí.
0: És a dir, poden jugar tant homes com dones.
1: Exacte.
0: Deies que hi ha moltes ganes, no? I tu també ho deies, Àngel. Clar, jo m'imagino, la gent que... ve a jugar a walking o a futbol a peu, és gent que ja ha jugat en algun moment de la seva vida a futbol o no necessàriament?
2: Jo diria que hi ha un 50% de gent que sí i un altre 50% que no ha tocat una pilota mai.
0: Que curiós, eh?
2: Sí.
0: I llavors, i s'hi enganxen a una, anem a dir-ho, a una edat ja... Vull dir que no s'hi enganxen amb 15 anys, s'hi enganxen amb 30, 40, 50
2: 60,
0: i més endavant.
2: 60 i 70. I... s'enganxa molt més fàcil el que no ha jugat mai que els que han jugat.
0: Clar, perquè jo que he vist algun partit de walking, sí que és veritat que jo he jugat a futbol al pati de l'escola i poqueta cosa més, però he jugat a futbol amb els meus fills i tinc una filla que juga a futbol i al final quan veus una pilota se te'n van els peus i intentes fer quatre tonteries, no? I jo sempre... Me'n recordo que la primera vegada que vaig veure un partit vaig pensar, jo no podria jugar això, perquè em sortiria de natural, això que deies tu, Àngel, d'arrencar a córrer amb aquella pilota que saps que arribaràs perquè saps que arribaràs abans que surti. I tot i que tens aquesta norma de no puc córrer, vull dir, em costaria molt, seria un acte molt de... uf, d'autocontrol, de dir, no, doncs és que no hi arribes perquè si has de córrer aquesta pilota sortirà per la banda.
2: Sí. Jo et diria, mira, si vols t'explico una anècdota d'ahir.
0: Ah, sí, sí, en aquest programa ens encanten les anècdotes.
2: Ahir jo vaig estar jugant un partit de walking, no amistós, sinó en plan de, no sé com explicar-t'ho, vull dir, bueno, a Budapest.
0: Budapest.
2: A Budapest.
0: I avui estàs aquí, eh?
2: I avui estic aquí. Amb jugadors del Ferencváros de Budapest, que també juguen walking. Bueno, jo vaig contactar amb el president d'allà, ell va venir aquí a Barcelona, ens vam conèixer, va venir a jugar amb nosaltres, i jo ahir, per circumstàncies familiars, vaig estar allà, i vam compartir un partit, i per tema d'idioma em va acompanyar el meu net, que té 25 anys, que, bueno, li ha agradat sempre el futbol, i que ha jugat al futbol, i ho ha tingut de deixar per temes de lesions, de genoll i tal. Bueno, va venir per fer d'intèrpret.
0: Clar, sí, sí.
2: Quan estàvem allà, vol jugar... Sí. I es va posar allà al mig i va dir, soc incapaç de jugar això. Perquè no puc jugar sense córrer. És molt difícil, però molt difícil jugar com jugueu vosaltres. Pues no és difícil, guaita, jo ho faig.
0: I tu havies jugat a futbol, Àngel?
2: Sí, quan anava a col·legi fins als 10 anys no havia tornat a jugar i vaig començar a tornar a jugar al 73, tinc 78, i jugo. Faig el que puc.
0: Sí, però que una persona de 78 anys, que això m'interessa molt, no? Què t'aporta tu el futbol?
2: A mi el futbol m'ha aportat, més que el que m'aporta, sinó el que m'ha aportat, i esclar, llavors continua, m'ha aportat tornar-me a donar vida. M'ha aportat sociabilitzar amb la gent. M'ha aportat compartir. M'ha aportat tantes coses que és difícil enumerar-les una a una. Sense el futbol jo avui seria pues, un avi que aniria amb bastó, que no em mouria de casa i que veuria la televisió si la veia. O si no, escoltaria les notícies a Santadet i ara, pues, bueno, ja em veieu. Amb 78 anys corro, salto, brinco i soc el president del club.
0: I te'n vas a Budapest a jugar un partit... Bueno,
2: no, vaig aprofitar que anava a Budapest a jugar un partit, sí senyor. Però més que el fet de jugar va ser el fet de compartir, de conèixer, d'obrir, d'ensenyar el que nosaltres tenim aquí i veure el que ells tenen allà i comparar...
0: Què hi ha a Europa? És a dir, teniu sí. Teniu constància del que... És a dir, perquè això aquí és, entenc que és una cosa... Si m'esteu parlant de 8-10 equips, és un, diguéssim, és un grup relativament petit, però què es fa a altres punts, per exemple, d'Espanya o d'Europa?
2: Europa està molt extens, és molt extens el tema aquest. Això va començar a Anglaterra fa uns anys i a Anglaterra se juguen uns 3.000 partits cada fi de setmana.
0: De walking. 3.000 partits?
2: 3.000 partits. L'última notícia, l'últim que jo he llegit, anava per aquesta d'allò.
0: Ostres.
2: I aquí a Espanya també. El que passa és que aquí a Catalunya, doncs, bueno... per raons múltiples, estava una mica tancat i no ho coneixíem. Però el moment que ens vam començar a moure, vull dir, jo tinc relació i contacte i tinc un grup que hem creat que som 45 equips ja d'aquí, de tot Espanya. Sobretot Andalusia està molt extens, perquè hi ha tota la colònia anglesa,
0: clar.
2: Vull dir, que ho han implantat i, esclar, vull dir, com tot, s'encomana. I llavors tota la comunitat andalusa, doncs, bueno, hi ha molts equips.
0: De fet, si no recordo malament, i això era la típica cosa que t'explicaven a les classes d'història, i tenies el típic professor que li devia agradar molt el futbol, i aquesta data i aquesta efemèride apareixia sovint, no? El primer equip de futbol a l'estat espanyol, i me'n recordo, vull dir, no ho he contrastat mai, però em refio de la, diguéssim, de la història i de la professionalitat d'aquell mestre, no? No era ni el Barça, ni l'Espanyol, ni el Madrid, era un equip que es va crear a Huelva.
2: A Huelva, sí, sí.
0: I me'n recordo, mira, vull dir, estic parlant de la IGB, perquè jo sóc de la generació de la IGB, i m'estic recordant exactament del nom, Huelva Recreation Club. I era això, el 1800 i escaig, no? Vull dir que al final, vull dir, un equip en una zona d'Espanya, Andalusia, on, diguéssim, pues això, una colònia d'anglesos devia anar a parar allà de qualsevol manera i van crear aquest equip.
2: En allà van anar a parar pel tema de les mines.
0: Ah.
2: De Rio Tinto.
0: Veus, això no ho sabia.
2: Completes
0: la història.
2: Sí, llavors confirma que va ser així. O sigui, pues repetim la història, en allà va ser per un tema laboral i aquí és per un tema lúdic, però que comença així, I aquí a Espanya, vull dir, a Astúries hi han 60 equips, Astúries. A Galícia n'hi han 4 o 5 o 6, a Madrid també, vull dir, a Andalusia n'hi han una colla important.
0: I la tipologia de gent que juga en aquesta variant, com és, Ingrid?
1: A veure, en general, els que més hi ha...
0: Per començar, sí. Perdó. Paritat, homes-dones o no?
1: A veure, jo per començar voldria discrepar amb tota la filosofia de l'Àngel. Ara dono el meu punt de vista sobre el walking.
0: Ja ho he dit, no us ho he dit a vosaltres, oïdors i oients, però els hi he dit a ells que això passaria. I efectivament ja ha passat, perquè hem tingut una conversa aquí entre bastidors al començament que jo ja he vist que això seria font de polèmica, que és fantàstic. I per això estan col·locats una banda i banda, són molt col·legues, però estan col·locats una banda i banda de la taula, precisament, perquè la sang no arribi al riu i preservem els valors de convivència i de bon rotllo del futbol.
1: Val,
0: Ingrid,
1: dit
0: endavant.
1: Dit tot això. El

0: En d'aquestes coses, nosaltres com ens apuntem a tot el que ens conviden, una vegada, un dia, una gent que ho practicava ens va dir, veniu, proveu el walking football, nosaltres sempre és, anem a provar, ens encanta. Vam anar-ho a provar com unes risses, com a, oh, que no es pot córrer, el que fa tothom, no? Oh, però no es pot córrer, verdad? Bueno, li vam trobar el truco, ens va agradar molt, i a partir d'aquí la cosa va ser que noies, per exemple, supervàlides del futbol 7, però que tenien, per exemple, un cas concret, una noia que se'ls feia esguinços fàcilment, no? En el nostre cas, generalment el femení és més 40, generalment. Què passava? Tens feina, tens fills, no et pots estar esquinçant cada mes. O sigui, és impossible, no?
1: Clar, no s'aguanta, això.
0: Exacte, però no vull deixar el futbol, m'encanta. Un cas que va passar walking football, per exemple.
1: Aquest és un element important, eh?
0: Exacte.
1: Dir, això és la meva passió, o és una de les meves passions, i em fa molta ràbia haver-la de deixar.
0: Exacte.
1: Per això, no?
0: I va arribar en un moment, potser, clar, ja et dic, nosaltres quan vam començar, la mitjana eren 45, més o menys, vull dir que ja érem grandetes. Uh-huh. I vam descobrir això, i va haver-hi vàries que van dir, és el moment de deixar el futbol 7, o sigui, pues perquè em fa por fer-me mal, perquè les rivals que tenim, nosaltres normalment juguem en lligues que són més 30, nosaltres en tenim 50. Clar. Un futbol 7, 30 anys amb 50 anys...
1: No té res a veure, vale? Evidentment.
0: Llavors moltes van dir, vale, gràcies a això és el moment en què canvio, me'n vaig al walking. Llavors vam tenir un híbrid, perquè no eren suficients com per fer equip, però moltes que juguem futbol 7 ens encanta el walking, i llavors juguem amb elles. Vull dir que es va anar com transformant, però aquest any ha sigut com un boom, i ara tenim ja equip sencer només de walking futbol. De fet, moltes de les que juguen futbol 7, que els encantava jugar walking i s'afegien en algun partit, ara no caben, perquè en tenim tantes que ara ja no necessiten ajuda.
1: Però que maco això, eh? O sigui, poder dir, em sobra gent.
0: Sí, exacte, exacte. Però t'ho venia a dir per això, per nosaltres que vam començar futbol 7 sense tenir-ne ni idea, pobres entrenadors, no?
1: Aquí es treballa la paciència de l'entrenador.
0: Exacte, però molta, molta,
1: dir,
0: molta.
1: Si l'entrenador ha superat això, és un entrenador que podria anar-se a entrenar al Barça.
0: Bueno, diria que n'hem tingut uns quants, eh? Potser no aguanten gaire igual, temps, però...
1: A veure, això clar, que dèiem, els bons els queden, els que es queden pel camí, doncs han de treballar la paciència, han de fer mindfulness, sí, per una altra banda.
0: Sí, però el que em referia és això, que quan vam començar a provar el walking football, jo parlo personalment, eh? Vaig notar moltíssim canvi, moltíssima millora a l'hora del jugar al futbol tradicional. O sigui, t'ensenya moltíssimes coses, de tindre la paciència, allò del típic d'aixeca el cap i mira, que això ens ho deien 50.000 vegades, no ho feies mal, perquè sempre és més ràpid, perquè vas corrent, pel que vulguis. El walking et dona la tranquil·litat de que saps que no t'entraran, que no et faran mal, per tant, pots parar, pensar, buscar, compartir, saps? Allò que... com a company, quan no tens la pilota, has d'ajudar molt més, perquè és el que parlava ell. Són tres tocs. Com estiguis esperant la pilota a la porteria, no te n'arribarà ni una. O sigui, tot l'equip ha d'ajudar. Em refereixo que és, per mi sí que és un futbol, i és un futbol super ben fet.
1: Ja tenim aquí la polèmica servida.

Aquest Viva la vida dels Coldplay també estarà sempre molt vinculat al món del futbol, perquè es diu, que un dels grans entrenadors que ha tingut, un dels grans jugadors que ha tingut el Futbol Club Barcelona, el Pep Guardiola, es diu que doncs de tant en tant els hi posava en els seus jugadors, quan entrenava, els hi posava vídeos amb aquesta cançó de Coldplay de fons, per una mica per motivar. I sí que és veritat que aquesta cançó té aquest punt com motivador, no? De fins i tot des d'un punt de vista sonor. Hem vist les dues perspectives del futbol, del futbol a peu, en aquest cas. Clar, amb això que estaves dient tu, Ingrid, sí que és veritat que és un futbol menys exigent des d'un punt de vista físic, no? És a dir, sí. I té menys, anem a dir-ho així, menys risc, no? I segurament, Àngel, tu ets un exemple molt clar d'una persona que amb 78 anys encara pot fer un partit

0: d'un partit sencer.
1: Sencer.
0: Vale? Però és curiós... bueno, és una mica... Com veieu... És a dir, com eclosiona tot això? És a dir, com es dispara tot això? Perquè veig que aquí ara estem en un moment de molt de xup-xup, de molt de moment de... Ostres, això se'ns està fent gran.
1: Sí. No per nosaltres, que també, perquè aquí vam començar... Aquí fa 2 anys enrere hi havia un equip. I vosaltres...
0: Però clar, un equip, però, clar, amb un equip que, no fas, que, amb un equip bueno, no fa res, equip, dir, però, has de desplaçar sempre.
1: No era un equip, era una colla que jugàvem entre nosaltres, que hi havia un grup de Sant Cugat que també estava una mica com equip, però estaven dintre del grup, i una cosa rara, però que no sortia d'aquí. Jo crec que és que no interessava massa que s'escampés, em sembla. Bueno, fa un any i poc vam decidir, per una part, jo i algun altre més, de marxar d'on estàvem i vam començar. I llavors, quan comences a iniciar això i obres els ulls, veus que el món no és aquí on estàvem, el món és molt més gran. I que la gent es mou i que la gent juga i nosaltres no, i bueno, vam començar. Això, ara ja som 10 equips, però som 10 equips que ens movem. Ara ens n'anem a Salou, anem a Madrid, anirem a Valladolid. Ahir ens van invitar a anar a Budapest. Vull dir, s'està obrint i està eclosionant. La UEFA, fa un any i mig o alguna cosa així, va crear un kit d'eines que, a més, diu que a l'any 2030 el 80% de les federacions europees, de tota Europa, tenen que tenir reconegut el walking.
0: Clar, perquè això us ho anava a preguntar, no? És a dir... Aquí, per exemple, tenim la Federació Catalana de Futbol, no? Ja no va, ja sí. Pujo una miqueta més, Federació Espanyola de Futbol, no? La UEFA com a, diguéssim, com a paraigua més, diguéssim, més europeu, no? Quina, és a dir, quina sensibilitat tenen totes aquestes organitzacions cap a vosaltres? Alguna?
1: Si no ens escolten, cap. Si ens escolten, els hi direm que, bueno,
0: que podrien millorar.
2: Estem en ello. O sigui, hem picat portes. Primer...
0: Esteu en el moment de picar les portes.
2: Bueno, ja hem tingut alguna resposta, sí.
1: Sí, sí.
2: O sigui, ja se'ns ha preguntat qui sou, quan sou, d'on sou. Bueno, ja és un pas. Ja saben que existim, ja. Que estem allà donant la murga, perquè som passadets, ho som un rato. O sigui... Som persistents
0: però
2: i som...
0: Però a la vida, els que ja en tenim uns quants d'anys, la vida t'ensenya que, si no ets una mica pesat, no aconsegueixes les fites que et proposes.
1: Pues aquí em sembla que s'han equivocat.
2: Dos cabezones, però vamos...
0: Per això us enteneu, malgrat sí. Les discussions, sí. Malgrat l'intercanvi d'opinions, per això us enteneu.
1: Jo et puc dir ara, respecte al tema aquest, amb el grup aquest que som de tot Espanya que vam crear, la setmana passada vam tenir una reunió. I ja hi ha la Federació Espanyola, que està exactament igual que la catalana, que ens ha escoltat. Suposo perquè nosaltres hem insistit, perquè hem fet passos i perquè hem anat... Però perquè també els hi venen de dalt tocant la cresta i dient, poseu l'oïda, aviam què hi ha d'això.
0: Bueno, perquè al final jo em quedo amb una frase... Em quedo amb una frase que has dit, Àngel, que permet-me que et diria que me l'agafo com a mantra, eh?
1: Teva. No sé quina és.
0: No, has dit... Quan jo et demanava què t'havia portat què t'aportava, no, el futbol, i has dit, doncs mira, jo sóc una persona de 78 anys que si no hagués entrat en aquest món, jo ara mateix estaria assegut a casa al sofà mirant la tele i no em mouria gaire, no? I jo m'ho prenc com a... M'ho prenc com a... Com, ostres, que maco poder-ho fer, perquè al final no és que diguis, no, és que ara haig de fer una marató. No, perdona. Vull dir, te n'has d'anar a suar la samarreta una estoneta un dissabte, un diumenge o el dia que sigui, eh? Amb una exigència física relativa, però prou interessant com perquè tu et mantinguis perquè et actiu. Mantinguis actiu, eh? I clar, jo crec que ara des de ara que es parla molt, no, de vida saludable i d'envelliment actiu i tal, clar, aquesta, això és fantàstic. O sigui, és fantàstic i meravellós que amb 50, 60, 70 anys tu puguis entrar en un univers que potser t'ha vingut, ja coneixes el futbol, però no penses, jo, de fet, jo no ho pensava, que aquesta variant et pot aportar tota una sèrie de coses molt riques, no? I ja no parlo només des del punt de vista físic, sinó en aquesta part també de socialitzar.
1: És la part més important.
2: Exacte, sí.
1: El socialitzar és la part més important. Nosaltres, quan bueno, la gent ens truca preguntant, informant, demanant informació, vam fer una pàgina web del nostre club i et truquen, i jo sempre els dic el mateix, jo no et puc explicar què és això. Vine.
0: Això has de venir, no?
1: Has de venir, posa't una calça curta, unes espardenyes, unes sabatilles, i vine, vine. I quan estiguis aquí ho viuràs. El primer dia igual t'avorreixes una mica, perquè hauràs la pilota passar. El segon dia la tocaràs tres vegades. I quan faci tres vegades que vens, seràs un mes dintre la colla, que jugaràs, que participaràs, que hauràs, coneixeràs a tothom, parlaràs amb tothom, sociabilitzaràs, que és el tema important. Nosaltres ara, últimament, ens han entrat 4 o 5 jugadors de tots més de 75 anys, de 82 un.
0: 82?
1: 82 anys un. L'Andrés. Andrés Benito.
0: Una salutació per l'Andrés Benito, que segur que escoltarà, aquesta conversa.
1: I si no l'enviarem,
0: i si no l'enviarem perquè l'escolti. No pateixis. Andrés, estaràs present.
1: Bueno, és l'important és això. És que la gent que vingui, és lo més important.
0: I el paper de la dona amb tot això?
2: Uf.
0: Ingrid, perquè sé que aquest és una qüestió, és a dir, el futbol, faig un petit incís, afortunadament en els últims anys hem viscut una eclosió i una, sobretot una visibilització del que és el futbol femení, en gran part, en un percentatge molt elevat, gràcies al Barça, no només el Barça, però segurament la bandera seria blaugrana, i després a partir d'aquí baixem en cascada, perquè al final això té l'efecte dominó, no? És a dir, tu tens un equip que il·lumina, i a partir d'aquí doncs es generen tota una sèrie, o es visibilitzen tota una sèrie de realitats. Futbol femení n'hi ha hagut des de fa molts anys. El problema és que ningú sabia que jugava, o jugava a hores intempestives, a camps perduts de la mà de Déu, i, bueno, i allò, però jo estava allà, no? I ara sí que és veritat que hi ha com una eclosió, abans parlàvem de l'eclosió del walking, i ara hi ha una eclosió de clubs femenins, fins i tot ja no només de clubs masculins o tradicionalment masculins que tenen la seva derivada femenina, sinó de clubs que són exclusivament femenins. I el Women's Soccer sí. School, per exemple, seria un exemple, no? Llavors, com està?
2: La dona en el walking. Aquí, diguem, perquè fora, sí. És el que deia ell, a Europa, que hi ha tantíssims, la dona és el més normal. O sigui, hi ha moltíssim equip femení fora d'aquí. Estem parlant de futbol i de dones, i d'edat a partir de 40-50. Problema. Perquè, com tu bé dius, ha pujat moltíssim el futbol femení ara, és un boom. Sí, però des de petites.
0: Correcte.
2: Val. Pugen moltíssimes nenes, moltíssimes adolescents, inclús et diria que en el futbol 7 els equips de veteranes també han sortit com els bolets. Quan vam començar nosaltres eren equips de botifarrada, d'aquests així, i ara hi ha lligues que tenen fins 20 equips. Arribem al veteranes. És top. Què passa? Amb què ens trobem? Les que havien jugat a futbol no ens coneixen gaire, perquè el walking ara es comença a parlar, però encara no és una gran cosa. Les que no han jugat mai, com m'he de posar a jugar? Perquè tampoc sé ni que existeix. A més, elles en sabran què faig jo, el que deia ell, no? Ostres, vingui, no sabré ni tocar la pilota, no sé de què m'estàs parlant, no m'atreveixo. i les possibles, que serien les veteranes, com el nostre cas, no? Que som de 40, 40 i pico, i que ja ens comença a sortir la que s'ha fet un problema al genoll i diu ja no torno. Què ens passa amb aquestes noies? Aquestes noies tenen 35-40 anys. Tu els hi ofereixes, els hi dius, noies, us convidem a provar el walking football, ta, ta, ta. Ostres, que bo, que bo. No ho proven. Per què? Acaben de començar a jugar a futbol. No els hi parlis de caminar. O sigui, elles ara comencen a córrer i arribarà. Llavors jo crec que per nosaltres aquí al walking football femení li queden encara 5 anyets. O sigui, que totes aquestes noies que comencen a saber que existim i que algunes han volgut provar-ho, perquè ens costa molt, molt, els hi diem d'anar amb un dia d'entrenament per no perdre un dia de partit, ens oferim d'anar als seus camps, vale, vale, vale, mai arribem, mai arribem. Però és perquè és, no em tractis de... que ja no puc quan acabo de començar. Clar, o sigui, no que, ho veig encara.
0: Clar, no. És que segurament la percepció que es pot tenir des de fora, i ara, perdoneu-me la frivolitat, i vull dir que està fet amb tot el carinyo, eh? O amb tota la, amb tota la intenció d'il·lustrar-ho, eh? Però segurament des de fora hi ha una percepció de... Ai, és que això és cosa de iaios.
2: Exacte.
0: Clar, juguen això...
2: Perquè ja no poden
0: córrer. I crec que el problema, segurament el problema deu ser aquest, no? De dir, és que això no va d'això. És una altra cosa. Estem parlant d'una altra cosa totalment diferent.
2: Per això era el que et comentava abans, que per mi no és un... O sigui, clar, evidentment és recreatiu en el sentit de que no hi ha competició, de que no es busca guanyar, de que no es busca... Però sí, és futbol. I si realment comences i li dones l'oportunitat, t'agrada moltíssim. El meu marit s'ha enganxat. El meu marit és futbolero. Però una cosa... I està, que té mono de jugar al walking football.
0: Però mira, de fet, ara portem 36 minuts de programa i vull dir, fa molta estona que m'estic mossegant la llengua per fer-vos aquesta pregunta, però que és una pregunta que ara podria dir és que és per un amic, eh? Però en realitat és una pregunta que estic projectant cap a mi. I em ve a tomb amb això que deies tu del Ingrid, del teu marit, no? Què hauria de fer jo si volgués començar a jugar a futbol?
1: Venir. Perdona que et faci un incís,
0: sí,
1: sobre
0: tant.
1: El tema
0: tots,
1: que estàvem parlant
0: tots
1: abans.
0: Tots els incisos no, que vulguis, Àngel.
1: Respecte a l'experiència d'ahir. Ahir vam fer un entrenament partit que érem tres equips. I un dels equips era equip format de matrimonis.
2: Ah, que bo.
0: Ostres, matrimonis.
1: Matrimonis, sí, érem dos equips. Un érem tot nois, homes. L'altre era mixta. I hi havia un que eren matrimonis.
0: Que curiós.
1: Sí.
0: Matrimonis benvinguts. Clar.
1: Bueno.
0: Home, si juguen al mateix equip, són benvinguts. Si juguessin en equips contraris...
1: O poder
2: fem,
1: desviar,
2: eh?
1: Poder
2: fem,
1: quan
2: sí.
1: Arriben a casa, les conveniències canvien, no? Però, bueno, no, però que és molt curiós el tema, que venia...
2: Sí.
1: Vull dir, no ho havíem parlat perquè no hi ha hagut ocasió, perquè jo vaig arribar ahir vespre.
0: Sí, sí.
1: Però jo em vaig quedar sorprès, perquè sí. I és una bona manera de poder arribar a que les dones puguin créixer amb aquest esport.
0: En parlem, continuem de seguida aquesta conversa.

0: ple de perles, aquesta, aquesta cançó de los, jóvenes, dels, Mustangs. Perquè al final, és una mica el que estàvem parlant, no? D'aquesta... d'intentar o de poder fer entendre que això no és una cosa... És a dir, difícilment pots fer jugar a xavals de 20 anys, i tu posaves l'exemple del teu net, no? De fer jugar a xavals de 20 anys a futbol caminant, perquè és que ja, o sigui, la mateixa sang ja et porta a un, a un altre lloc, no? Però sí que és cert que aquest moment de la vida en el qual, i per això preguntava jo, això feia aquesta pregunta, en el moment de la vida en el qual, diguéssim, tot se serena una mica, no? Bueno, crec que és un esport molt interessant per practicar i que requereix una, anem a dir-ho així, una disciplina o una tècnica i una exigència física assumible. Molt poc.
1: Amb això que dius dels nanos de 20 anys, 20 anys potser és l'edat més difícil, eh? Però sí que és veritat que el walking football es fa servir inclús a entrenaments de nanos. Hi ha entrenadors que ho fan servir per ensenyar-los a això, a posicionar-se, a aixecar el cap, a fer bé els passes, a ajudar, vull dir que...
0: Clar, perquè al final, Ingrid, això que parles de les posicions, no? Clar, el walking t'obliga a estar molt ben posicionat al camp perquè saps que no pots fer un sprint i plantar-te a l'altre costat perquè no pots córrer. Clar. I per tant has de saber molt bé quina és la teva posició, i m'atreviria a dir que la part tècnica home, també és molt important.
1: Per això, el que t'explicava abans, o sigui, com a part tècnica, jo trobo més difícil, a veure, entén-me, el walking, en el sentit de que en un partit de futbol tu tires una pilota quilòmetres a través, i el que té la rapidesa que la pilla d'alta i li posa, i potser a vegades és més sort també, que no... Aquí és que ho fas bé o no surt. O sigui, o tothom acompanya, o tothom ajuda, tothom està on està, ha d'estar col·locat i tothom està concentrat, o és impossible de sortir. O sigui, la part tècnica... Tu veus algun partit de walking, com perdon de nosaltres, eh?, de gent que en sap? O sigui, allò que... A veure, vull dir, professionals del walking... I se't cau la bava veient un partit d'aquests. La manera de tocar la pilota, com s'entenen, com se la passen, les jugades que fan, aquests tiqui-taques del Barça, no els hi cal córrer. No, o sigui, no està tot en el córrer, en la potència i en l'aire. Llavors, jo he vist partits que he dit, mare meva.
0: Clar, perquè és una mica, si em permeteu la comparació, és el futbol sala, que és com molt tècnic, camp molt petit... molts jugadors per metre quadrat, per entendre'ns, i que t'obliga a tenir una tècnica com molt depurada i a saber moure molt bé els pauets i moure molt bé la pilota entre els peus, no?
1: I el que està super ben pensat és el dels tres tocs, més que res, perquè si no de vegades jugaria un de sol.
0: Clar, aquesta és l'altra. Oh. És a dir, al final aquests tres tocs democratitzen molt el joc.
1: T'obliguen a jugar amb tothom. Està clar, perquè tu sol, a la tercera, noi, i ja t'has vengut la pilota.
0: Aquí i està bé, perquè o sigui, aquí limitem molt els individualismes. Que el món de futbol, ja ho sabem, que és molt procliu a generar individualismes, no? I aquí, en canvi, saps que, bueno, doncs, et cau la pilota als peus, tens tres d'allò, però li has de passar algú altre.
1: Exacte.
0: No pots dir, doncs mira, me'n vaig jo solet i tal, no?
1: Sí, nosaltres hem jugat algun torneig, em sembla que va ser el de Roma, que era multitoc. Llavors sí que no té res a veure. O sigui, l'essència del walking aquí es perd. Per què? Pues perquè el que en sap, taca, taca, taca, arriba a porteria, la fica i s'ha acabat. Torna al mig i tornem a començar, no? O sigui, el que els tres tocs és això, fa molt equip.
0: El porter també només pot fer tres tocs?
2: No. El porter el que té és unes limitacions, és que no pot sortir de l'àrea, ni els jugadors poden entrar a l'àrea.
0: Els jugadors no poden entrar a l'àrea? Sempre has de xutar fora de l'àrea?
2: Des de fora de l'àrea.
0: Molt bé.
2: Bueno, depèn una mica de les regles. És que el tema de les regles és una altra història que està molt per definir en aquí. Fora d'aquí ja està bastant establert, però esclar, aquí els 100 pocs...
0: Sempre anem tard aquí.
1: Sí.
0: Bueno, anem tard amb tot.
2: Però és que anem tard. No tenim instal·lacions.
1: Clar.
2: adequades.
0: Aquesta és l'altra, a veure. O sigui, si ja hi ha una saturació, i això els que som pares de jugadors de, o jugadores de futbol, encara poso pitjor, jugadores de futbol, ja sabem l'absoluta saturació que hi ha de camps de futbol, saturació en el sentit de que és una mica allò del llit calent, és a dir, els camps de futbol al cap de setmana comencen a les 9 del matí i acaben a les 8 del vespre.
2: Però això no és totalment cert.
0: Ah, no és totalment
2: no
0: cert.
2: No és totalment cert. Vale. Hi ha camps de futbol de sobres per practicar el walking,
0: sí?
2: El que vulgui. Sí. El que passa és que els camps de futbol estan supersaturats a partir de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit, dissabtes i diumenges.
0: Clar.
2: Però els de matís, el 90% dels camps estan buits.
0: Veus? Això no ho sabia jo.
2: Vale. Llavors hi ha un altre tema que és polític.
0: Ui, ara això...
2: Llavors
0: això
2: aquí
0: suc,
2: millor
0: això
2: no entrar.
1: Això té suc.
2: Allò, sí, doncs
0: va,
2: millor
0: anem a,
2: no entrar.
0: Anem a fer-ho. No. Anem a,
2: bueno, però si digues, voleu, entrem.
0: Algun titular.
2: Que a més ens aniré...
0: Ens queden 10 minuts.
2: Bueno
0: 9. Tu, 9 minuts.
2: T'ho exposaré molt
0: tens,
2: ràpid.
0: Tens temps de tirar la pedra i ja qui l'hagi de recollir ja la recollirà.
2: Que sí, que és interessant. Mira, fa 10 dies o 12 jo vaig voler... Bueno, fa un any i mig que vaig a darrere de parlar amb l'Ajuntament del meu poble, del Big Lloc, que no és a Rubí. No ho he aconseguit. Parlar amb la regidora de gent gran no ho he aconseguit. I fa 10 dies vam fer una fira. I diré, Sant Joan d'Espí, perquè no quedin dubtes ni hi hagin... I vaig dir, bueno, doncs mira, és l'ocasió. I em vaig plantar a la fira buscant el regidor i el vaig trobar. I li vaig dir, vull parlar amb tu. No és el moment, perfecte. Vine demà, bueno, total, em va contactar. I reconeix que hi ha possibilitats, que tenen un contenciós amb el Levante...
0: Les Planes.
2: De Levante Les Planes femení, però hi ha tres camps més de futbol a Sant Joan d'Espí. I hi ha un altre problema, que és de conserges. Jo entenc la postura del regidor, l'entenc, per un costat, però per un altre costat em sembla que les lleis estan fetes per complir-les i per canviar-les.
0: Conserge, estem parlant de qui obre i tanca els camps.
2: Sí. Bueno, perquè ho tenen subcontractat amb una empresa i és clar...
0: Sempre el problema de les subcontractes.
2: Clar, el tema està que no vull pensar malament, però em sembla que el tema està que com que no hi ha negoci, no val la pena perdre temps. I a qualsevol poble de Catalunya, d'Espanya i del món, que hi hagi més de 50 persones en aquell poble, hi ha suficient gent per poder fer un equip de walking. I treure la gent de casa seva. I que al dematí tinguin l'obligació de llevar-se a les 8 del dematí, agafar la bossa, anar-se'n al camp, fer 4 o 5 quilòmetres o 6, que és el que fem, una bona dutxa i una cerveseta després, una xerrada, el que vulguis. I se t'ha passat el dematí la gent que es troba perduda, com et deia. Mm-hmm. Ahir es sorprenien de que jo hi vaig anar, jo que tenia 78 anys. I no sé per què es sorprenen. Després me n'entero que és que la mitja de vida a Hongria és de 72 anys.
0: Clar, tu ja estaves...
2: Aquest tio 78 anys...
0: Temps de descomptes.
2: Esclar,
0: i a més a més jugant a futbol.
2: Esclar, vull dir, aquí... La mitja de vida està a 80 i molts i som gent de 90 anys que pues, aprofitem aquests 5, 6, 7, 10 anys que ens queden a viure'ls a tope, a viure'ls al màxim. Però que els ajuntaments aquí s'hi han de volcar per ajudar a la
0: home,
2: gent gran.
0: Quan es fan plans d'aquests de... Ostres, això que us deia abans, no? D'envelliment actiu, de tenir cura de la gent gran i tal. Home, doncs hi ha molta... És a dir, aquí hi ha bastants clients potencials, anem
2: molts.
0: A dir-ho així.
2: Jo diria que és un negoci de futur importantíssim. Cada vegada són més vells i més grans i més gent.
0: Bueno, i et diré...
2: Vinga, no, aquí hi ha la primera pela.
0: I et diré més, Àngel, i hi ha una altra cosa, i és que cada vegada hi ha més aquesta consciència de que la gent gran tingui cura de la seva salut, del seu envelliment. És a dir, la percepció de la gent, de les generacions anteriors respecte a com envellien, no té res a veure amb la percepció que tenen ara.
2: Quan parles amb gent que et diuen de venir, no, jo no, perquè és que tinc una pròtesi, o és que el genoll, A mi em fa mal el genoll. Fa anys que em fa mal el genoll i vaig tot el dia vaig mig coix. I quan arribo allà em passen els mals i no me'n recordo, ni em dol, ni
0: dolor, ni tinc res. Això també és molt psicològic.
2: I corre.
0: I corre.
2: Quan l'àrbit no em veu, corro.
1: Corre.
2: Sóc una mica trampós, què hi farem?
0: És que ha de ser complicat. Jo ja ho dic, que ha de ser complicat. Ingrid, parlàvem de la situació de la dona. Vosaltres us trobeu amb problemes, per exemple, a l'hora d'accedir a camps i a l'hora de tenir horaris allò intempestius, que és quan...
1: Sí, aviam, de fet, quan hem de jugar a walking és jugar a camp, o sigui...
0: Jugar a camp.
1: No ens queda un altre remei que apoquinar i demanar-ho 15 dies abans o el que sigui, ostres, hi hauria camp, tal, perquè clar, nosaltres juguem en diumenge, ells com estan jubilats poden jugar entre setmana, però nosaltres hem d'anar entre setmana, cap de setmana. I és pagar cada setmana i buscar i preguntar aquí, preguntar allà, sí, és bastant difícil. Bastant difícil.
0: Però tot i així esteu allà...
1: Nosaltres no parem, no parem, no parem. Nosaltres portem 2 anys aguantant en aquests senyors. Clar, no ens queda més remei. A veure, amb el bon sentit de la paraula, eh?
0: Amb tot el carinyo.
1: Amb tot el carinyo. Sempre juguem contra homes. O sigui, és que no hi ha ni un... Som l'únic equip femení de Catalunya, de walking football. Per tant...
0: Femení complet, eh?
1: Complet, exacte, 100% femení.
0: Els mixtos i tal.
1: Bueno, mixtos tenim un.
2: En tenim un nosaltres, perquè hi ha una d'elles que fa doblete.
0: Fa doblete.
2: Fa doblete, juguem amb elles nosaltres.
1: Aquest que s'ha fet mixt ha sigut del que t'explicava, que com ara ja hi ha moltes mams, n'hi havíem algunes que volíem jugar i vam dir, què fem? Doncs fem un equip amb algú més. I ens hem arreplegat, i per això ens diem arreplegats, amb 4 o 5 que també volien jugar, no? Però nosaltres, per això, només podem jugar contra homes. Està molt bé, o sigui, el tema físic està molt bé, perquè, evidentment, un futbol tradicional seria impossible.
0: Totalment
1: jugar un
0: impossible.
1: Equip de dones contra homes. Seria impossible. Aquí podem. Però, home, ens vindria molt de gust poder jugar amb dones.
0: Clar, el que passa que ara com ara, segurament aquest... Pot ser que arribi aquest moment, però ara segurament aquest moment encara no és el que toca.
1: Encara no.
0: Perquè no hi ha aquesta massa... És a dir, és diferent, tornant a l'exemple del futbol femení, del futbol 11 o del futbol 7, no? Ara hi ha un contingent d'equips... tant de futbol 7 com de futbol 11, vull dir, hi ha tants equips que es poden fer lligues amb diversos grups, vull dir que al final hi ha tot un entramat de clubs que doncs que permeten aquesta, diguéssim, aquesta interacció, no? Clar, en el cas del futbol a peu gènere femení, clar, encara estem en el moment aquell del mig,
1: sí, sí,
0: no?
1: Clar, és el que et deia, el futbol femení ha crescut moltíssim fins als 40. I justament el walking, que és més 40, aquí és on estem nosaltres, esperant...
0: Esteu esperant recollir tota aquesta gent que en algun moment deixarà de jugar al futbol tradicional o, i aquí hi ha aquesta part de comunicar i de saber vendre, entre cometes, aquest producte, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això té moltes avantatges, és a dir, jo crec que l'exemple que posava l'Àngel és meravellós, no? És a dir, no és necessari tenir uns coneixements de futbol o haver jugat a futbol. Aquí vam tenir, fa unes setmanes va passar per aquí la nova presidenta de la Federació Catalana de Rugby i ens explicava que la filosofia del rugby és una filosofia d'inclusiva, d'incloure, és a dir, perquè deia, no? Ostres, al final, dic, ara seré molt políticament incorrecte, no? La gent s'atonyina i has de tenir una certa envergadura física i tal, i ella em deia, això és mentida. És a dir, si tu mires bé un equip de rugby, en un equip de rugby hi ha tios alts, hi ha tios baixos, hi ha tios que són sapats, hi ha tios que són esprimatxats. Tothom té un espai, tothom té una posició en el camp, em deia ella, no? I tothom fa un servei, ocupa una posició i fa unes accions determinades, no? I aquí em dona la sensació que si se sap explicar això, és així, que això al final és com molt intergeneracional.
1: Totalment, totalment.
2: Molt, molt.
1: El meu fill a vegades ha vingut a jugar, i la meva filla, i els hi agrada, i tenen 20 anys, 25. O sigui, si t'agrada l'esport, i t'agrada, perdó, el futbol, al final t'agrada.
0: Jo me'n vaig perquè se'ns acabarà el temps, vull dir, ens queda un minut, de fet. Me'n vaig d'aquí, ara quan tanquem el micro, evidentment els hi demanaré a la Ingrid i a l'Àngel quan puc posar-me les botes i quan puc posar-me la calça curta, com deies tu, i venir a jugar, perquè ho he vist, perquè ho he vist des de fora, des de l'altra banda i és una, i els que ens agrada el futbol, és aquella oportunitat que segurament, doncs quan ja estàs a punt de fer-ne 50, ja no et fotràs a córrer a fer carreres com els teus fills, però sí que és cert que una disciplina com aquestes és, bueno, és com molt assequible, no? per dir-ho així.
2: Total.
1: Vale, vens a jugar amb mi en contra de l'Àngel.
2: Demà al dematí a les 10 estàs, veus, estàs convocat.
0: Veus que bé, ara mira, el que em faltava, ara se'm rifen, tu. Fantàstic. Això és la millor manera d'acabar el programa. Ingrid, Àngel, un plaer haver-vos tingut aquí a La Gent Normal, perquè la gent que juga a futbol a peu, ja ho hem vist, és gent normal?
2: No.
0: No? No sou
2: Som gent en especial.
0: Sou gent normal, especial.
2: Especial, vale.
0: Gent normal, especial. Un plaer haver-vos tingut aquí i un plaer haver pogut, com a mínim, posar un granet de sorra en aquesta comunicació, que sé que és complicada, que picar portes costa, però espero que això serveixi per alguna coseta. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I, oients, oïdors, que vagi molt bé. Ens retrobem la pròxima setmana aquí, a La Gent Normal, a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els rubinencs podran acomiadar-se demà 11 de juny del coreògraf Albert Sans. L'Esbart ha preparat una cerimònia pública que es podrà veure a l'església de Sant Pere, però també a la plaça Guardiet, i que el mateix Sans, de fet, va idear fa més d'una dècada. Tal com va planificar el mateix coreògraf, el funeral comptarà amb poemes de Salvador Espriu interpretats per la Càmera Teatre, cançons de l'Obrador Coral i el ball del Mortítxol, una dansa de balatori. El director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha explicat a Ràdio Rubí que la cerimònia estava més que pensada pel propi Sans i que el cos de ball de l'Esbart ja fa dos dies que assaja les actuacions. A més, Sans ha assegurat que l'espectacle d'homenatge també es veurà a la plaça del Doctor Guardiet. Tot plegat per recordar qui va ser una de les figures clau en el desenvolupament de l'Esbart dansaire de Rubí, de la cultura popular local i també de tot Catalunya.
2: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sans dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart dansa de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista, i va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari, les va estilitzar, les va coreografiar, i va donar aquest toc professional a la dansa.
1: El funeral tindrà lloc demà dijous a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere, mentre que la vetlla serà aquesta tarda fins 8:45 del vespre i demà al matí al tanatori municipal de Rubí. Encara sobre dansa, la International Ballet Company interpreta l'Stars Gala, la gala de les estrelles, aquest diumenge a la sala. La companyia, formada per ballarins i ballarines en actiu a diverses companyies europees, interpretarà una selecció de les millors peces del ballet clàssic. L'espectacle, programat per aquest diumenge a la tarda, promet emocionar tant els amants de la dansa com aquells espectadors que s'apropen al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpreten passos a dos i fragments emblemàtics de coreografia fies immortals. Juan Francisco Gómez, portaveu de la companyia, explica com serà l'espectacle.
3: La partitura clàssica no et pot sortir d'aquesta partitura. A més, el que has de fer és interpretar-la, perquè en aquest cas, com estem parlant de parelles, de solistes, es troba la parella de solista front a tot el públic. No és com un llac, a lo millor tens tot un cos de ballet darrere. Aquí estem parlant de que està la parella front al públic. Lo qual és molt interessant també per al públic, perquè és com sols et pot fixar en aquestes dues persones que es troben fent aquest moment coreogràfic damunt de l'escena.
1: L'Stars Gala oferirà fragments del Llac dels Cignes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle, entre d'altres. Les entrades per veure l'espectacle aquest diumenge a les 6 de la tarda ja es poden adquirir a través dels canals habituals de venda de la sala.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La tarda esportiva ens porta les paraules de Blai Martí, l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Toni Bravo.
4: Pel programa Esports al Dia, passat l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí. Recordem que el club va confirmar la continuïtat del tècnic, que assegura que dirigir l'equip és un somni, que se sent orgullós, preparat per afrontar la pròxima temporada. Després d'un curs en què el Rubí ha arribat a la promoció d'ascens a tercera ref, el tècnic vol consolidar el creixement del grup, mantenir l'ambició mostrada fins ara. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. Continuem parlant de futbol amb el CEF Can Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment en els equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7. El president Xavi Mas destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors. Malgrat això, alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades i un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepararà les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: David García.
1: Bon vespre, l'última coreografia de l'Albert Sanz serà la del seu propi funeral. Fa 10 anys que Sanz va idear l'espectacle que volia pel seu comiat, un acte obert que la ciutadania podrà veure demà a la tarda a l'interior de l'església de Sant Pere i també a l'exterior de la parròquia. Una mort, la d'Albert Sanz, que eclipsa una notícia important, i és que el seu esbar dansaire de Rubí serà diumenge l'encarregat d'inaugurar el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya al circuit de Montmeló. L'Ajuntament presentarà un projecte a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat i serà un projecte ambiciós centrat en el barri de les Torres, segons ha avançat l'Ajuntament a Ràdio Rubí. Si s'accepta, arribaria 20 anys després de les inversions del Pla de Barri al Pinar, que van fer possible, per exemple, el Centre Cívic La Cruïlla, la Sala 14-13 i els nous carrers que connecten amb Can Rosés. Dimarts vinent a les 5 de la tarda. Apunteu aquesta data a l'agenda perquè serà quan surtin a la venda les entrades de Festa Major i es puguin reservar també les localitats gratuïtes dels espais amb limitació d'aforament. Aquest any, però, no es preveu el caos d'altres edicions, ja que els concerts del Castell, la Sala i el Casino seran tots de pagament. Abans d'entrar en matèria, repassem la previsió del temps amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa.
2: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el Barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
1: Els rubinencs podran acomiadar-se demà dijous del coreògraf Albert Sanz. L'Esbart ha preparat una cerimònia pública que es podrà veure a l'església de Sant Pere, però també a la plaça Guardiet, i que, de fet, el mateix Sanz va idear fa més d'una dècada. Tal com va planificar el mateix coreògraf, el funeral comptarà amb poemes de Salvador Espriu interpretats per la Càmera Teatre, cançons de l'Obrador Coral i també el ball del Mortitxol, que és una dansa de velatori. El director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha explicat a Ràdio Rubí que la cerimònia estava més que pensada pel propi Albert Sanz i que el cos de ball de l'Esbart ja fa dos dies que assaja les actuacions. A més, Sanz ha assegurat que l'espectacle d'homenatge també es veurà a la plaça Guardiet. Camps, volem dir, ha assegurat que l'homenatge també es podrà veure a la plaça més enllà de l'interior de l'església. Així, aquesta tarda, per exemple, també hi ha hagut la vetlla del cos d'Albert Sanz. De fet, encara queda una mitja horeta i s'hi estaran fins 8:45 del vespre. I demà al matí també hi seran de 9:00 a 3:00 al Tanatori Municipal de Rubí. La cerimònia, però, serà a 3:45 de la tarda a l'església de Sant Pere i a Guardiet. La mort de Sanz ahir als 94 anys ha trasbalsat el món de la cultura popular rubinenca i també la de la dansa de tot el país. Des de l'Esbart asseguren que estan rebent mostres de condol de molts esbarts i entitats de dansa. Fent una mica de recordatori de la seva vida, dedicada bàsicament a la dansa, Sanz va ser el director artístic de l'Esbart Dansaire entre el 55 i el 90. També va codirigir l'Esbart de Mollet, per posar només un parell d'exemples de la seva trajectòria. Avui, lògicament, hem pogut escoltar les primeres reaccions de l'entitat de la seva vida, l'Esbart de Rubí. El seu president honorífic, l'Isidre Rubio, ha participat aquest matí a la tertúlia d'aquesta casa i ha recordat la figura de Sanz amb una de les actuacions més importants que segurament ha fet l'Esbart fora del país, concretament el Ball de Gitanes que van ballar els dansaires al Palau de la UNESCO a París.
3: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltats les normes. I quan va ser l'hora de ballar, anant tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la cellera.
1: També hem parlat avui amb l'actual director de l'Esbart, el Joan Manel Camps, al Rubí al dia, que ha fet un símil futbolístic per explicar què va significar la figura d'Albert Sanz per la dansa rubinenca i catalana.
0: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart dansa de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista, i va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari, les va estilitzar, les va coreografiar, i va donar aquest toc professional a la dansa.
1: L'Esbart, doncs, protagonista aquests dies d'una trista notícia. Sens dubte, continuar ballant i mostrant la dansa tradicional és el millor que pot fer l'entitat per mantenir viu el llegat d'Albert Sanz. I en aquesta línia us hem de dir avui que el cos de ball de l'Esbart actuarà aquest diumenge a Montmeló i serà l'encarregat d'obrir el Gran Premi de Fórmula 1 que es fa aquests dies al circuit de Catalunya. Sentim de nou Camps.
0: En el Mundial de la Fórmula 1, l'Esbart d'ensaire de Rubí ballarà a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1. A dos quarts de dues hi haurà una actuació de l'Esbart d'ensaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
1: Els actes del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 comencen aquest divendres amb les pràctiques lliures. Dissabte es farà la cursa de classificació a partir de les 11 del matí i diumenge, a partir de les 10 del matí, la cursa en si mateixa.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Rubí presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte ubicat al barri de les Torres. Ho ha confirmat l'Ajuntament aquest mitjà i ha avançat que donarà més detalls de la proposta després de Festa Major. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà el projecte, però sí que ha confirmat que l'elecció de les Torres respon al treball continu que s'hi ha fet durant anys per millorar tant l'espai urbà com la convivència al barri. La candidatura de Rubí arribarà en una segona convocatòria que es preveu especialment competitiva. Segons explica El Periódico, el comissionat de Pla del Barris, Carles Martí, ja ha rebut 106 municipis que han traslladat el seu interès al Departament de Territori i la previsió és que finalment s'arribi a unes 120 sol·licituds. Entre els municipis que també estudien optar a aquests ajuts hi ha ciutats com Sabadell, Terrassa, Badalona, Sant Adrià o Granollers. La segona convocatòria del Pla de Barris està dotada inicialment amb 200 milions d'euros, una xifra que es podria ampliar fins als 400 si prosperen els pressupostos de la Generalitat, que tot fa indicar que sí. El programa té com a objectiu impulsar actuacions integrals en barris vulnerables i reduir desigualtats socials i territorials. És el que fa 20 anys va permetre posar el barri del Pinar, el nou centre cívic La Cruïlla o la sala 1413. Els projectes poden incloure actuacions vinculades a la rehabilitació d'habitatges, la transformació de l'espai públic, la transició ecològica o accions de cohesió social i comunitària. El govern català calcula que el conjunt del Pla de Barris permetrà desplegar fins a 120 programes de transformació arreu del país entre 2025 i 2029, amb una inversió global prevista de 1.600 milions d'euros entre la Generalitat i els ajuntaments. Parlem ara d'aquesta casa perquè el rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit per unanimitat nou president del Consell Assessor i Consultiu Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El Consell s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns després de l'aprovació de la seva Constitució al ple municipal del març, una reunió que ha significat l'inici oficial d'aquest nou mandat. Aquesta trobada, on hi ha assistit la regidora de Comunicació, Anabel Cuesta, i el director de Ràdio Rubí, Albert Soler, ha servit per escollir també la secretària del Consell, Mercedes Rodríguez, també per marcar les línies mestres i els objectius dels pròxims anys. Un d'aquests objectius és el d'impulsar la visibilitat externa de l'òrgan perquè sigui més conegut i accessible a la ciutadania, però, sens dubte, el més important és el de definir el nou contracte programa de Ràdio Rubí. Escoltem el nou president del Consell Assessor.
5: Línies mestres, a part de la visibilitat, està de manera especial en el primer tram, serà a l'estudi i seguiment del que ha de ser el primer contracte, el primer programa, contracte o contracte programa, com ho voleu dir, de l'emissora municipal, treballar en l'anàlisi d'aquest contracte programa per tal de garantir el que seran les necessitats de l'emissora municipal en els propers 4 anys.
1: A més, el Consell també vol enfortir els vincles amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que és l'autoritat reguladora dels mitjans públics catalans. Un dels aspectes més importants per Fernández és que l'emissora pública continuï, si pot, sent encara més amb els estàndards de qualitat, de pluralisme i bones pràctiques, que és el que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació local, diu el nou president del Consell. I encara parlant d'aquesta casa de Ràdio Rubí, aquest matí al programa Rubí al dia hem entrevistat Josep Casajoana, que és el secretari del Comitè Català d'ACNUR, i ho hem fet abans que aquesta tarda fes a l'Ateneu la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, una xerrada que té lloc en el marc del programa per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada 20 de juny. En l'entrevista, Casajoana ha advertit que el fenomen del refugi no s'ha reduït amb els anys, sinó que continua creixent, i ha defensat que tant les administracions com la ciutadania tenen un paper a l'hora de donar resposta als desplaçaments forçats.
6: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
1: El responsable del Comitè Català d'ACNUR explica que darrere d'aquests moviments forçats hi ha causes diverses, com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques o l'emergència climàtica. Com a exemple, s'ha citat la guerra d'Ucraïna i els fluxos migratoris procedents dels països africans, especialment de l'àrea subsahariana. La compra d'entrades per als concerts de pagament i la reserva de localitats gratuïtes als espais limitats d'aforament de Festa Major estaran disponibles a partir de dimarts vinent, del 16 de juny, a partir de les 5 de la tarda. La meitat de les entrades estaran reservades per adquirir-les per internet i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per tots aquells espectacles, gratuïts o de pagament, que tinguin lloc a espais amb aforament limitat, com La Sala, el Castell i, per primera vegada, el Casino. Enguany s'ha decidit que els concerts del Castell, que seran els de Beret i els dels Pets, tinguin un preu de 10 euros per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta per a concerts com, per exemple, el de Rosario, segur que us recordeu. Els del Casino, com el de Joana Cras o els monòlegs de Clara Ingold i Xavi Franquesa, costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de l'orquestra Mondragón es desmarcarà en preus entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per activitats gratuïtes però amb aforament limitat, com les visites guiades pel Casino i l'espectacle de l'Esbart. El tràmit telemàtic s'ha de fer a partir del perfil de La Sala i el Casino a la plataforma Cubin a partir de les 5 de la tarda de dimarts vinent. I pel que fa a la compra i reserva d'entrades de manera presencial, La Sala ampliarà horaris la setmana vinent. I acabem també en cultura explicant-vos que la International Ballet Company interpreta l'Stars Gala, la gala de les estrelles, aquest diumenge a La Sala. La companyia, formada per ballarins i ballarines en actiu a diverses companyies europees, interpretarà una selecció de les millors peces de ballet clàssic. Juan Francisco Gómez és el portaveu de la companyia.
7: La partitura clàssica no es pot sortir d'aquesta partitura. A més, el que has de fer és interpretar-la, perquè en aquest cas, com estem parlant de parelles, de solistes, es troba la parella de solista front a tot el públic. No és com un jack, a lo millor tens tot un cos de ballet darrere. Aquí estem parlant de que està la parella front al públic. Lo qual és molt interessant també per al públic, perquè és com sols et pot fixar en aquestes dues persones que es troben fent aquest moment coreogràfic damunt de l'escena.
1: Així, l'Stars Gala oferirà fragments de clàssics com el Jack dels Cignes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle. Les entrades ja es poden adquirir a través dels canals habituals de venda de La Sala, com la plataforma Cubin. Des de l'Ajuntament recorden que hi ha preus especials i descomptes per col·lectius com els joves. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí. És pràcticament un quart de nou del vespre i la programació de l'emissora municipal continua amb els esports del Siscolara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens posem el xandall rubinenc en aquesta, l'emissora municipal. A Ràdio Rubí, els esports en aquest dimecres, en el qual ja iniciem un nou procés amb uns esports una miqueta més retallats i, doncs, una informació al voltant del futbol femení força important tot just quan acabi el nostre temps. Els temes que tractarem, però, pel que fa a la informació esportiva són Unió Esportiva Rubí, tenim a l'altra banda del fil telefònic i ara l'escoltem el Blai Martí, entrenador renovat al conjunt de Lliga Elite, mentre que també hem d'escoltar el Toni Bravo Rodríguez, el nostre company, amb Xavi Mas, el president del Club Escola de Futbol Can Mir. Seran els temes principals d'aquest programa del dia d'avui, que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Va, que tenim el Blai Martí a l'altra banda del fil telefònic, el ara ja sí que de manera oficial entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Rubí. Blai, què tal? Enhorabona.
2: Moltes gràcies, Isco. Estic content.
1: Quina oportunitat més maca.
2: Sí, és una oportunitat, jo crec que molt bonica. Sempre us ho he dit que per mi és un club que m'estimo molt i, per tant, que es doni aquesta oportunitat en un lloc que considero que és casa meva, encara que sigui una casa per un nou vingut, no? Perquè jo vinc de fora, però ja la considero casa meva. És una oportunitat magnífica i l'agraeixo molt. Crec que al final el club m'ha valorat des del primer dia. M'he sentit molt valorat aquí i ara se m'ofereix això i crec que és una cosa que em fa molta il·lusió, que intentaré guanyar-me de dia a dia perquè sigui un encert per part del club i també tornar una mica a l'afició, el que et deia l'últim dia que vam parlar a la Pobla de els en devem una, doncs encara continuo amb això al cap, jo, que els en devem una.
1: Dues coses. Una, la part positiva és això que em deies, no? Que hagin confiat en tu amb un club al qual li estàs agafant una gran estima perquè des que has arribat, diguem-ne, que hi ha una relació perfecta, és molt maco, no?
2: Sí, és preciós. O sigui, jo al final recordo el mes de juliol quan jo entro amb el cotxe al pàrquing de Can Roses per reunir-me amb el José i parlar amb el José aquell dia i tornar a casa i dir-li a la Eli, que és la meva parella, dir-li jo vull anar a Rubí, i que tot va anar relativament ràpid en aquell moment perquè la sensació amb el José era molt bona, perquè ell també em va transmetre una gran capacitat de futbol, que és el que té, i vaig voler anar allà. L'any passat va ser un any ple d'aprenentatges, jo crec, i després de l'any d'aprenentatges el José va reafirmar la seva confiança en mi, posant-me a prop seu. He pres una barbaritat al seu costat. Després s'ha produït aquests dos mesos l'opció de portar el primer equip i ara tornen a fer-me confiança ell i el club, i crec que al final és una història molt bonica que espero que continuï d'aquesta manera, perquè al final les coses boniques haurien de no acabar mai.
1: I no sé jo fins a quin punt és, Blai, una pressió afegida, això.
2: No ho és. O sigui, pressió n'hi ha perquè jo sóc així. Sóc exigent i vull que les coses vagin bé, i també crec, no, que m'arriba una oportunitat en un moment en què jo sóc potser el meu moment més madur, però que jo no sóc ningú, que no he demostrat res, que al final aquests dos mesos són dos mesos que tenen valor, evidentment, però que és molt més complicat començar des de zero, i que l'any que ve serà una temporada molt complicada per mi. I en sóc conscient, però no és una pressió, és una il·lusió. Jo, al final, la pressió és una paraula que no ens ajuda. I, òbviament, forma part del futbol, però crec que aquesta pressió s'ha de transformar en il·lusió. Jo d'il·lusió en tinc una barbaritat. Crec que aquests dos mesos he demostrat que la tinc. M'he preparat molt de temps per quan arribés una oportunitat així estar a l'alçada, i jo, des de la tranquil·litat, crec que ho estic. I, evidentment, serà una temporada difícil, eh? I tinc encara un munt de coses a demostrar, més que no pas que no pas he demostrat fins ara, perquè al final, ja et dic, han estat dos mesos, però ha estat tot una mica ràpid. però pressió no, il·lusió moltíssima, pressió intentarem que no tingui gaire espai.
1: És que ara en parlarem del futur i d'aquesta plantilla que es farà a la Unió Esportiva Rubí, però abans, aquests dos mesos han estat claus, han estat com una mena de carta de presentació del Blai, com dient, que m'he guanyat aquesta possibilitat després de sumar 15 punts claus en la permanència, entrar en el play-off, a punt d'entrar en la final perquè li van posar les coses difícils a la Pobla d'en Mafumet, és a dir, que t'havia d'arribar l'oportunitat i et va arribar i la vas acabar doncs aprofitant perquè ha estat clau en la salvació, la teva irrupció com a primer entrenador, ja hi eres al primer equip.
2: Sí, en el món del futbol sempre es diu, no?, que quan t'arribi l'oportunitat t'agafi preparat, ja et dic que jo penso que preparar-me m'he preparat molt, també he tingut la sort de treballar amb el José, que és un tio que a nivell de futbol ha corregut molt i té molta capacitat, i això també m'ha ajudat a preparar-me. I al final d'aquests dos mesos, sí, són una carta de presentació. Jo crec que la carta de presentació al club ja la tenia, perquè m'han vist aquest any i mig previ també fent altres tasques, i crec que al final per això també confien en mi. Però al final el futbol són resultats i evidentment, si aquests dos mesos no haguessin anat així, probablement no hauria tingut l'oportunitat. Crec que és un missatge que transcendeix més enllà de l'entitat, perquè al final som molts entrenadors els que en el dia a dia treballem des de l'anonimat en categories més baixes, i hi ha entrenadors boníssims a segona catalana, a tercera catalana, a primera catalana, que no els arriba una possibilitat així. A mi jo crec que m'ha arribat una mica per circumstàncies rocambolesques, perquè al final no era la cosa prevista. I quan m'ha arribat, doncs una mica des del primer dia, quan em faig càrrec que sí, que seré jo l'entrenador aquests dos mesos, el meu objectiu era tenir personalitat i ser jo mateix, i crec que això mai no falla. Si tens personalitat i ets tu mateix, mai no falla. Si ets valent, si ets ambiciós, i crec que en això ens hem basat, i en això es basa una mica també el projecte. Mentre jo sigui entrenador aquí, ser valent, ser ambiciós i ser jo mateix, que al final és el que jo havia fet tota la vida fins ara en categories menys importants, i per què no repetir-ho aquí, Rubí?
1: Doncs a partir d'ara et toca treballar als despatxos, estàs confeccionant ja, tens molt clar cap a on ha d'anar la plantilla, hi haurà molta continuïtat, no en aquest sentit? Com està ara mateix aquesta construcció de la Unió Esportiva Rubí?
2: Bé, la construcció és de la mà del José, que al final és la persona més capacitada per fer això. Ell ja té molta experiència en el tema de direcció esportiva, perquè fa 4 temporades que fa plantilles aquí i ha tingut molts encerts en aquestes 4 temporades. I al final jo escolto, evidentment opino, estem parlant cada dia, estem veient quines són les millors condicions pel club. Sí que pensem que al final tenim un valor dins del club, que són una sèrie de jugadors que senten i s'identifiquen amb el dia a dia del club. Els Massí, Pai, Tor, tota aquesta gent que al final són matèria primera que tenim. Jo crec que tenim uns recursos humans molt bons en aquest sentit, que hem d'aprofitar. I l'objectiu a nivell de plantilla penso que ha de ser complementar això que tenim i fer-nos un equip més fort del que hem estat aquest any, més complet, ser capaços de generar una identitat de club per la gent que vingui, i estic segur que ho farem. Llavors estem treballant en això. Crec que aquesta setmana començarem a tenir renovacions i notícies, i bé, és un moment il·lusionant també, perquè crec que ens juguem tot el futur del primer equip en aquestes setmanes, de fer-ho bé, de prendre bones decisions, i estic segur que les prendrem, perquè aquí al capdavant és una persona que es caracteritza per prendre decisions amb el cap i bones decisions.
1: Clar, si és que si mantenim una miqueta el gruix de la plantilla, incorporem coses que potenciïn, tenint en compte que hem acabat 600, tot i que patint, però 600, la situació pinta molt bé. De cara a la pròxima temporada podem il·lusionar-nos. En el futbol les il·lusions després s'han de ratificar el camp, eh?
2: Ens hem d'il·lusionar. Jo crec que, i ho hem parlat alguna vegada tu i jo en postpartit, crec que s'ha generat una cosa molt maca en aquest final de temporada, no només dins de l'equip, sinó a nivell de club. Crec que la gent ha vingut a Can Rosés, la gent s'ha engrescat.
1: Doncs gaudim-la, i tots junts. Blai, ens anirem veient. Moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres, segur que continuarem en contacte.
3: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip.

0: Les ajudes municipals cada vegada van minçant, no? I això ens complica una miqueta la continuïtat dels projectes, però bé, a part d'això, nosaltres hem seguit treballant i hem tirat endavant tots els projectes que teníem, a dures penes, però ho hem tirat endavant i la veritat és que ha sigut amb un èxit sense precedents.
1: Recorda'ns una miqueta quins són els equips, quines són les fites que ara que es pot mirar, no?, una mica cap enrere, doncs que es volien assolir i que s'ha assolit. I no m'estic referint ja no només a nivell esportiu, sinó a nivell de club i a nivell dels esportistes i de les famílies.
0: Bueno, amb el tema ordinari, amb els equips ordinaris, saps que nosaltres tenim més gran, cada vegada més, és els equips de discapacitat. Amb els equips ordinaris que no me'ls ha abandonat, sí que és veritat que ens passa lo de cada any, no? Que és que se'ns van incrementant els equips a funció que va passant la temporada. O sigui, vam començar, doncs, no sé, amb 20 nanos ja en tenim 40 al final de temporada, no? Això ens passa molt, en aquest club ens passa molt. Molta gent quan arriba aquí i veu les instal·lacions com estan, que no hi ha gespa, que és un camp de futbol set, que no hi ha manera de que ens arreglin les coses, i passen de llarg i se'n van cap a la resta d'entitats de Rubí. Quan ja porten mitja temporada feta i veuen que l'important en el camí són precisament l'educació de valors i tal, doncs tornen i venen. I això ens passa quasi cada any. Què vol dir amb això? Que nosaltres no mirem amb l'objectiu de l'equip ordinari, no mirem si hem guanyat lligues o no, sinó si han incrementat, i això vol dir que estem fent la feina ben feta. S'ha incrementat els equips participants, ara passaran aquest any ja, finalitzen els de futbol sala benjamins per passar ja a futbol set, vull dir que la idea de l'escola ha funcionat molt bé, això per la banda dels equips ordinaris que han estat competint en el Consell Escolar, i l'èxit brutal, com sempre, ha sigut amb el tema de discapacitat, en el qual tenim aquest any 5 equips i 4 han estat competint amb dos lligues molt potents, no? La de la Federació Catalana, que era nova, la Lliga Talent, i la continuïtat de la Lliga Willix 7.
1: De la diversitat funcional, s'ha arribat a jugar al Closing Day. Explica'ns una miqueta quins són els objectius del Camp Mira ABCD i com han acabat.
0: Bueno, doncs, torno a repetir, l'èxit sense precedents, un èxit sense precedents. Dels 5 equips de diversitat, 4 han estat competint per tot Catalunya aquest any. El D ha sigut el més fluix, la primera participació que feien eren els més petitets també, eren nens de 13-18 anys amb síndrome de Down, i han participat per primera vegada, han competit a la Lliga Talent de la Federació Catalana de Futbol, i han quedat els darrers del grup únic que hi havia, però bueno, amb molt èxit, han fet molts amics, vull dir, s'ho han passat molt bé i a sobre han après moltíssim, han millorat moltíssim. Després està el C i el B, que han competit a la Lliga de la Willix 7. El C va ser, la Lliga de la Willix 7 va ser el Closing Day, va ser aquest cap de setmana, el dissabte per primera i segona divisió, i el diumenge va ser tercera i quarta divisió. El C nostre estava en tercera divisió i va quedar subcampió, va perdre la final, però creiem que l'èxit és pels nanos és bestial. Encara que nosaltres no premiem el cada primer, cada segon i cada tercer, no es pot negar que els crios també volen, de tant en quant, pues això, guanyar i tenir el seu trofeu i la seva copeta, no? Doncs el C va quedar segon subcampió de tercera divisió, el B vam lluitar pel tercer quart posto, bueno, no només ens hem mantingut a primera, sinó que ens vam classificar pels playoffs. I finalment l'equip A, que ha quedat també subcampió del segon grup de la Lliga Talent, vull dir que en aquest sentit una ristra d'èxits. L'important per nosaltres és continuar reclamant a l'Ajuntament que ens doni unes instal·lacions en condicions, continuen estant encara, per molt que s'hagi fet la coberta, continuem tenint unes condicions encara. Només tenim 4 vestidors, no tenim oficina, no tenim grades, ens les van treure. Vull dir, clar, és que hi ha moltes coses que ens han de portar encara i que no ens han complert. Per nosaltres, bueno, seria molt important que l'Ajuntament complís i ens donés una miqueta de peixet a l'hora de complir amb el que ha promès. No, no demanem res més tampoc especial, eh? Simplement que completi una miqueta les instal·lacions. Ens segueix frenant molt que estiguem lluny i que estiguem en un camp de futbol set i de terra, ens castiga moltíssim. No sé, ens queda un any de mandat, intentarem mantenir tot el que tenim, intentar millorar, intentar ensenyar als crios que s'ho passin bé, sobretot, que és del que es tracta, i la filosofia d'aquest club, que sempre ha sigut això, que el futbol sigui una forma d'entrar en valors i de

0: de passar-s'ho bé, no de competir només, no? Des d'aquí ja fem una crida, aprofitem aquests micros que em dones l'oportunitat per fer una crida. Necessitem sponsors, necessitem gent que ens recolzi, gent que sàpiga el treball que estem fent, i ens dirigim també, ens hem dirigit per escrit i ens dirigim ara des d'aquí a les grans empreses de Rubí, i no les tan grans, sinó les mitjanes i petites empreses de Rubí també, que ens donguin aquest reconeixement, que ens donguin aquest suport econòmic per poder continuar amb aquests projectes amb aquests nanos amb discapacitat.
1: Deies que faltava un any de mandat. Com es preveu aquest any de mandat? Perquè tu ja en una altra entrevista doncs ja vas anticipar una miqueta doncs, que esperes també un relleu.
0: Sí, sí, no, continuem igual, no ha hagut canvi de plans. La idea és, ja vaig dir quan em va donar l'anterior president, em va donar el relleu, li vaig donar el relleu perquè obligat, perquè jo no ho volia, ja vaig dir que estaria un mandat només i compleix el setembre, no aquest setembre, sinó... O sigui, aquest setembre just farà 3 anys que estem amb aquesta directiva i quedarà l'última temporada, que bueno, començarem també a preparar. A partir just d'aquí un any passarà com a la UAR, no? Serà el mes de juny que començarem a preparar ja les eleccions de cara a setembre perquè es vulgui presentar i portar i continuar endavant tots aquests projectes tan macos que tenim des del Camp Mir, però que jo ja avanço, ja vaig avançar en el seu moment i torno a repetir que jo personalment no encapçalaré cap candidatura.
1: Us queda només la festa doncs a Camp Mir, no? De tot el club, quan serà i com serà?
0: Bueno, l'hem dividit en dos aquest any, l'hem fet en 2 dies. El cap de setmana passat vam fer la dels equips ordinaris i aquest cap de setmana que ve serà la dels equips de diversitat. Per què ho hem fet així? Perquè, clar, torno a repetir, amb un camp tan petit i amb unes instal·lacions tan minces, posar allà 600 persones és que no és viable, és que l'any passat vam tenir molts problemes de logística. Llavors, clar, ha sigut un èxit total amb 4 equips convidats aquest cap de setmana passat amb els equips ordinaris, ho han passat genial tots. I ara, aquest cap de setmana que ve, doncs, farem el mateix amb els equips convidats que també venen a jugar contra els nostres 4 equips o 5 equips de diversitat funcional. I acabem fins al dia 1, que fem el campus d'estiu, com cada any, de l'1 al 17, i que es vulgui apuntar, estan les places obertes, i així també fem publicitat, aprofitem ja, no? Ja que em deixes. I poc més, i així que el 17 de juliol ja tanquem porta per marxar i descansar una miqueta, que crec que ens ho hem merescut.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Tota la informació, ja sabeu, la podeu trobar a www.radiorubi.cat en l'apartat d'esports. Marxem ja, Toni Bravo Rodríguez, Cisco Lara García, un servidor. S'acomiaden, us desitgem bon dimecres i ara us deixem amb aquest podcast No hi ha distància.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

Què tal? Com esteu? Comencem No hi ha distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la Pilota d'Or i el Premi de Best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025 i dels 16 equips de la Lliga F només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert. Però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria no ho fan.

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana m'ha agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vila ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tota una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja em fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. Primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer el Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca, i he recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor, crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants, i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir el vestidor i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estant físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic, i entre tot, doncs, a l'equip s'emporta una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips. Però tot i així, cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona veies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'esperçor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen d'un altre ull, els clubs, els directius de cada club, i que això és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
2: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení, i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona, i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims, perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Mm-hmm. Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
2: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no m'havia vingut a veure ningú, per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no en tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us hi tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
2: Jo crec que sí. Crec que el no tindre aquest pas de juvenil a sènior ens pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona i després les persones o les jugadores que destaquen una miqueta doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
1: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
2: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre, i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt, jo quan veig les petitetes a les escoles, que van amb la bossa, amb les botes de futbol, i que quan salten a cadet o quan salten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Miguel, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canvi.
2: Esperem que sí.
0: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet. Un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima. I no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: sempre al teu costat.
1: Són les 10 de la nit.

0: És mitjanit.
1: Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Són les 8 del matí i és dimecres 10 de juny. Bon dia, Rubí.
3: Rubí al dia.

Va morir Albert Sans, coreògraf i ànima de l'Esbar Dansaire, que va recuperar el Ball de Gitanes i deixa un llegat clau en la dansa tradicional catalana i la història cultural de la ciutat. Les denúncies per violència contra les dones es disparen. El partit judicial de Rubí pugen gairebé un 70% en un any i situen el territori en una taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental. La dansa torna a ser protagonista a Rubí. La International Ballet Company du aquest diumenge a la sala la Star Gala amb solistes internacionals i fragments dels grans clàssics del ballet. Esports, protagonisme pel tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, i el seu projecte esportiu.

0: Materi, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Lluïsmi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimecres i, de fet, amb força núvols matinals que de mica en mica s'aniran obrint al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Per tant, moltes més clarianes la segona meitat del dia. La pluja d'aquest matí continuarà caient d'una forma intermitent, isolada, dispersa, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i també algunes de la costa de Tarragona, bàsicament del Camp de Tarragona. Ja diem que aquests núvols s'aniran esmicolant amb el pas de les hores, aquesta tarda només amb algun ruixadet al Pirineu més gironí, i la temperatura que ha de ser confortable, ha de ser càlida, però no pas molt calorosa. Com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAN, amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber com estan les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident que tenim a la C-16 a l'altura de Sallent, que en sentit nord cap a Berga doncs talla un carril de circulació provocant un quilòmetre i mig de retencions. També tenim dues avaries a hores d'ara actives, una a la Ronda Litoral en sentit nord, que talla un carril de circulació i provoca fins a 7 quilòmetres de retencions cap al nus de la Trinitat. Tenim una segona avaria a la C-17 a Lliçà de Vall, al Vallès, que en sentit nord també obliga a tallar un carril de circulació i provocar un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, continuen, però, acompanyant també aquestes retencions habituals d'aquestes incidències. Tenim una entrada amb retencions intermitents per als túnels de Vallvidrera, també al Vallès, on hi ha retencions, sobretot, a la AP-7, amb cues, amb un tornès del Vallès en direcció Tarragona, però també entre Mollet i Barberà. La C-58 encara circula amb retencions des de Sant Quirze en direcció al nus de la Trinitat i pel Llobregat, retencions sobretot a la B-23 des del Papiol cap a la capital catalana. Això és tot des del RAC. Bon dia.

0: El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí, responsable que la ciutat hagi recuperat el seu tradicional ball de gitanes, va morir ahir als 94 anys. Estem xerrant d'Albert Sanz. Va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i va ser-ne el director artístic durant 35, des de l'any 1955 fins a l'any 1990. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el ball de gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria. L'any 1992, la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a l'esbart i per les seves aportacions al món de la dansa. L'any 1993, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or als Mèrits de les Arts. També ha rebut premis de l'Agrupament d'Esbart Dansa i de l'Agrupació de Sardanistes. El maig de 2019 va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament i el juliol de l'any següent se li va atorgar el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart va fer-li un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament, escoltam a continuació un fragment de l'entrevista que varen fer a Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per a ell.
1: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a el que era el camp de les monges, que se'n deia a l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: La balla d'Albert Sanz tindrà lloc al tanatori de Rubí avui de les 4 i mitja de la tarda a les 8 i mitja del vespre. Dijous la balla es farà al dematí de les 9 a les 3 de la tarda i la cerimònia tindrà lloc dijous a 3 quarts de 4 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe anual sobre la violència contra les dones corresponent a l'any 2025. El document recull dades sobre denuncis, delictes i ordres de protecció a la comarca. Les xifres mostren un augment global del 6,7% en el nombre de denuncis respecte a l'any anterior fins a fregar les 3.000. El Partit Judicial de Rubí, que inclou també Castellbisbal i Sant Cugat, és el que regi l'increment més destacat. Les denúncies hi han augmentat prop d'un 70% en només un any. Amb aquesta pujada, Rubí passa a tenir la taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental, amb gairebé 65 denúncies per cada 10.000 dones per davant de Terrassa i Sabadell. Tot i això, des de l'Observatori Comarcal demanen prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades. Ho explica el tècnic de l'organisme, Enrique Ortega.
2: En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Aquest any hi ha hagut un increment que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte a l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats.
0: Pel que fa als delictes vinculats a la violència de gènere, el Partit Judicial de Rubí n'ha registrat 651 durant el 2025, els casos més habituals. Continuen sent els maltractaments lleus i les lesions. En el conjunt de la comarca, la xifra s'eleva fins als 3.401. un delictes. Un altre dels aspectes que destaca l'informe és el nombre d'ordres de protecció denegades. Al Vallès Occidental, el 57% de les sol·licituds van ser rebutjades. A Rubí, la proporció és inferior. De les 28 ordres tramitades, 13 van ser denegades, una dada que se situa per sota de la mitjana comarcal i també de la catalana. Enrique Ortega valora aquestes xifres.
2: I aquesta percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior. I és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
0: L'informe també posa en relleu la tasca dels serveis d'informació i atenció a les dones, el CIAT, i durant el primer semestre del 2025 aquests serveis van realitzar més de 10.500 atencions a la comarca. D'aquestes, unes 1.200 estaven relacionades directament amb casos de violència masclista. Des de l'Observatori recorden que el telèfon d'atenció a les dones és gratuït, confidencial i funciona les 24 hores del dia. És el 900 900 120. I en la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a toca, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar, principalment a pilota, i les places també s'omplen de rubinencs que volen gaudir de les terrasses i el bon temps a l'aire lliure. Les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal han explicat com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
3: Nosaltres treballem més sobretot a les places i als parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Mm-hmm. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, a fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
0: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del lloc a l'aire lliure, i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuoses amb la resta de veïns de la ciutat.
4: Des de l'Ajuntament, les èpoques d'estiu ja el juguem i respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs, jocs de tota la vida. Els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a plaça Constitució, i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Llavors es tracta de, bueno, unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines i llavors doncs fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. I també és una mica per activar uns altres jocs, jocs de tota la vida.
0: I a la plana cultural, la International Ballet Company presenta aquest diumenge a la sala la seva Star Gala, una producció única que reuneix solistes de renom internacional per oferir un recorregut pels grans títols de la història de la dansa clàssica. L'espectacle programat, com dèiem, per aquest diumenge a les 6 de la tarda promet emocionar tant els amants de la dansa com els espectadors que s'apropen al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpretaran passos a dos i fragments emblemàtics de coreografies immortals com el Llac dels Cisnes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle.

0: Esports marcats per la Unió Esportiva Rubí i el seu tècnic Blai Martí, que va ser renovat i que xerrarà del seu projecte esportiu. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí continua definint el seu projecte esportiu. Avui el protagonista del programa de l'esport serà Blai Martí, renovat després de portar l'equip fins a la promoció d'ascens a la tercera ref. El tècnic ha completat un curs molt competitiu amb el Rubí, recordem, va acabar 6è de la Lliga Elite, doncs a 2:15, Esports al dia. Blai Martí repassarà la temporada, explicarà com afronta el futur immediat del club. I el Cefca Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment els equips de diversitat funcional, que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 de futbol. El seu president, Xavi Mas, destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors, tot i això alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades, i en un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.

Vilanoví acomiada una de les grans figures de la seva cultura popular, Albert Sans, impulsor del retorn del Ball de Gitanes i referents de la dansa tradicional catalana, ha mort als 94 anys després de tota una vida vinculada a l'esbart dansaire i a la preservació del patrimoni cultural de la ciutat. El fundador de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta des de Rubí d'una progressiva privatització del sistema sanitari català i defensa que les noves generacions s'impliquin activament en la defensa de la sanitat pública. L'activista també qüestiona que les noves reformes legislatives blindin realment el model públic. La penya flamenca Calixto Sánchez tanca aquest cap de setmana la seva programació regular abans de l'estiu amb una gran vetllada oberta al públic. La cita reunirà artistes de la mateixa entitat i un cor convidat a Sabadell en una tarda de música, cant, ball flamenc al local del carrer Orso. I en esports, xerram del tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, i el seu projecte esportiu.

0: Ahir va morir als 94 anys Albert Sans, coreògraf, director de l'Esbart Dansaire de Rubí i una de les figures clau en la recuperació del ball de gitanes a la ciutat. Vinculat a l'entitat des de ben petit i va començar a ballar en només 8 anys, Sans va assumir la direcció artística durant 35 anys, entre 1955 i 1990. Durant aquesta etapa va impulsar una intensa tasca de creació i preservació del patrimoni cultural català. És autor de més de 60 coreografies de dansa tradicional catalana i deixa una empremta especialment vinculada al retorn del ball de gitanes, una celebració que avui és un dels símbols culturals de Rubí. La seva trajectòria va ser reconeguda amb nombroses distincions, entre les més destacades la Creu de Sant Jordi l'any 1992 i un any després la Medalla d'Or al Mèrit de les Arts concedida pel Ministeri de Cultura. També va rebre reconeixements del moviment esbartaire i del món sardanista, així com homenatges institucionals i ciutadans a Rubí en els darrers anys. De fet, l'any 2019 l'Ajuntament li va retre homenatge i el 2020 va ser distingit amb el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart també li havia dedicat un acte especial coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. I recuperant precisament un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí durant aquell homenatge, una nit que, segons explicava, el va emocionar especialment.
1: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: Pel que fa al comiat, la vela tindrà lloc al tanatori de Rubí avui entre 4:45 de la tarda i 9:15. Dijous continuarà de 9 del matí a 3 de la tarda i la cerimònia de comiat es farà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè el fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana que podria acabar amb un model mig semblant al dels Estats Units d'Amèrica i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic sortint al carrer i lluitant tal com estan fent aquests dies els mestres. Ho va dir ahir a la tarda durant la xerrada que l'activista va fer a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, convidat per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí.
2: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el Sistema Nacional de Salut i serà tard per plorar-lo. Jo per l'edat diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
0: Per a Barberà, la llei 15/1997 que permetia l'externalització de la sanitat pública va obrir la porta a la privatització més salvatge que ens podíem imaginar. Recentment, el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut que cerca blindar l'estatus públic de la sanitat. Però per al fundador de Marea Blanca, el nou projecte té les mateixes escletxes legals que la normativa actual per permetre l'entrada al sistema dels grans operadors privats. Per cert, que la coordinadora d'entitats per la sanitat segueix recollint signatures per una millor sanitat a la ciutat i reclamar la construcció d'un hospital, la fi de les llargues llistes d'espera o la millora dels serveis de salut mental. Ja han aconseguit més de 3.800 suports i aquesta setmana seran avui a les Torres des de les 6 de la tarda a les 8 del vespre i davant de Calçats Vendranes divendres en el mateix horari. I aquest mes la ciutat de Rubí acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el pròxim dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Clara Xifra és tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament.
3: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no? I per ampliar la mirada.
0: Entre les principals activitats programades pel Dia Internacional de les Persones Refugiades en destaquen l'exposició Un lugar en el exilio de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants com Les papallones i les orenetes a càrrec de Li Morenita i la concentració contra les guerres i posterior xerrada de l'escriptora afganesa Nadia Ghulam. L'activista compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi.
3: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquests àmbits, i tenim per primer any també una entitat, Microcrèdit Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més evidentment d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
0: Precisament un dels plats forts del programa, que comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica, serà la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de la ONU per a les Persones Refugiades, ACNUR, Josep Casajuana, amb qui conversarem a les 9 del matí aquí al Rubí al Dia. I la visita oficial del Papa Lleó XIV a Catalunya entra avui en la seva jornada central després que ahir arribés a Barcelona i participés en els primers actes previstos de l'agenda. Els feligresos de les parròquies rubinenques segueixen la visita i alguns hi participen a títol personal en diferents celebracions. Precisament ahir, al programa Rubí al Dia, vàrem xerrar amb la Rosa Maria Aris i el Josep Anton Clua, presentadors de Presciència Cristiana a Ràdio Rubí, que van compartir què representa una visita papal per als creients. Aris ho explicava així.
4: Els catòlics sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
0: Després de l'Eucaristia celebrada ahir a la Catedral de Barcelona i de l'acte de pregari i trobada a l'estadi Lluís Companys, avui el Pontífex té previst visitar el centre penitenciari de Can Brians i desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. La jornada culminarà al vespre amb un dels actes més esperats de la visita, la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de Ràdio Rubí, el programa Presència Cristiana d'aquest diumenge oferirà un resum especial de la visita del Pontífex. Després de l'estada a Catalunya, Lleó XIV continuarà dijous el seu viatge oficial a Espanya amb una visita a les Canàries centrada en la qüestió migratòria. I l'Associació de la Penya Flamenca Calisto Sánchez de Rubí acomiada la seva programació regular abans de les vacances d'estiu. Aquest dissabte, 13 de juny, l'entitat organitza la seva última vetllada flamenca de la temporada a la seva seu del carrer Orso número 2. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de l'actuació del Cor Rociero a l'Alba de Sabadell. Escolta Manolo Martín, que és president de la Penya Calisto Sánchez.
5: Es que nosotros todas las veces que hacemos velada invitamos a un coro diferente, y este de aquí pues no recuerdo yo de cuando han venido la anterior vez, pero creo que son muy buenos, ¿eh?
0: Després d'aquesta cita, la penya flamenca es prepararà per a la seva participació a la Festa Major de Rubí.

0: projecte que ha fet un pas endavant. Martí serà avui el convidat d'Esports al dia, 2:15, per analitzar el curs i parlar del camí que vol seguir el primer equip. I el CEPCA Mir, continuem parlant de futbol, tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7, amb subcampionats, podis i una participació que no para d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries, que les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara les festes de final temporada i el campus d'estiu de juliol.
1: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: A les 8 del matí és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimecres i, de fet, amb força núvols matinals que de mica en mica s'aniran obrint al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Per tant, moltes més clarianes la segona meitat del dia. La pluja d'aquest matí continuarà caient d'una forma intermitent, isolada, dispersa, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i també algunes de la costa de Tarragona, bàsicament del Camp de Tarragona. Ja diem que aquests núvols s'aniran esmicolant amb el pas de les hores, aquesta tarda només amb algun ruixadet al Pirineu més gironí, i la temperatura que ha de ser confortable, ha de ser càlida, però no pas molt calorosa. Com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident a la C-16 a l'altura de Sallent que deixa encara un quilòmetre de lentitud en direcció Berga. També teníem una avaria des de primera hora del matí a la Ronda Litoral en sentit nord cap al Nus de la Trinitat que a hores d'ara continua amb 3 quilòmetres i mig de retencions. Tenim una segona avaria fa una estona a la C-32 a l'altura de Gavà que també en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa al vessant nord i al Vallès, a hores d'ara tenim afectacions a la B-20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet ha causat unes obres que afecten de retruc també a la Ronda Litoral, la Sant Adrià de Besòs en sentit el Nus de la Trinitat, amb un tram de fins a 3 quilòmetres d'afectacions. Per altra banda, tot plegat, encara tenim retencions habituals al Vallès, també amb fortes retencions a la AP7 en sentit sud, entre Montornès del Vallès i Barberà. També en sentit nord hi ha retencions des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. Pel que fa a la C-58, encara circula amb intensitat intermitent des de Sant Quirze del Vallès, tot plegat fins al Nus de la Trinitat. També hi ha retencions en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

La cultura rubinenca està de dol. Ahir va morir Albert Sanz, coreògraf i ànima de l'Esbart Dansaire, que va recuperar el ball de gitanes i deixa un llegat clau en la dansa tradicional catalana i la història cultural de la ciutat.

per violència contra les dones es disparen al partit judicial de Rubí, pugen gairebé un 70% en un any i situen el territori amb la taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental. La dansa torna a ser protagonista a Rubí. La International Ballet Company du aquest diumenge a la sala l'Star Gala amb solistes internacionals i fragments dels grans clàssics del ballet.

0: El coreògraf i director de l'Esbart Dansaire de Rubí, responsable que la ciutat hagi recuperat el seu tradicional ball de gitanes, va morir ahir als 94 anys. Estem xerrant d'Albert Sanz. Va començar a ballar a l'Esbart quan només tenia 8 anys i va ser-ne el director artístic durant 35, des de l'any 1955 fins a l'any 1990. Al llarg de la seva vida, Sanz va crear més de 60 coreografies de dansa catalana i va recuperar el ball de gitanes. El coreògraf rubinenc ha rebut diverses distincions durant la seva trajectòria. L'any 1992, la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a l'esbart i per les seves aportacions al món de la dansa. L'any 1993, el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or als Mèrits de les Arts. També ha rebut premis de l'Agrupament d'Esbart Dansaires i de l'Agrupació de Sardanistes. El maig de 2019 va rebre un reconeixement per part de l'Ajuntament i el juliol de l'any següent se li va atorgar el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart va fer-li un homenatge fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Precisament, escoltam a continuació un fragment de l'entrevista que varen fer a Ràdio Rubí aquella nit, que va ser una sorpresa per a ell.
1: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: La balla d'Albert Sanz tindrà lloc al tanatori de Rubí avui de les 4 i mitja de la tarda a les 8 i mitja del vespre. Dijous la balla es farà al dematí de les 9 a les 3 de la tarda i la cerimònia tindrà lloc dijous a 3 quarts de 4 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l'informe anual sobre la violència contra les dones corresponent a l'any 2025. El document recull dades sobre denuncis, delictes i ordres de protecció a la comarca. Les xifres mostren un augment global del 6,7% en el nombre de denuncis respecte a l'any anterior fins a fregar les 3.000. El Partit Judicial de Rubí, que inclou també Castellbisbal i Sant Cugat, és el que regi l'increment més destacat. Les denúncies hi han augmentat prop d'un 70% en només un any. Amb aquesta pujada, Rubí passa a tenir la taxa d'incidència més alta del Vallès Occidental, amb gairebé 65 denúncies per cada 10.000 dones per davant de Terrassa i Sabadell. Tot i això, des de l'Observatori Comarcal demanen prudència a l'hora d'interpretar aquestes dades. Ho explica el tècnic de l'organisme, Enrique Ortega.
2: En segon lloc, les estadístiques judicials sovint presenten problemes de qualitat de les dades. I el que nosaltres observem és que potser l'any passat hi havia un infraregistre de les denúncies que s'havien presentat. Aquest any hi ha hagut un increment que és, sens dubte, com indicaves, molt important, de prop del 70%. Però en la interpretació d'aquest increment, que certament s'ha pogut produir i que hi ha real, però també hi ha infraregistre respecte a l'any anterior. És la principal hipòtesi que nosaltres estem valorant, no?, a l'hora d'interpretar aquests resultats.
0: Pel que fa als delictes vinculats a la violència de gènere, el Partit Judicial de Rubí n'ha registrat 651 durant el 2025, els casos més habituals. Continuen sent els maltractaments lleus i les lesions. En el conjunt de la comarca, la xifra s'eleva fins als 3.400 un delictes. Un altre dels aspectes que destaca l'informe és el nombre d'ordres de protecció denegades. Al Vallès Occidental, el 57% de les sol·licituds van ser rebutjades. A Rubí, la proporció és inferior. De les 28 ordres tramitades, 13 van ser denegades, una dada que se situa per sota de la mitjana comarcal i també de la catalana. Enrique Ortega valora aquestes xifres.
2: I aquesta percentatge tan elevat d'ordres denegades contrasta amb la mitjana estatal, en la que aproximadament només al voltant d'un terç de les ordres de protecció són denegades. O sigui, la major part, dos terços, són adoptades. Hi ha molta variabilitat també geogràfica, però en les grans àrees metropolitanes i en les grans zones més densament poblades sí que el que hem observat és que la proporció de denegacions és superior i és un element que nosaltres posem sempre en relleu tant als nostres informes com en els espais de participació que tenim de debat i d'anàlisi de les dades.
0: L'informe també posa en relleu la tasca dels serveis d'informació i atenció a les dones, el CIAT, i durant el primer semestre del 2025 aquests serveis van realitzar més de 10.500 atencions a la comarca. D'aquestes, unes 1.200 estaven relacionades directament amb casos de violència masclista. Des de l'Observatori recorden que el telèfon d'atenció a les dones és gratuït, confidencial i funciona les 24 hores del dia. És el 900 900 120. I en la pujada de les temperatures i l'estiu gairebé a toca, les dinàmiques de la ciutat canvien. Molts infants surten al carrer a jugar, principalment a pilota, i les places també s'omplen de rubinencs que volen gaudir de les terrasses i el bon temps a l'aire lliure. Les agents cíviques Mireia Solana i Glòria Vidal han explicat com afavorir la bona convivència i mediar entre els principals conflictes que sorgeixen al municipi en època estival, sobretot quan els infants surten a jugar al carrer.
3: Nosaltres treballem més sobretot a les places i els parcs. I de cara als nens, doncs els nens tenen que jugar, però han d'intentar jugar sempre intentant no ocasionar un dany a tercer. Mm-hmm. O sigui, podem jugar a pilota, podem jugar a córrer, a saltar, a fer moltes coses, però sempre pensant en la resta.
0: Les agents cíviques insisteixen a dir que els infants han de continuar gaudint del lloc a l'aire lliure, i és per això que des del consistori s'aposta per la iniciativa Juguem i Respectem. Ubicada a algunes places de Rubí, potencia entre la canalla altra mena d'activitats més respectuoses amb la resta de veïns de la ciutat.
4: Des de l'Ajuntament, les èpoques d'estiu ja el Juguem i Respectem en alguna de les places. Uh-huh. Val? Perquè no centrin tant el tema del futbol, juguin altres jocs de tota la vida. Els dilluns i els dimecres estan a la plaça Neus Català, els dimarts i els divendres a plaça Constitució i els dijous, aquest any com a novetat, a la plaça Miguel Hernández. Uh-huh. Llavors es tracta de unes noies que són unes dinamitzadores, tenen un baúl de joguines i llavors doncs, fan un préstec de joguines, les joguines no se les ponen en casa, juguen allà a la plaça i les tornen. Uh-huh. I també és una mica per activar uns altres jocs de tota la vida.
0: I a la plana cultural, la International Ballet Company presenta aquest diumenge a la sala la seva Star Gala, una producció única que reuneix solistes de renom internacional per oferir un recorregut pels grans títols de la història de la dansa clàssica. L'espectacle programat, com dèiem, per aquest diumenge a les 6 de la tarda promet emocionar tant els amants de la dansa com els espectadors que s'apropen al gènere per primera vegada. La gala compta amb la participació de ballarins de primer nivell procedents de prestigioses companyies de tot el món, els quals interpretaran passos a dos i fragments emblemàtics de coreografies immortals com el Llac dels Cisnes, el Trencanous, Don Quixot o Giselle.

0: Esports marcats per la Unió Esportiva Rubí i el seu tècnic Blai Martí, que va ser renovat i que xerrarà del seu projecte esportiu. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí continua definint el seu projecte esportiu. Avui el protagonista del programa de l'esport serà Blai Martí, renovat després de portar l'equip fins a la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic ha completat un curs molt competitiu amb el Rubí, recordem, va acabar 6-0 de la Lliga Elite, doncs a 2:15. Esports al dia. Blai Martí repassarà la temporada, explicarà com afronta el futur immediat del club. I el Cefca Mir, que tanca una de les temporades més exitoses dels últims anys, especialment els equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 de futbol. El seu president, Xavi Mas, destaca subcampionats, podis, un creixement constant que ja situa el club prop dels 80 jugadors, tot i això alerta que les ajudes municipals minven, que les instal·lacions continuen sent molt precàries, amb només 4 vestidors, sense grades, i en un camp de terra que frena el projecte. Mas fa una crida a empreses, patrocinadors, per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara ara les festes de final de curs i el campus d'estiu de juliol.

Avui acomiada una de les grans figures de la seva cultura popular, Albert Sans, impulsor del retorn del Ball de Gitanes i referents de la dansa tradicional catalana, ha mort als 94 anys després de tota una vida vinculada a l'esbart dansaire i a la preservació del patrimoni cultural de la ciutat. El fundador de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta des de Rubí d'una progressiva privatització del sistema sanitari català i defensa que les noves generacions s'impliquin activament en la defensa de la sanitat pública. L'activista també qüestiona que les noves reformes legislatives blindin realment el model públic. La penya flamenca Calixto Sánchez tanca aquest cap de setmana la seva programació regular abans de l'estiu amb una gran vetllada oberta al públic. La cita reunirà artistes de la mateixa entitat i un cor convidat a Sabadell en una tarda de música, cant, ball flamenc al local del carrer Orso. I en esports, xerram del tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, i el seu projecte esportiu.

0: Ahir va morir als 94 anys Albert Sanz, coreògraf, director de l'Esbart Dansaire de Rubí i una de les figures clau en la recuperació del Ball de Gitanes a la ciutat. Vinculat a l'entitat des de ben petit i va començar a ballar en només 8 anys, Sanz va assumir la direcció artística durant 35 anys, entre 1955 i 1990. Durant aquesta etapa va impulsar una intensa tasca de creació i preservació del patrimoni cultural català. És autor de més de 60 coreografies de dansa tradicional catalana i deixa una empremta especialment vinculada al retorn del Ball de Gitanes, una celebració que avui és un dels símbols culturals de Rubí. La seva trajectòria va ser reconeguda amb nombroses distincions, entre les més destacades la Creu de Sant Jordi l'any 1992 i un any després la Medalla d'Or al Mèrit de les Arts concedida pel Ministeri de Cultura. També va rebre reconeixements del moviment esbartaire i del món sardanista, així com homenatges institucionals i ciutadans a Rubí en els darrers anys. De fet, l'any 2019 l'Ajuntament li va retre homenatge i el 2020 va ser distingit amb el Premi Gent del Barri, Gent de Rubí. L'Esbart també li havia dedicat un acte especial coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. I recuperant precisament un fragment de l'entrevista que li van fer des de Ràdio Rubí durant aquell homenatge, una nit que, segons explicava, el va emocionar especialment.
1: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carmeli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: Pel que fa al comiat, la vela tindrà lloc al tanatori de Rubí avui entre 4:45 de la tarda i 9:15. Dijous continuarà de 9 del matí a 3 de la tarda i la cerimònia de comiat es farà a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Pere. Canviant de tema, perquè el fundador i portaveu de Marea Blanca, Toni Barberà, alerta d'una creixent privatització de la sanitat pública catalana que podria acabar amb un model mig semblant al dels Estats Units d'Amèrica i creu que les noves generacions haurien de defensar aquest dret bàsic sortint al carrer i lluitant tal com estan fent aquests dies els mestres. Ho va dir ahir a la tarda durant la xerrada que l'activista va fer a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, convidat per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí.
2: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el Sistema Nacional de Salut i serà tard per plorar-lo. Jo per l'edat diem-ne que veuria menys afectat, però tinc fills, filla i nets i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
0: Per a Barberà, la llei 15/1997 que permetia l'externalització de la sanitat pública va obrir la porta a la privatització més salvatge que ens podíem imaginar. Recentment, el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut que cerca blindar l'estatus públic de la sanitat. Però per al fundador de Marea Blanca, el nou projecte té les mateixes escletxes legals que la normativa actual per permetre l'entrada al sistema dels grans operadors privats. Per cert, que la coordinadora d'entitats per la sanitat segueix recollint signatures per una millor sanitat a la ciutat i reclamar la construcció d'un hospital, la fi de les llargues llistes d'espera o la millora dels serveis de salut mental. Ja han aconseguit més de 3.800 suports i aquesta setmana seran avui a les Torres, des de les 6 de la tarda a les 8 del vespre i davant de Calçats Vendranes, divendres en el mateix horari. I aquest mes la ciutat de Rubí acull una desena d'activitats emmarcades en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra el pròxim dissabte 20 de juny. La programació inclou un gran ventall d'activitats per sensibilitzar a tots els públics amb l'objectiu d'ampliar la mirada i donar veu al col·lectiu de persones refugiades. Clara Xifra és tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament.
3: Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que al final no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no? La de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no? I per ampliar la mirada.
0: Entre les principals activitats programades pel Dia Internacional de les Persones Refugiades en destaquen l'exposició Un lugar en el exilio de Dani Aguilera, la lectura de contes per a infants com Les papallones i les orenetes a càrrec de Li Morenita i la concentració contra les guerres i posterior xerrada de l'escriptora afganesa Nadia Ghulam. L'activista compartirà el testimoni de la seva lluita pels drets de les dones i la infància a l'Afganistan. La programació ha estat elaborada per l'Ajuntament de Rubí en col·laboració amb diferents entitats del municipi.
3: Tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquests àmbits, i també tenim per primer any també una entitat, Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més, evidentment, d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca.
0: Precisament un dels plats forts del programa, que comptarà amb la participació de l'Associació de Microcrèdits per l'Àfrica, serà la conferència Refugi i Dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat a càrrec del secretari del Comitè Català de l'Agència de la ONU per a les Persones Refugiades, ACNUR, Josep Casajuana, amb qui conversarem a les 9 del matí aquí al Rubí al Dia. I la visita oficial del Papa Lleó XIV a Catalunya entra avui en la seva jornada central després que ahir arribés a Barcelona i participés en els primers actes previstos de l'agenda. Els feligresos de les parròquies rubinenques segueixen la visita i alguns hi participen a títol personal en diferents celebracions. Precisament ahir, al programa Rubí al Dia, vàrem xerrar amb la Rosa Maria Aris i el Josep Anton Clua, presentadors de Presciència Cristiana a Ràdio Rubí, que van compartir què representa una visita papal per als creients. Aris ho explicava així.
4: Els catòlics, sempre la visita d'un papa doncs, ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
0: Després de l'Eucaristia celebrada ahir a la Catedral de Barcelona i de l'acte de pregari i trobada a l'estadi Lluís Companys, avui el Pontífex té previst visitar el centre penitenciari de Can Brians i desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. La jornada culminarà al vespre amb un dels actes més esperats de la visita, la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de Ràdio Rubí, el programa Presència Cristiana d'aquest diumenge oferirà un resum especial de la visita del Pontífex. Després de l'estada a Catalunya, Lleó XIV continuarà dijous el seu viatge oficial a Espanya amb una visita a les Canàries centrada en la qüestió migratòria. I l'associació de la penya flamenca Calisto Sánchez de Rubí acomiada la seva programació regular abans de les vacances d'estiu. Aquest dissabte, 13 de juny, l'entitat organitza la seva última vetllada flamenca de la temporada a la seva seu del carrer Orso número 2. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de l'actuació del Cor Rociero a l'Alba de Sabadell. Escolta Manolo Martín, que és president de la penya Calisto Sánchez.
5: No, es que nosotros todas las veces que hacemos velada invitamos a un coro diferente. Y este de aquí, pues no recuerdo yo de cuando han venido la anterior vez, pero creo son muy buenos, ¿eh?
0: Després d'aquesta cita, la penya flamenca es prepararà per a la seva participació a la Festa Major de Rubí.

0: amb el tècnic de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, convidat avui a Esports al Dia després de ser renovat. Toni Bravo.
1: Blai Martí va renovar com a entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Rubí després d'un curs intens d'haver disputat la promoció d'ascens a tercera ref. El tècnic continuarà liderant un projecte que ha fet un pas endavant. Martí serà avui el convidat d'Esports al Dia, 2:45, per analitzar el curs i parlar del camí que vol seguir el primer equip. I el CEP Can Mir, continuem parlant de futbol, tanca una temporada marcada pel creixement, pels èxits dels equips de diversitat funcional que han brillat tant a la Lliga Talent com a la Willix 7, amb subcampionats, podis i una participació que no para d'augmentar. El president Xavi Mas destaca que el club ja s'acosta als 80 jugadors, però alerta que les instal·lacions continuen sent molt precàries, les ajudes municipals minven, fet que dificulta mantenir el projecte. Mas fa una crida a empreses patrocinadors per garantir la continuïtat del model i confirma que entra en l'últim any de mandat. El club prepara les festes de final temporada i el campus d'estiu de juliol.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
3: És la una de la matinada.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Les 9 del matí i començar amb una nova part del Rubí al dia amb un tram de programa que passarà per temes d'abast global però també per històries i noms que formen part del nostre patrimoni cultural més proper. Començarem amb una entrevista a Josep Casajuana, secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per a les Persones Refugiades, l'ACNUR, amb motiu de la conferència que oferirà avui a l'Ateneu sota el títol Refugi, dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat. Amb ell xerrarem de les realitats que hi ha darrere dels moviments forçats de població, de les causes que els provoquen i dels reptes humanitaris que plantegen. Després farem una pausa per dedicar uns minuts a recordar Albert Sans, coreògraf i mestre de la dansa catalana, que ens va deixar ahir als 94 anys. Un petit homenatge per reconèixer la seva trajectòria i la petjada que deixa en el món de la cultura popular. A continuació arribarà la secció d'esports amb l'actualitat dels equips i esportistes de la ciutat i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández.

les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Vicent Rabadán, Montse Clemente, Josep Milà i Josep Maria Pijuan, que compartiran reflexions i punts de vista sobre l'actualitat. I a partir de les 11, Belén Tierno tancarà el programa amb una hora molt vinculada a la participació i la cultura. Primer conversarà amb els membres del Consell dels Infants per conèixer la seva mirada sobre diferents qüestions que els afecten directament. I després xerrarem de tradició i cultura popular amb Joan Camps, director de l'Esbart d'Ensaire, i Josep Puigventós, de Foment de la Sardana, amb els quals, de ben segur, també recordaran Albert Sans. Començam!

0: Avui conversam amb Josep Casajuana, que és secretari del Comitè Català d'ACNUR, agència de l'ONU per a les persones refugiades, que aquesta tarda oferirà a l'Ateneu de Rubí la conferència Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, organitzada per l'Associació Microcrèdits per l'Àfrica amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra el dia 20 de juny. Bon dia, Josep.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès per l'ACNUR, l'Agència de l'ONU pel Refugiat.
0: Per començar, ens pots explicar què trobaran les persones que assisteixin a aquesta conferència a l'Ateneu? Quin és el missatge principal que es voldria transmetre?
1: El missatge principal és que com que el nombre de refugiats al món continua augmentant, malgrat que quan es va crear l'ACNUR, ara fa tres quarts de segle, era una solució temporal per resoldre, diríem, la situació greu encara de desplaçats de la Segona Guerra Mundial, doncs el problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs de intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos, o desplaçaments interns dins del propi estat intentant fugir dels fronts de guerra. Mm-hmm. Jo crec que en el món d'avui és un deure de les persones doncs, que tenim una consciència de que no estem sols en el món, sinó que els països que relativament estem millors, els països bàsicament del primer món, hi ha un deure de solidaritat amb un món que, en conjunt, té prou riqueses perquè tothom pugui viure amb dignitat, però que a la pràctica hi ha una dualitat brutal entre els que vivim bé i els que ho passen molt malament.
0: Mm-hmm. Sovint sentim xerrar de crisis de refugiats, però no sempre acabem d'entendre les causes profundes. Quins serien avui els principals factors que obliguen milions de persones a abandonar casa seva?
1: Alguns els tenim relativament propers, tant a l'altra riba de la Mediterrània com a l'est d'Europa. Tots han vist com la invasió russa de la part oriental d'Ucraïna ha produït una fugida de més de 5 milions de persones, alguns dels quals els vam poder acollir a casa nostra, no? amb unes mesures especials, no? Per ubicar-los a casa nostra. Alguns encara hi viuen, d'altres han pogut tornar, però la guerra encara està, i ho veiem cada dia, no? D'una forma molt, molt viva, no? I per altra banda, a l'altra banda de la Mediterrània veiem uns fluxos migratoris, la major part d'ells per motius de guerres en aquests països de l'Àfrica, sobretot subsahariana, d'altres per motius més estrictament econòmics de buscar doncs, un horitzó vital que els hi permeti viure amb un mínim de dignitat per ells i tenir un futur, no? Per ells i per les seves famílies. El cas que veurem segurament d'una forma molt, molt crua amb la visita del Papa a les Canàries aquests dies ens farà molt evident aquest drama de milions de persones africanes que uns perquè doncs, eren colònies, es van descolonitzar després de la Segona Guerra Mundial, es van convertir en països, diríem, lliures políticament, però molt dependents econòmicament. I tot això porta a que grans empreses mundials, grans potències, vagin allà, intentin extreure la major part dels seus recursos, però la majoria de la gent doncs, viu molt empobrida. No? Uh-huh. Llavors, aquest decalatge entre el nivell de vida d'Europa i el nivell de vida de masses molt àmplies de l'Àfrica, del Magreb i sobretot subsaharianes fa que hi hagi aquest flux vital, diríem, per sobreviure, no?
0: Uh-huh. A banda de les guerres i les desigualtats econòmiques, també hi ha un altre focus, no? L'emergència climàtica per aquests desplaçaments forçats, veritat?
1: Efectivament. Diríem, l'acceleració de l'escalfament del planeta a partir de la revolució industrial del segle XIX, però sobretot del segle XX, amb una intensificació de la industrialització a nivell mundial, a nivell de tots els països del planeta, el procés d'urbanització, de concentració de la població en les masses urbanes, el ritme de consum, d'extractivisme, diríem, de societat de consum que s'ha generalitzat, porta a una contaminació de rius, d'oceans, un escalfament del planeta que es fa especialment evident en països que ja per ells mateixos tenien climes bastant extrems, no? Sobretot el que dèiem, no? Les zones del Sàhara i dels països subsaharians. Llavors, crec que és molt important les tasques també de prevenció, tot el que pugui ser cooperació al desenvolupament per part nostra cap a aquests països. I aquesta tarda una de les entitats organitzadores de la xerrada que farem a l'Ateneu a les 6 és Microcrèdits Solidaris per Àfrica, juntament amb l'Ajuntament de Rubí, ens fa evident que és bàsica aquesta tasca d'ajudar-los a través de tecnologies modernes, de plaques solars, poder treure l'aigua del subsol, poder crear una agricultura, diríem, que els permeti sobreviure i mitigar aquesta emergència climàtica.
0: Ara xerràvem de l'emergència climàtica, abans xerràvem de les guerres, dels motius econòmics. Quines són avui les emergències que més preocupen a l'ACNUR?
1: Doncs miri, pràcticament la major part de països del món. En aquests moments hi ha més de 120 milions de persones refugiades o desplaçades internes dins del seu propi estat per salvar la pell si els fronts de guerra, que n'hi ha més de 50 al món, encara que els que són més mediàtics, doncs sí, que els coneixem, no? Ucraïna, Gaza, Líban, Síria, Iraq, el conflicte entre Pakistan i Afganistan, Sudan del Sud, però, ja dic, hi ha més de 100 guerres obertes al món. Mm-hmm. Llavors, jo crec que hem de ser conscients que tot el que sigui la cooperació al desenvolupament, la solidaritat dels països rics cap a ells, la potenciació dels organismes, diríem, de resolució de conflictes a nivell internacional, el multilateralisme, el recolzar l'Organització de les Nacions Unides, que alguns, les persones més riques del planeta, se la volen carregar perquè els hi fa nosa les regulacions o la solidaritat que propugna, crec que és un moment bàsic per reforçar aquest compromís nostre amb aquests valors i amb aquestes organitzacions que el que intenten és un repartiment més equitatiu de la riquesa que el planeta disposa.
0: Mm-hmm. Sovint se xerra de pressió migratòria sobre Europa, però, com deia, la major part de les persones refugiades estan acollides per països veïns als conflictes. Creu que aquesta realitat és prou coneguda?
1: Segurament no. Jo crec que cal dir que l'acció de l'ACNUR és bàsicament de recollir recursos, i en el cas nostre, tant Rubí, que hi ha, crec, al voltant de 400 donants a ACNUR, el cas de Terrassa, del que jo sóc, que som uns 1.400 donants a ACNUR, però que en el conjunt de Catalunya estem per sobre dels 60.000 i en el conjunt d'Espanya més de mig milió de donants estables, dels que paguem una petita quota per contribuir a que des d'aquí puguem enviar a ACNUR els diners perquè ells puguin muntar, doncs, campaments de refugiats a la vora dels països que estan en conflicte, intentant allotjar-los el millor possible que els nens puguin tenir, mantenir l'escolarització, que disposin d'aigua potable, que disposin de seguretat en els camps per les persones doncs, que, per exemple, a la nit han d'anar als lavabos i que no es trobin en problemes de violacions, etc. Tot això és importantíssim i jo crec que aquests diners, aquests 100 milions d'euros que recaptem a l'estat espanyol per enviar-lo a l'ONU, contribueix d'una forma important a que aquestes persones visquin amb un mínim de dignitat en espera de que puguin tornar a casa seva. No ens dediquem tant a resoldre els problemes dels refugiats que ja han arribat aquí, sinó intentar que puguin estar a la vora de casa seva a l'espera de que el conflicte que els ha motivat el desplaçament es resolgui i puguin tornar a casa.
0: Mm-hmm. Ara que ens explicava quina és l'acció que fan per la gent que potser encara no és del tot conscient, què significa realment convertir-se en una persona refugiada? Quines són les primeres coses que perden quan han de fugir del seu país?
1: Bé, jo crec que el tema central és que nosaltres siguem una societat d'acollida amb el sentit més ampli de la paraula, de poder tornar aquesta dignitat. Molts ja no hi arriben perquè moren pel trajecte, el Mediterrani o ara l'Atlàntic, en la ruta canària, és una fossa important de morts. No? Una vegada aquí, jo crec que és important la tasca que fan les entitats que acullen en aquests refugiats, poder-los orientar. Alguns d'ells estan de trànsit cap a països europeus en què hi tenen parents, poder facilitar aquest tema. Això vol dir també una solidaritat europea que ara costa molt. Europa està molt dividida en aquest tema. S'estan endurint força les mesures per evitar que ja arribin aquestes persones al nostre continent. Però jo crec que tota la tasca que fan les entitats solidàries, moltes, les veurem aquests dies, ja dic, a Canàries, amb la visita del Papa, que tindrà un especial interès en conèixer la realitat d'aquestes entitats col·laboradores amb els que arriben, la Creu Roja, etc. Crec que aquesta tasca és insubstituïble, orientar-los també, els que tinguin drets per poder acollir-se a l'Estatut de Refugiats. D'altres, doncs, poder facilitar en el temps més breu possible doncs una formació que permeti una integració real. Al nostre país, per la demografia que tenim, necessitem persones de fora. Hi ha un envelliment de la població de Rubí, de Terrassa, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa en general, que necessitem persones que vinguin a ajudar-nos a treballar a les cures, a moltes altres tasques. Tu te'n vas a un carrer de Rubí i moltes obres públiques veus que qui està treballant són persones vingudes de fora recentment. Mm-hmm. Això és una evidència. L'altre, fer, populisme del racisme és d'una hipocresia total. Molts de casa seva tenen persones que en les tasques domèstiques o en les cures els ajuden i són de fora.
0: Ara que ens explicava això, de que necessiten persones de fora i que hi ha gent que és bastant hipòcrita en aquest sentit, encara hi ha molts prejudicis o discursos simplistes sobre les migracions i el refugi, quins mites creu que cal desmuntar amb més urgència?
1: Vostè ho ha dit amb molta claredat. Aquest mite de que de fora vingueren i de casa ens tragueren. Mm-hmm. Aquest lema molt català.
0: Que molt estès.
1: Mm-hmm. Molt estès, que l'hem sentit a casa, no? En definitiva, pensi una cosa. Catalunya, a principis del segle XX, érem 2 milions de persones. Ara som 8.150.000. La gran majoria no provenim del creixement, diríem, natural de la població, del creixement vegetatiu. Són persones que han vingut de fora de Catalunya. Han vingut dels altres pobles d'Espanya, han vingut d'Amèrica, han vingut del Marroc, d'altres països del Magreb, de l'Àfrica subsahariana. Siguem seriosos. No siguem hipòcrites. acollim amb dignitat, facilitem la integració, que aprenguin doncs, la llengua, el català, el castellà, per integrar-se plenament, facilitem que els seus fills puguin anar a escoles que faciliten aquesta integració, que tinguin els serveis de salut indispensables, que no hi hagi catalans de primera i de segona, per favor.
0: Vostè du molts anys vinculat a la cooperació internacional i a l'ACNUR. Hi ha alguna experiència o testimoni que l'hagi marcat especialment?
1: Bé, jo coopero amb ACNUR des de fa més de 20 anys. Quan estava en el Parlament de Catalunya vaig formar part d'ACNUR i també coopero i ho estic visquent d'una forma doncs, molt il·lusionant la tasca que porta a terme l'associació que avui organitza aquesta conferència, col·loqui, perquè jo vull que després de la conferència hi hagi un col·loqui, sobretot, que és aquesta associació Microcrèdits Solidaris per Àfrica. Formada, doncs, una família que ha vist la necessitat a nivell personal, doncs, de crear una associació, diríem, per coneixença de persones del Senegal i entorn d'ells ha anat ampliant el cercle de persones col·laboradores, ha trobat la cooperació d'empreses doncs, importants com Circutor de Viladecavalls, que cooperarà tècnicament amb la col·locació de les plaques solars que faran possible doncs, aquesta extracció de l'aigua del subsol d'aquest poblat del Senegal, l'electrificació de l'escola, que puguin disposar d'ordinadors, que les cases tan precàries puguin disposar d'un frigorífic per conservar els aliments, que no hi hagi malbaratament d'aliments, que aquesta aigua pugui produir una agricultura que ara, sense extreure aquesta aigua del subsol, pràcticament no en disposen. No? És un element magnífic de solidaritat que amb pocs diners podem multiplicar molt les seves oportunitats de sobreviure amb dignitat.
0: Mm-hmm. El 20 de juny se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades, d'aquí aquesta programació en la qual vostè participa. Quin missatge li agradaria que la ciutadania es quedés després d'aquesta jornada?
1: El missatge és que hem de cooperar. És a dir, no podem viure gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara, si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats. L'altre és revoltant veure a través dels seus mitjans de comunicació, dels telèfons mòbils que tenen a pràcticament tot el món, unes societats de l'opulència i ells absolutament tirats. Crec que és inhumà i és revoltant. I si no som conscients d'això, tindrem un món cada vegada més conflictiu, més inhumà i més perillós.
0: Uh-huh. I ja per acabar, per què recomanaria als nostres oients assistir a la conferència que fareu avui a l'Ateneu?
1: Bé, hi haurà segurament persones que ja tenen una consciència clara de que hem de ser solidaris. D'altres potser vindran per interès, per conèixer què és això de l'ACNUR o què és aquesta entitat Microcrèdits Solidaris per Àfrica, a la qual doncs, l'Ajuntament de Rubí em consta que també els ajuda quan ells participen en convocatòries d'ajut no? En l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament. Jo crec que és important que aquesta cooperació sigui per part dels governs, sigui per part de les entitats, però també sigui a nivell individual, a nivell de cada persona que té la consciència de que no podem viure en un món en què els veïns, a nivell físic de Rubí mateix, o físic a nivell de la Mediterrània, o d'un continent tan proper, només separat per l'estret de Gibraltar, hi hagi aquest decalatge, aquest desnivell brutal de nivells de renda i que inclús per la, encara que fos per egoisme, per la nostra pròpia seguretat i per no tenir mala consciència, hem de cooperar, perquè el món som un.
0: Josep Casajuana, secretari del Comitè Català de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per les Persones Refugiades, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer-nos aquests 5 cèntims de la conferència d'aquesta tarda i també per posar-nos més a prop del que viu una persona refugiada i del que significa ser refugiat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, per la difusió que ens feu d'aquests objectius nostres i moltes gràcies als oients de Ràdio Rubí i de tot Rubí per la cooperació que venen desenvolupant també per l'Ajuntament amb aquesta tasca solidària.
0: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu, bon dia.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena per fer de la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
13: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
14: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
12: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
15: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
13: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
12: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
16: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
17: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
18: L'enjoc és...
19: Futbol.
18: Bàsquet.
19: Hoquei.
18: Handbol.
19: Waterpolo.
18: Tenis taula.
19: Rugbi.
18: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8.

0: Notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
1: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Hi ha persones que expliquen una ciutat i n'hi ha d'altres que la fan. Quan pensem en la història cultural de Rubí, hi ha noms que no són només història, són identitat. Albert Sans n'és un.
1: Ha mort als 94 anys. Coreògraf, mestre de dansa, director artístic de l'Esbart Dansaire de Rubí i creador de les gitanes modernes. Però, sobretot, un home de ciutat, de carrer, de gent.
0: Va néixer a Rubí l'any 1932 en una família treballadora que tenia una cansaladeria al mercat municipal. El seu futur pareixia escrit, però ell tenia una altra idea, la dansa.
1: En una entrevista a Ràdio Rubí, al programa Solfejant per la vida, ho explicava amb una claredat brutal. La seva vida no la va triar ell.
2: Jo no vaig tenir la sort que em preguntessin què volia fer. Però si haguessin preguntat què volia fer, jo no haguera dit tossiraire. Jo haguera dit, vull dedicar-me a la dansa. Però això, a l'època aquella, bueno, la família s'esgarrifava. No podia ser, perquè, esclar, el primer que et deien, mira, has de fer un ofici, que et doni pa, que puguis menjar. Si tu et dediques a la dansa, possiblement faràs més badalls que rots.
0: Aquella decisió condicionada per l'època el va dur a viure dues vides alhora, la del treball familiar i la de la passió artística. Però la dansa no era un hobby, era una manera d'entendre el món.
1: I tot va començar molt aviat, quan era només un nen, quan l'Esbart de Rubí tornava a caminar després de la guerra.
0: Aquell nin acabaria convertint-se en una peça clau de l'entitat i amb els anys en el seu gran transformador.
2: Bé, esclar, jo hi vaig entrar que tenia 7 anys, em sembla, molt jovenet. Bueno, quan es va acabar la guerra, perquè l'Esbart a la guerra es va anul·lar, quan es va tornar a reprendre i hi vaig entrar, que em sembla que tenia 7 o 8 anys. I l'Esbart, doncs, era molt senzill, un desbar molt senzill, però molt important, perquè en aquella època l'Esbart de Rubí tenia fama amb els altres esbars. Ja hi havia com un referent amb l'Esbart de Rubí, perquè aquí es va tenir la sort de tenir mestres, en aquella època, molt bons.
1: L'Esbart de Rubí no era només un grup de dansa, era un espai de recerca, d'assaig, d'error i d'innovació.
0: Quan Albert Sans en xerra, no ho fa com qui recorda una afició, ho fa com qui xerra d'una missió.
1: Aquella manera de treballar va portar l'Esbart de Rubí a escenaris d'arreu i va convertir la dansa tradicional en espectacle, sense trair-la i fent-la evolucionar.
2: Però el poble de Rubí

0: l'apoya molt a l'Esbarça, l'estima moltíssim i ho demostra, ho demostra. I bueno, hem tingut la sort que hem tingut gent que ens ha ajudat de molt prestigi, que això ens ha obert en el món. Hem voltat molts països, ha estat Amèrica també, i és clar, i això ha sigut la fama, la fama, la fama. Una fama que era guanyada per l'Esbar, eh? No pels ajuts que teníem, que quedi clar. Que l'Esbar vivia dels quatre socis que encara hi ha i de les actuacions, el que es cobrava.
1: Però si hi ha una clau per entendre Albert Sanz és la música, perquè per a ell tot començava abans del moviment.
2: Començava escoltant, i escoltant molt, fins que la música es convertia en cos.
1: Una frase seva resumeix això millor que qualsevol teoria.
0: I m'agrada més escoltar-la que ballar-la, perquè si ballo no m'entra tant. I si l'escolto, com deia el mestre Cubeles, la música s'ha de mastegar. Perquè l'entenguis l'has de mastegar, la música. Volguem dir, has d'estar per la música.
2: Però no tot era sensibilitat artística. També era exigència, disciplina i rigor.
1: A l'escenari podia ser emoció, però a l'assaig era una altra cosa.
2: Ell ho tenia claríssim.
0: No em dubtis, d'això. Amb això sí que no soc modest. Si jo no hagués tingut un caràcter d'orillo, vull dir de... Jo sempre deia, a l'assaig, disciplina total. El sortir, el que vulgueu.
2: Aquesta exigència explicava part dels seus èxits, però no explica per si sola per què era tan estimat.
1: Perquè hi ha una altra paraula que apareix sempre quan algú xerra d'Albert Sanz. Estimació.
2: Li agradava la gent, de veritat, recordava noms, històries, famílies senceres.
1: I això el feia diferent, perquè no era només un mestre de dansa, era algú que formava part de la vida quotidiana de la ciutat.
2: Albert Sanz, gràcies per tot.
1: Descansa en pau. Amb aquest petit homenatge hem volgut recordar a l'Albert Sanz. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies per fer-nos aquests apunts.
2: Gràcies a vosaltres.

0: I avui des del Laic de Valors el dedicam a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporani de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i reivindica els cossos i les belleses exclosos de la norma. Ho xerraram amb la Júlia Llull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades de datar l'exposició a casa nostra.
1: Continguts en xarxa.
2: El Laic d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Llull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Llull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
2: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
3: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
2: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
3: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
2: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
3: Sí, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
2: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
3: Bé, hem de, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
2: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
3: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
2: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
3: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
2: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un
3: Sí.
2: tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
3: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
2: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
3: I
2: Júlia,
3: tant, i
2: fins
3: tant.
2: aviat.
3: Vinga, moltes gràcies.

0: el temps d'esports amb el Toni Bravo, que m'està mirant molt fixament. Què passa, Toni? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bon dia, bon dia. Estic atent.
0: Estàs aquí intimidant, eh?
1: Sí. Bueno, és la intenció. El que sí que saps qui ha intimidat, no s'ho pensaven pas, és la Unió Esportiva Rubí.
0: Ja.
1: Perquè pensaven que estaria més a baix, s'ha acabat pujant, va jugar la promoció, les eliminatòries d'ascens a tercera ref, i deien la resta d'equips, ups, a veure si amb la trajectòria que està portant encara ens donarà la sorpresa i ens deixarà algú fora d'aquesta eliminatòria. No va poder ser contra el Poble de Mafumet, però, escolta, que des que va agafar les regnes de l'equip a Blai Martí, l'actual tècnic, va agafar l'equip a 13, estava a baix, que si perdien se'ns n'anàvem cap a baix, si guanyaven anàvem cap a dalt, van anar pujant.
0: Lògicament, pujant. Si perds cap a baix,
1: clar,
0: si guanyes cap a baix.
1: Sisens, sí, sí. No, però a baix, me refereixo a zona vermella,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: No quedar-se a mitja taula, no. Zona vermella. I ha anat pujant.
0: Sí, fent de formigueta, eh?
1: De formigueta continuada, millora en el que és el nivell de joc de l'equip. Toma, sisè, que va estar molt bé. Llavors va jugar les eliminatòries per la promoció, no va poder ser contra la Pobla de Mafumet, va anar de ben poc, també és veritat, eh? Doncs avui tindrem el seu tècnic al programa Esports al Dia, el Blai Martí, perquè ens expliqui com ha estat aquest curs que ha protagonitzat ell, aquesta sinergia que té amb l'equip, i a veure com és el projecte futur, perquè continuarà com a tècnic de la Unió Esportiva Rubí, tècnic jove, i la directiva li ha donat la confiança.
0: Super.
1: Li desitgem el millor, ja sabeu, eh? 2:15, el programa Esports al Dia. També podrem escoltar com li ha anat la temporada al CEFCA Mir, tant en els equips ordinaris com els de diversitat funcional, que han tingut molt d'èxit, eh? Tant a la Lliga Talent com a la Willix 7 han tingut, podríem dir que han jugat molt bé, han quedat en molt bones posicions. Potser el pitjor va ser entre cometes, eh? Perquè va ser en futbol sala el Calmir D, doncs, que s'estrenava a la Lliga Talent, per tant, com sempre, agafar experiència, i en Xavi Mas ens farà doncs aquesta revisió de com ha anat. També es va jugar el Closing Day, ens dirà quins equips han quedat doncs al davant, quins no, i encara tenen per davant doncs el que serà la festa final de curs, que això serà el pròxim cap de setmana.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents de tot això. Moltíssimes gràcies, Toni, per explicar-nos el que teniu avui.
1: Fins ara.
0: Adéu.

0: I ara, com sempre, arriba el temps de debat amb el Toni Bravo i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Segur que els més veterans de la sala reconeixen aquest so. És el so dels mítics UB.

sí, momentasso especial, boomers i també seguidors dels grans clàssics de sempre i per sempre. Aquests mítics UB40, la mítica banda d'Ali Campbell, actuarà, atenció, el 14 de juny en el marc del festival Blau Marí Music, en el Port Vell de Barcelona. Ali Campbell, la veu que va portar els UB40 a vendre 70 milions de discos i aconseguir més de 50 èxits a les llistes del Regne Unit, torna a Barcelona per portar el seu particular reggae. Amb més de 45 anys de trajectòria, Ali Campbell reinterpretarà els seus clàssics com aquest que estem escoltant ara mateix al Kingston Town o el mític Red Red Wine o la mítica versió d'Elvis Presley del mític, no més mític tema I Can't Help Falling in Love. Ho farà conjuntament rescatant els temes més recents de la seva trajectòria. Diuen que ho faran oferint un espectacle que combinarà autenticitat, energia positiva i la màgia d'una de les bandes més estimades del reggae britànic. Sense cap mena de dubtes, tots uns col·leccionistes de hits i, ja veieu, 70 milions de discos venuts a la seva trajectòria artística. Recordeu, la cita serà el proper dia 14 de juny amb entrades que van des dels 50 euros a pista fins als 80 euros en graderia preferent. Un espai molt xulo aquest que han creat del Blau Marí Music en el Port Vell de Barcelona i que tindrà, doncs, la presència de molts artistes, entre ells els mítics UB40, dels quals ara rescatem un d'aquests temes supermega reconeixibles, Red

Hi ha gent que construeix edificis, hi ha gent que construeix memòria. Això és el que va fer Albert Sans, l'home que va recuperar el Ball de Gitanes de Rubí. Hi ha persones que deixen càrrecs, altres deixen monuments culturals. Sans ens ha regalat una tradició viva que continuarà ballant quan nosaltres ja siguem rècord, per després ser oblidats. El fundador de Marea Blanca diu que la sanitat és a la vora del precipici. No sembla una metàfora especialment tranquil·litzadora, perquè els serveis públics haurien de generar confiança, no pas vertigen. Si continuem acumulant incidències, acabaran compartint grup de suport amb Rodalies. Mentrestant, molts filigresos de Rubí han viatjat a veure el Papa, que avui passa per Brians, Montserrat, Sagrada Família, agenda intensa, gairebé pastoral, jo diria que olímpica, eh? Preguem 3 segons per Rodalies, un moment. És que fa anys que no aconsegueix completar un recorregut semblant, eh? I mentre el Papa parla a Barcelona sobre la immigració, la salut mental, els reptes dels nostres temps, un no pot evitar pensar que els discurs sonen especialment bé quan es fa lluny de les bombes. Perquè està molt bé predicar la fraternitat des d'una basílica plena, però a Gaza, a Beirut, la fraternitat cotitza bastant més cara. I és aquí on la realitat té un punt d'ironia cruel, mentre els poderosos hi envien paraules. Hi ha gent, com el pallasso Pau Palaus, que com si fos el Papa, viatja a Beirut i porta allò més difícil de trobar. Una mica de pau, d'humanitat i algun somriure. I a la selectivitat, una pregunta de física ha provocat protestes, indignació, i les universitats prometen correcció flexible. Al final, fins i tot la física ha descobert que a Catalunya tot acaba en una mesa de negociació. I acabem entre la fe, els exàmens, les reivindicacions. Uns busquen respostes a la ciència, altres a la política, altres a la religió, però vist com va l'actualitat d'aquests dies, potser tots plegats acabarem demanant un miracle per a la sanitat i un altre, si us plau, per Rodalies.

És que l'inspiració divina com va? 5 minuts que passen de les 10 del matí. Avui parlarem del coreògraf del Ball de Gitanes, de l'Albert Sans, també de Maria Blanca, de la visita del Papa, del POM, de Rodalies i de qualsevol altre tema que vosaltres proposeu. Ja sabeu que podeu participar trucant al telèfon del directe 93-588-5960, 93-588-5960. Us volem escoltar, és la vostra ràdio municipal, la vostra ràdio pública, 93.